0: des de fa relativament
1: sí.
0: poc.
1: Que era
0: sí.
1: sèrie d'HBO, eh?
0: Sí. Sí. Ara m'ha vingut al cap.
1: I aquesta també té molts premis, no?
0: Pot ser, però és... Buf, quina,
2: és quin,
0: buf, quina pesada aquesta sèrie, també. Quina pesadella.
2: Molt bé, vinga, va, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
1: Que vagi bé.
2: Fins aquí l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'Ulina Ràdio.

0: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Raimon, com estàs?
2: Hola, molt bé.
1: I què s'està coent avui a la cuina de Dial Interior?
2: Doncs avui es couen cosetes fortes, eh? Avui un programa molt interessant. Mira, d'entrada, entrevistarem a la Marta Picó sobre aprendre a cuidar-se durant la menopausa. Després, la secció L'harmonia que ressona amb en Joan Casas, i acabarem amb una experiència d'un minibany sonor amb el propi Joan Casas.
1: Mm-hmm. Som-hi, doncs. Tenim a l'estudi la Marta Picó. Benvinguda, Marta.
3: Gràcies.
1: Que és terapeuta psicocorporal especialitzada en el climateri i la menopausa. Marta, la paraula menopausa és una paraula que espanta molt a moltíssimes dones. Fa molta por, segurament, pel desconeixement. Però explica'ns què és realment el climateri i la menopausa.
3: Quina relació hi ha
1: entre les dues, i què creus que és important per començar a deixar caure aquestes pors?
3: A veure, pràcticament totes les dones sabem que la menopausa és quan deixem de menstruar. El que passa és que el que no saben moltes dones és que la menopausa forma part d'un procés molt més ampli, que és el climateri, i que comença molt abans que arribi el moment de la menopausa, és a dir, el moment en què deixarem de menstruar. Aleshores, això és important perquè on realment hem de posar el focus és en el climateri, no en la menopausa. Perquè quan deixem de menstruar, deixarem de menstruar i ja està. Però tot el que passa prèviament i el que passa posteriorment, aquí és on hi ha realment les coses que hem de mirar. Aleshores, i què és el climateri? Aleshores, el climateri, per mi, sempre destaco, és que el climateri és un procés natural del cos de la dona per adaptar-se a una nova realitat, que és el final de l'etapa reproductora. Aleshores, si tenim en compte això, doncs ja ens deixa com molt clar de que no és una amenaça, no és una condemna, sinó que és un procés natural del cos pel qual haurem de passar totes les dones, sí o sí. Aleshores, i a part d'això, també entendre que el climateri, el que en realitat és una reorganització de l'energia. Què vol dir això? Doncs que tota l'energia que les dones utilitzàvem, o que el nostre cos utilitzava en la reproducció, és a dir, en la menstruació i en l'embaràs, ara es posa al servei d'una mateixa, al servei del creixement d'una mateixa. Clar, quan entens això, canvia completament la mirada que tu tens sobre aquesta etapa. I aleshores això et permet veure de que no és una pèrdua, sinó que és un guany. Llavors, per això a mi m'agrada explicar-ho d'aquesta manera, perquè d'alguna manera ens ajudi a canviar la mirada sobre aquesta etapa.
1: Un canvi de significat radical, aquesta porta oberta a un procés de creixement, com si gairebé la menopausa fos quelcom que ens ajuda, això ara en parlarem, però tu expliques que la menopausa és una etapa en què la dona necessita un equip de socorristes. Què seria? Què serien aquests socorristes?
3: Sí, per què parlo d'equip de socorristes? Per mi l'equip de socorristes és aquells professionals especialitzats en aquesta etapa que tu poses al teu servei. I per què parlo d'equip de socorristes? Doncs perquè és una etapa en la qual ens passen moltíssimes coses, se'ns obren moltíssims fronts i moltes vegades hi ha àrees que no sabem ni per on començar, no sabem com gestionar. I com que les dones no sabem demanar ajuda, doncs perquè, bueno, tenim aquesta idea, no ho sé, jo diria com molt social i molt inculcada en les dones, no?, de l'autosuficiència autoimposada, és a dir, com que sembla que les dones hem de poder amb tot, està mal vist poder demanar ajuda, i aquesta etapa, si alguna cosa et demana, és que demanis ajuda perquè hi ha coses que tu no pots solucionar. Llavors, jo el que dic és munta't el teu equip de socorristes, professionals que estiguin al teu servei i que t'ajudin en aquelles àrees en les quals tu et veus molt perduda, no tens prou coneixement i que t'ajudaran, doncs, a viure i a transitar aquesta etapa, doncs, amb més tranquil·litat.
1: Ara apuntaves que les dones no sabem demanar ajuda. Això és fort dit així, però realment la impressió és de que durant segles les dones heu estat educades precisament per renunciar a les vostres necessitats, gairebé ni conèixer-les, i sacrificar-vos pels altres. M'imagino que, a banda d'aquestes creences errònies, concretes com no saber demanar ajuda, primer les necessitats dels altres, n'hi ha d'altres que influeixen en que la menopausa no es pugui viure de forma natural. Quines diries que són les principals creences errònies a les dones per que si les poguéssim deixar caure podríem viure això de manera molt diferent.
3: Sí. Bueno, a veure, la menopausa és una etapa que està plena de falses creences que el que fan únicament és que ho visquem amb soledat i amb silenci. I a més també perquè hi ha una pressió social molt forta en les dones perquè ens mantinguem joves a tota costa. Llavors, algunes creences com aquestes, per mi la principal és l'associació de la menopausa amb una malaltia. Perquè, a més, també és un procés que està molt medicalitzat. I aleshores, bueno, i no només això, sinó perquè també quan entres en aquesta etapa, doncs el primer que et diuen és has d'anar al ginecòleg, t'has de començar a fer proves, que si l'osteoporosis, l'amenaça de les malalties cardiovasculars, etc etc. I aleshores això dona una sensació de que hi ha alguna cosa en mi que no va bé. Entro en aquesta etapa i ja és que el meu cos ja comença a fallar. Aleshores, torno al principi. No és una malaltia, és un procés natural del cos per adaptar-se, perquè necessita doncs fer una reorganització a nivell hormonal i per tant doncs necessita un procés i necessita un temps, però no és una malaltia. Una altra és el que jo en dic, és aquesta associació de que entrar a la menopausa vol dir entrar en el club de les dones invisibles. Mm. És a dir, entrar directament a la tercera edat, no? Llavors dius, a veure, un moment, avui en dia l'esperança de vida que tenim les dones en el món occidental està al voltant dels 85-90 anys. Doncs a veure, si la menopausa es dona al voltant dels 50 anys, doncs tenim encara... Pues pràcticament la meitat de la nostra vida per endavant. O sigui, aquí tenim molt de recorregut per fer. Si tirem la tovallola allà als 50, anem malament. Mm-hmm. Una altra, doncs que l'associació de que una dona menopàusica és una dona histèrica. Llavors, què passa? D'on ve aquest histerisme? D'això potser en parlaré una mica més i ho explicaré una mica millor, eh? Però la menopausa, i és del que jo parlo fonamentalment, és un procés de revisió interna molt profund en les dones, en el qual ens comencem a connectar amb tot allò que nosaltres hem abandonat fa molt de temps, i en el qual comencem a qüestionar-nos moltes àrees de la nostra vida que fins ara les veiem com a ideals o teníem una imatge determinada, que se'ns comença a desmuntar. I aleshores, això internament provoca molt d'enfado moltes vegades. Uh-huh. I no només això, sinó que tota aquesta revolució hormonal que es produeix també genera una reorganització del sistema nerviós, que el que provoca en certa manera és que les dones comencem a posar menys filtres, uh-huh, i a parlar una mica més tal com raja. Uh-huh. Llavors, per què semblem histèriques? Doncs perquè, de cop i volta, aquella dona que mai havia posat límits, que sempre ho acceptava tot, que sempre intentava posar pau a tot arreu, comença a no fer-ho. I aleshores l'entorn comença a dir, què li passa a aquesta dona? No? Ostres, aquí... I clar, quan tu comences a dir les coses tal com raja, doncs sembla com que... Llavors, alguna manera de, com de menysprear aquest procés i com d'intentar que tornis al teu lloc de sempre és desqualificant. Uh-huh. Estàs histèrica, estàs menopàusica. I aleshores hi ha també aquesta associació. Uh-huh. Una altra creença, doncs que els símptomes són sempre els mateixos. Llavors, una de les coses importants a saber amb el tema de la menopausa és que no hi ha dues menopauses iguals. És a dir, de la mateixa manera que no hi ha dues dones iguals, no hi ha dues menopauses iguals. Uh-huh. Llavors, això que, per què ho dic això i per què ho destaco? Doncs perquè quan tu comences a informar-te sobre de què va això de la menopausa i el climateri, comences a veure una sèrie de canvis, no? Et passarà això, et passarà allò, tindràs aquest canvi, experimentaràs tal, tal, tal, i sembla com que tot això m'ha de passar a mi. Quan la manera com jo tinc de viure la meva menopausa és diferent de qualsevol altra dona, perquè no hi ha dues dones iguals. Uh-huh. Llavors, tinguem en compte que per què ho hem de conèixer? Doncs simplement per poder-ho identificar, però no vol dir que m'hagi de passar a mi. Val? Uh-huh. I després, el gran tòpic també és que s'acaba la vida sexual. Uh-huh. No, que el desig sexual s'acaba. I jo penso que, a veure, si bé és veritat que hi ha un moment en el qual doncs, hi ha com una retirada, per dir-ho d'alguna manera, jo crec que això respon més a aquest procés de revisió interna, de qüestionament, i en el qual tu comences a qüestionar-te moltes vegades com és la teva sexualitat. I si realment és la sexualitat que tu vols per tu. Mm. Perquè com que hi ha com si diguéssim aquesta mena de que se't cau la vena, i de cop i volta comences a dir, ostres, és que potser jo estic més pendent del desig de l'altre que del meu. I, ostres, jo em sembla que ja no vull sostenir més això. Aleshores hi ha com una revisió interna en la qual comences a qüestionar-te moltes coses. I llavors aquí no és que se'n vagi el desig sexual, és que simplement el que fa falta és més comunicació amb la teva parella.
1: Escoltant-te, Marta, el primer que em ve al cap és que... als homes també els interessa això.
3: Molt.
1: Ho dic perquè el desconeixement, la desinformació, la poca sensibilitat vers la dona moltes vegades és degut al desconeixement i, per tant, aquesta informació seria molt útil perquè l'home també fes els seus propis processos. Quin diries que és, més enllà d'aquesta revisió, reformulació de creences errònies, quin diries que és el primer pas important per començar a viure aquesta etapa d'una manera més conscient i saludable?
3: Sí. Bueno, el primer pas per mi és molt clar, és la informació. És conèixer l'etapa. És a dir, és fonamental que coneguis bé de què va això, del climateri i de la menopausa. Quan comença, com comença, de quina manera, què pots esperar, què no pots esperar, què és normal, què no és normal. Perquè quan tu coneixes bé aquesta etapa, això, primera, et fa fugir de les falses creences, dels tòpics, no? I te n'adones que no és tot allò que he estat comentant abans, no? I per altra banda també et fa entendre doncs, el que t'està passant a tu. Per tant, conèixer aquesta informació, aquesta etapa en profunditat és fonamental. I en segon lloc, jo et diria l'antelació. És a dir, no esperis als 50 anys, quan ja estàs en plena menopausa, a començar-te a assabentar de què va això. Sinó que això, el procés del climateri comença molt abans de que nosaltres, del que ens han explicat. De fet, a partir dels 40 anys ja es comencen a produir els primers senyals i els primers canvis, que et comencen a parlar de que aquest procés s'ha posat en marxa. Perquè és un procés que dura molts anys, i però que va succeint de forma progressiva. No? I aleshores, a partir dels 40 anys, és el moment de començar a posar el focus en què t'està passant, perquè aquest és el moment en el qual tu pots començar a prendre accions per veure doncs, cap a on, què és el que has d'arreglar, per dir-ho d'alguna manera. No? Perquè quan arribi el moment de la menopausa, que és el moment més intens, doncs aleshores doncs, ja tinguis mitja feina feta.
1: Total. Si haguessis de destacar dos, tres coses essencials que tota dona hauria de saber sobre la menopausa, quines serien?
3: Bueno, te'n destacaré més de tres.
1: Vinga.
3: Vale. Bueno, en primer lloc, algo que ja he dit. Una és que la menopausa forma part d'un procés molt més llarg, que és el climateri. Vale? Que no ens quedem amb la menopausa, sinó que realment on hem de posar el focus és en aquest procés que pot durar doncs, entre 10 i 20 anys fins i tot. Val? I no ens espantem, vull dir, perquè torno a dir que no hi ha dues menopauses iguals. Llavors, la segona cosa que destaco precisament és aquesta, és a dir, no hi ha dues menopauses iguals, i per tant no associem tot el que explicaré i tot el que podem veure i la informació que ens pugui arribar a que em passarà a mi. Val? En tercer lloc, la importància de fer-te un vestit a mida. Què vull dir amb això? El que vull dir amb el tema del vestit a mida és que, de la mateixa manera que no hi ha dues menopauses iguals, no hi ha remeis universals que puguin arreglar-ho tot a totes les dones de la mateixa manera, sinó que del que es tracta és que busquis el que realment a tu et funciona. Perquè potser pels fogots a mi m'ha funcionat molt bé no sé què, però per a una altra dona no li funciona. I això no vol dir que el remei que jo hagi pres no sigui correcte, sinó que simplement en aquella persona no li funciona tan bé com a mi. Val? Llavors és fer-se el vestit a mida. I després, per mi, del més important és tenir en compte que la menopausa va molt més enllà dels canvis corporals. I, de fet, és del que jo parlo i del que a mi m'agrada destacar, perquè penso que és realment, que és el que és important en aquesta etapa, i és el canvi emocional. Perquè la menopausa no és només que el meu cos canviarà i hi haurà transformacions i que hauré de passar per moltes coses i canvis en el meu cos, sinó que es produeix una transformació interna a nivell mental i emocional molt profunda. I aquesta sí que ha vingut per quedar-se. Aquest és realment el veritable canvi de la menopausa. Perquè l'altre, quan el cos recupera el seu equilibri a nivell hormonal, el teu cos més o menys torna al mateix lloc.

0: quan jo miro la meva realitat, començo a veure parts de la meva realitat que fins ara no havia vist, que ja hi eren, però que jo no era capaç de veure. I aleshores començo a qüestionar-me un munt de coses de la meva vida i a preguntar-me, ostres, quina mena de vida m'he construït jo? És realment aquesta mena de vida la que jo vull continuar fins al final? I aleshores aquí comencen els canvis.
1: Pel que expliques, Marta, aquí s'intueix una de les oportunitats, doncs, si estaràs d'acord amb mi, més potents, oportunitats naturals que la vida et porta, de creixement personal, d'autoconeixement, d'una dona.
0: Sí.
1: Clar, m'imagino que si ens ho agafem com un problema, com una enfermedad que deies abans, aquí no sabrem treure-li el suc. Mm. Per tant, quina seria la millor manera per poder treure tot el suc a aquesta fase?
0: Sí.
1: A nivell de creixement personal, em refereixo.
0: Sí, sí, sí. Mira, si hi ha alguna cosa que et convida a aquesta etapa, és a que canvis el focus de l'exterior, és a dir, que deixis de projectar cap a l'exterior i comences a posar el focus cap a l'interior. Que la mirada vagi de l'exterior, com has fet pràcticament tota la teva vida, i que comences a mirar cap endins. I que comencis a entendre que el teu benestar físic, mental i emocional només depèn de tu. I que et comencis a responsabilitzar de tu mateixa. Llavors, per mi és aquesta la gran oportunitat d'aquesta etapa, perquè les dones que fan aquest camí són dones que al final de tot aquest procés aconsegueixen a connectar amb elles mateixes, a connectar amb la seva autenticitat. Per això les dones, bueno, no sé si estaràs d'acord o no, però jo com a dona sí que estic d'acord, que les dones als 50-60 anys som dones molt autèntiques. Exacte. I que si realment canviem la mirada, doncs podem descobrir aquella dona que vam abandonar fa tant de temps i que podem recuperar-la i posar-la al servei de nosaltres mateixes.
1: Has explicat moltes coses que ja donen a entendre molts patiments concrets que les dones pateixen durant la menopausa. Segurament molts tenen a veure amb aquestes idees preconcebudes errònies que parlàvem abans, aquesta pressió social malentesa, des de tots els àmbits, però des de la teva perspectiva, quins serien els principals patiments o dificultats que acostumen a aparèixer durant la menopausa, tant a nivell físic com emocional?
0: Sí. Mira, a nivell físic, una de les dificultats principals és que el nostre cos es transforma. I moltes vegades ens sembla que té vida pròpia. Perquè de cop i volta comencem a veure que ens comencem a engreixar i jo no he canviat res de la meva dieta, menjo el mateix de sempre i no hi ha manera que tinc dificultats per dormir i que tinc fogots, que tinc atacs de calor, etcètera, etcètera. Llavors, clar, és el que et deia abans, no? És a dir, sembla que el cos tingui vida pròpia i que no hi ha res que jo pugui fer. Llavors això realment genera molta, molta angoixa, perquè al mateix temps, digui, són tant els canvis que apareixen al mateix temps que, ostres, no sé ni per on començar. Llavors això és una de les dificultats principals amb les quals ens trobem. Però a nivell emocional, per mi una de les dificultats principals és que hi ha una sensació de que perdo la meva identitat. Perquè en realitat és com un dol, que aquesta etapa és com un dol que d'haver de deixar enrere aquella dona amb la qual jo m'he estat identificant tota la meva vida. Aquesta dona de mare, de salvadora, de cuidadora, de superprofessional, etc, etc. Perquè és una etapa que tot aquest procés de revisió interna que jo et comentava abans, d'alguna manera el que convida és anar deixant anar totes aquelles coses que ja no et serveixen. Però clar, deixar anar tot això vol dir deixar anar aquesta identitat amb la qual jo m'he identificat tota la vida. I això fa molta por. I això fa molta por, perquè si jo no sóc la supermare, la cuidadora, la que ho soluciona tot, etc., qui sóc? Uh-huh. I clar, això fa molta por, perquè t'obliga a traspassar aquesta por i a partir d'aquí redescobrir-te i reconnectar amb qui realment ets. Llavors, clar, això moltes vegades fa que les dones reculem i tirem enrere. I no vulguem renunciar a aquesta supermare, a aquesta supercuidadora. És el que en diem el síndrome del nido vacío, no? Que ens aferrem a aquesta identitat perquè si no sóc això, qui seré? I si no sóc això, deixaran d'estimar-me. Llavors, en comptes de dir, vale, tot això ja ho deixo perquè ja no em toca, ja he fet la feina i ara, ostres, vaig a descobrir realment qui sóc.
1: Segurament els oients, si ara els hi plantegem, escolta, t'has d'anar a mudar amb una casa que és molt diferent que la que tens ara, que és una casa molt més espaiosa, amb uns jardins molt verds, tothom diria, home, sí, sí, anem, no? Entenc que la menopausa proposa és això, és una mudança de jo, una mudança d'identitat.

0: identitat, d'una identitat segurament molt més condicionada i molt més estreta, cap a una identitat molt més gran. Això, des de la meva perspectiva, genera molta il·lusió.
1: Sí, clar, si ho veus d'aquesta manera, i si, a veure, el tema està en que ningú ens explica això, i com que no ho sabem, doncs tenim por, perquè no sabem on anem. Però si realment expliques això de dir, és que, ostres, pensa que deixes la teva casa, però potser aniràs en una casa doncs més que té el que deies tu, no? Doncs aleshores dius, ostres, doncs potser sí, i si ho provo? I si m'arrisco? Ara, això el que requereix és que aprenguis a responsabilitzar-te de tu mateixa. Llavors això també és una altra feina.
0: Absolutament. Jo sé que estem sobre el temps gairebé, però vaja, aquí a Ràdio Roda som molt permissius amb el temps. Sé que tens una llista de consells,
1: sí,
0: que t'agradaria donar.
1: Sí. Mira, per mi és fonamental en aquesta etapa. Una és que no la visquis amb soledat, perquè les dones la vivim amb soledat i amb silenci. Llavors, això ens genera molta angoixa. Llavors, jo dic sempre, busca altres dones que, com tu, estiguin passant aquest mateix procés. De fet, una de les coses que, de les maneres que jo tinc d'acompanyar les dones és amb grups de dones que estan en aquesta etapa. Vale? Perquè vegis que no estàs malalta, de que no ets l'única que li passa això i que, a més, tinguis un espai on puguis expressar el que realment et passa sense sentir-te jutjada. L'altre és el que hem dit abans de l'equip de socorristes, busca ajuda professional, perquè si hi ha algun moment de la teva vida en el qual tens que començar a invertir en tu, és aquesta. I tercer, la informació, és a dir, coneix de què va això, què és el que pots esperar, què és el que no, i a partir d'aquí doncs treu-te tots els fantasmes que ens han venut, no?
0: De fet, ara parlaves de la informació, imagino que també depèn d'on vagis a buscar la informació, s'haurà d'anar al tanto. La gent que ens està escoltant ara i que li ressonen les paraules de la Marta, què han de fer per posar-se en contacte amb tu o per conèixer una mica més la teva feina?
1: Sí, mira, jo et donaré les meves xarxes socials, que allà doncs explico tot el que faig i també reflexiono sobre tot això, que és a Instagram, és @mujerymenopausia, amb Y, tot junt, i després també és l'altre perfil que tinc, és @martapicó _terapeuta. Llavors aquí podreu trobar tota la informació, el meu contacte, la meva web i tot el que necessiteu.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Marta, per explicar-nos aquest tema tan poc conegut, no només per les dones, bueno, no només pels homes, evidentment, que és una evidència, sinó també per les mateixes dones.
1: Gràcies.
0: A tu.

0: I avui tenim a l'estudi el Joan Casas. Joan, benvingut.
1: Hola, Sergi.
0: I quan ve el Joan ja sabeu que tenim la secció de l'harmonia que ressona. Què veurem avui a l'harmonia?
1: Doncs avui m'agradaria parlar de la sonoteràpia. M'agradaria parlar de què és i en què es basa. Sí que, d'entrada, donar-vos la benvinguda en aquesta secció, agrair un altre cop a en Sergi, en Ramon, com cada vegada que fem la secció, el donar-me aquest espai. I, sense més dilació, doncs anem a encetar el tema d'avui, la sonoteràpia. La sonoteràpia, explicat breument, es basa en l'ús del so com una eina terapèutica per millorar el benestar de les persones. I es fonamenta en un principi que és clau de la física del so, i és perfectament conegut, que és el fet de que tot so és una vibració i, al revés, tota vibració emet un so, més enllà de que el puguem sentir nosaltres o no. Sense entrar massa en complexitats tècniques, sabem que a nivell físic qualsevol moviment causa una vibració mecànica que es transmet, per exemple, a través de les partícules de l'aire, fins que arriba i és absorbida per un altre cos, com per exemple el nostre propi cos o la nostra oïda. A nivell físic, se sap que diferents materials vibren i ressonen, podríem dir, o se sintonitzen amb diferents freqüències. Per exemple, un efecte físic que segur que tots nosaltres hem sentit normalment al pit quan som en un concert, amb uns amplificadors grans, uns bons subwoofers que ressalten els cops greus del bombo. Aquesta sensació física literal que sentim són els nostres ossos, que tenen una freqüència de vibració baixa i vibren literalment, físicament, mecànicament, amb aquestes freqüències que ressalten aquests amplificadors. La base de la sonoteràpia parteix d'aquest principi físic. Tot moviment, tot cos, tota energia emet la seva pròpia vibració i alhora també rep la vibració d'altres moviments, altres cossos i altres energies. La sonoteràpia utilitza sons que estan específicament triats per sintonitzar amb la vibració del nostre cos, tant físic com energètic i emocional, per equilibrar-lo o reafinar-lo a les freqüències que li corresponen, si entenem el cos com un instrument que, com tots els instruments, també es desafina i cal reafinar de tant en tant. Tot i que es basa més en so que no pas en música, pròpiament, normalment s'utilitzen sons que són consonants, que són sons agradables o que sonen bé, són plaents a nivell auditiu. Algunes d'aquestes pràctiques dins la sonoteràpia es basen en l'ús del que s'anomenen harmònics. No entrarem massa en detall, però, per resumir-ho de forma breu, els harmònics serien sons continguts dins d'un altre so. Són sons o notes que, tot i que sovint no podem diferenciar de forma conscient, estan contingudes i formen part d'altres sons. Hi ha algunes tècniques, per exemple, en el cant, que permeten ressaltar aquests harmònics fins que resulten audibles. I ara jo m'he parat l'autoparany d'intentar demostrar en directe un d'aquests cants d'harmònics, aviam si em surt, aviam si en sé, perquè el directe sempre falla, no? És a dir, tenim una nota normal, sentim una sola nota, però a través d'una tècnica de segona cavitat que es diu de cant harmònics, o no sé lo bé que se sentirà això a través de la ràdio. Ramon es diu que sí, o sigui que esperem que s'hagi diferenciat, però bàsicament la idea és això, entendre que el so inicial que jo ja he fet ja contenia tots aquests altres sons, simplement no eren audibles, i hi ha unes certes tècniques del cant doncs, que permeten ressaltar o donar més energia, diguem, més intensitat en aquests sons que ja formen part d'aquí. De forma natural, aquests harmònics continguts dins d'un altre so formen intervals que, de natural, són agradables i són plens a l'escolta. I aquests intervals, de fet, són la base sobre la que es fonamenta i es va construir tota la música que coneixem fins avui en dia. El cant i la cerca d'aquests harmònics naturals és la base d'un tipus de cant gairebé meditatiu, anomenat cant d'harmònics, que fins i tot es pot practicar de forma grupal en el que seria un cor o una coral d'harmònics. I ara m'agradaria sentir un fragment curt d'una cançó anomenada Origen, del conjunt Muom, que és una coral d'harmònics precisament en base a Barcelona. I aprofito per recordar que tenim una llista de Spotify per aquesta secció que s'anomena Dial Interior, l'harmonia que ressona, on anem penjant a cada secció totes les peces que han format part d'aquesta secció en algun moment o altre.

Bé, només per lligar-ho amb el concepte aquest d'harmònics que hem parlat, m'agradaria ressaltar que tot el que s'ha sentit en aquest fragment, o si aneu a escoltar la peça concreta a la llista de Spotify, absolutament tot és veu. No hi ha absolutament res que no sigui o no sigui generat a través de la veu, fins i tot uns, com uns xiulets, com unes flautetes, a vegades es diu molt agudes, això és simplement aquest sons que ja estan naturalment continguts aquí que es ressalten a través d'aquesta conjunció de veus, a través d'uns certs intervals i d'aplicar unes certes tècniques de cant, tot el que sentim és creat pel nostre cos, per la nostra veu i res més. Canviant una mica de tema, dins la sonoteràpia, aquestes sonoritats harmòniques, diguem, o consonants, s'utilitzen, per exemple, en les teràpies basades en vols tibetans. Hi ha diferents tipus d'eines i una dels més comuns són aquests vols tibetans, que són normalment fets de bronze, i que la particularitat que tenen és que donen un espectre de sons molt ric, harmònic, molt equilibrat, generalment, i molt plen a l'escolta, on normalment podem reconèixer diferents sons o diferents capes, més greus, mitges, agudes, depenent del vol, dins del mateix so, dins del propi so d'un d'aquests vols. Això actua com una espècie de pluja sonora, en podríem dir, que permet netejar, reequilibrar, reafinar el nostre cos físic, energètic i emocional a través de diferents nivells, sense entrar molt en detall. Tenim un primer nivell anomenat psicoacústic, on l'escolta com a forma d'atenció plena, l'escolta activa, actua com una espècie de meditació sonora que el pacient o la persona que rep el tractament rep durant el tractament. Llavors tenim el nivell energètic, on la vibració que emet el so i la forma com es sintonitza amb el nostre cos energètic fa l'efecte que ha de fer. I el nivell vibroacústic, que s'aplica en algunes posicions concretes durant el tractament, no en totes, on el vol es posa en contacte físic directe amb el propi cos, i llavors ja estem parlant d'una transmissió de vibració mecànica, literalment, del so del vol i del cos del vol directe cap al nostre cos físic. Més enllà de si ens centrem en vols tibetans, en cants d'harmònics o en altres tècniques com ara diapasons, a la sonoteràpia hi ha una part molt important que també es té en compte, i és quan entra la participació activa de la persona que rep la sonoteràpia, que és aquesta presència, aquesta atenció i aquesta escolta plena del so. En aquest sentit, la sonoteràpia també actua com un espai gairebé meditatiu, que ens ofereix l'oportunitat de ser presents en el so i no només sentir-lo, sinó escoltar-lo, o com es diu a vegades en el mundillo, per entendre'ns, respirar el so com si fos una part més del nostre cos i com si se sincronitzés amb la respiració física del nostre cos, seguint a la forma com neix, com es manté, el seu color, el caràcter, la textura, com desapareix i com finalment deixa lloc al silenci, que també podem escoltar. En aquest sentit, i malgrat que la sonoteràpia es fonamenti principalment en l'ús del so, aquesta part d'escolta activa ens recorda un fet que, independentment de la teràpia o del procés que estiguem seguint al darrere, a mi m'agrada molt tenir sempre present i recordar que és que nosaltres també som actors del nostre propi benestar. Bé, doncs, avui m'agradaria tancar aquesta secció d'una manera una mica especial i, en comptes d'acabar escoltant un fragment d'una peça ja existent, m'agradaria acabar amb un mini bany sonor radiofònic per poder, ni que sigui de forma breu, fer un petit tastet d'aquesta part de presència, d'escolta i de meditació sonora que també forma part de la sonoteràpia. Evidentment, un tractament sencer dura força més estona i és bastant més complet, i té una part de presència física que, malauradament, i per fantàstica que sigui el mitjà radiofònic, no podem arribar a suplir, però almenys ens servirà per fer aquest tastet breu d'algunes de les sonoritats que solem trobar o que podem trobar durant un tractament de sonoteràpia. Per qui vulgui acompanyar-nos d'una forma una mica més activa, si podem i volem, idealment es tractaria d'escoltar-ho amb auriculars, si és possible, tancant els ulls i deixant-nos portar per cada so, seguint-lo amb aquesta atenció activa i fixant-nos en el recorregut que fa el so, el volum, el color, les oscil·lacions, com apareix, com desapareix i com juguen amb els altres sons en cas de que n'hi hagi. Doncs bé, si podem, podem buscar un espai còmode, ens podem asseure o estirar, tanquem els ulls, ens posem els auriculars i anem a començar.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí disposades, com sempre, una setmana més per entrenar la nostra creativitat amb la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, què tal?
1: Doncs molt bé, avui estic molt contenta.
2: Sí?
1: Sí.
2: Per què?
1: Perquè farem creativitat amb el meu número preferit.
2: Doncs també és el meu.
1: També és el teu? Amb el número?
2: 3.
1: El 3.
2: El 3.
1: Home, sí.
2: Però saps per què?
1: Per què?
2: Bé, a veure, la cosa, al principi de tot això, és perquè vaig estar fent un repàs de tots els temes que hem parlat.
1: Sí.
2: Durant tot aquest temps, que encara no diré com de temps, i vaig dir, no hem parlat mai d'un número.
1: Oh, home.
2: No. Hem fet 100 i escaig programes i no hem parlat de cap número.
1: Doncs havia de ser algun cop el primer dia, no?
2: I el primer dia en parlarem més, però avui parlarem del 3. I per què? Perquè fem 3 anys que vam estrenar l'entrenant la creativitat.
1: Home, estem d'aniversari!
2: Sí, o sigui que fa 3 anys. Fa 3 anys que vas confiar en mi i em vas dir, vinga, fem-ho. I jo dic que això ho hem de celebrar.
1: Home, doncs clar,
2: i
1: tant.
2: I agrair, no? I també està agrair a la gent que ens escolta. Fa 3 anys.
1: Fem 3 anyets, sí, Roser, 3 anyets.
2: I la gent que fa possible, a Radio L'Escala i a la xarxa, i a tothom que fa possible que això es faci.
1: I a tots els que ens escolteu també arreu de Catalunya.
2: Clar, perquè si
1: fa molta il·lusió.
2: Ho fem per la gent que ens escolta, no? 2, 3.
1: Doncs vinga, ara estem d'aniversari.
2: 1, 2, 3, caramba! Oh. Doncs sí, per tant, fa 3 anys que estem entrenant la nostra creativitat i segurament ja tenim una ment molt més àgil.
1: Home, jo crec que sí, eh?
2: Home, que fa 3 anys enrere i tant hem millorat la nostra qualitat de vida. Ja sabem moltes coses, no? I ja estàs, que algú ho havia de dir, Cristina.
1: Home, i tant, ho celebrem.
2: Sí, que ho celebrem, que
1: doncs,
2: ho celebrem.
1: Vinga.
2: I ho celebrarem dient-te guapa. Però no guapa un cop, ni dos. Guapa 3 cops, Cristina.
1: Oh!

0: Ara, mira, se m'han pujat a mi els colors com parlàvem la setmana passada, Roser.
1: Sí, home, és que tres guapes,
0: Feia temps que no m'ho deien, tres guapes seguides,
1: Doncs mira, tothom no te repetia,
0: Doncs el número 3, que ja sabem que és el nostre número preferit.
1: Ja estem ambientades, ja tenim la guapura pujada. Doncs bé, el número 3 s'associa amb l'equilibri, la sort i la perfecció.
0: Doncs hem triat un bon número preferit, no?
1: És probablement un dels números més repetits a la història.
0: Sí?
1: I ara te vaig explicant. Si ens fixem en la natura, en la religió, en la literatura o en la vida quotidiana, el 3 apareix constantment i no és casualitat. El 3 és el primer nombre que crea una estructura completa. T'explico. Perquè mira...
0: És el número màgic.
1: Amb dos punts tenim una línia. Però, si tenim tres punts, ja podem tenir un triangle. Clar, i és la figura estable. O sigui que en matemàtiques el triangle és la figura més simple que no es pot formar sense canviar la longitud...
0: La longitud
1: dels seus costats.
0: Molt bé.
1: O sigui que per això els enginyers utilitzen estructures triangulars amb ponts, torres i edificis perquè és la forma...
0: Estable.
1: Estable. El 3, doncs, no és només simbòlic, és pràctic.
0: Pràctic, mira, en matemàtiques i jo he dit el número màgic, perquè per mi és un número màgic.
1: No, però espera, de la màgia en parlarem més endavant.
0: Val.
1: No, ara anem a parlar del 3 com altres coses, a veure.
0: Com què?
1: Coses que ens envolten i que és molt, està molt a la nostra mà, però potser no ens hem donat compte de tant. Per exemple, personatges. Els tres porquets.
0: Oh!
1: Les tres bessones.
0: Ai, sí, m'encantaven.
1: Els tres mosqueters. Les Àngeles de Charlie també eren
0: tres. També eren tres.
1: Els tres Reis Mags.
0: Ai, sí.
1: Les tres supernenes.
0: També.
1: Alguna més?
0: Ai, no ho sé.
1: Les tres Maries.
0: Sí.
1: La caca, la merda, la porqueria.
0: Les tresines també eren tres.
1: És veritat, les tresines també.
0: M'encantaven les tresines.
1: Clar, el tresillo per ser al sofà també, no? Veus? Doncs clar, del 3 apareix per tot arreu. I a la ciència també apareix. Perquè mira, la matèria, per exemple, pot existir en tres estats. Sòlid, líquid i gas. El temps es divideix en passat, present i futur.
0: Sí.
1: En la música, la majoria de cançons populars també estructuren en tres parts: introducció, desenvolupament i final. Ui, avui estic que se m'he trabat la llengua.
0: La literatura també, no?
1: També, però espera. En el món de l'humor també, la regla del 3. Perquè molts acudits funcionen, que es repeteix dues vegades la primera part i la tercera és la que sorprèn. Amb la gastronomia també hi ha combinació clàssica de oli, pa i vi. I la història humana s'escriu en tres etapes: naixement, vida i mort. O sigui que ja veus que al final el 3 ens ajuda a ordenar el món.
0: I si ajuntem dos tresos tenim l'infinit.
1: Ai, sí.
0: Ara m'he ficat aquí, home.
1: Ai, sí, que maco.
0: O un buit.
1: Sí, sí, bueno, un infinit buit, no? Mira, abans d'anar al que deies, a la religió cristiana el 3 també és una part central, Pare, Fill i Esperit Sant. I també aquesta idea de triada també existeix en altres cultures. A la Índia, a l'hinduisme, també hi ha tres divinitats, que també representen la creació, la preservació i la destrucció. O sigui que al final, amb cultures tan diferents, sempre hi ha com... aquell punt en comú.
0: El 3.
1: Ai, sí. Doncs mira, i què més t'ha dit del 3? Doncs que hi ha estudis que expliquen que el 3 és el que crea el ritme i l'expectació. Perquè el primer intent falla. El segon sol fallar també. Però el tercer és el que resol la història.
0: A la tercera va la vençuda.
1: Aquí mateix. Doncs sí, i és una narrativa molt antiga i com que funciona, saps allò que diuen, que quan una cosa va bé no la toquis? Doncs això és el 3, no? I ara sí que ens anem al número màgic. Sí, perquè el 3 és un número màgic. Si t'apareix ara un geni amb la làmpara...
0: Que tres diu... desitjos.
1: Clar, no te'n diu ni un, ni dos, ni quatre.
0: No, tres.
1: Te'n diuen tres. Ja saps quins vols?
0: No, ara el meu cervell està pensant: genio, deseo que seas libre. Tu, em va marcar molt aquesta pel·lícula.
1: Tu potser no saps quins desitjos vols, però la gent que ens la cantarà ara sí que ho saben, els tres desitjos.
0: A veure, escoltem-los, doncs potser m'inspiren.
1: Els de Caim.

0: que maca la cançó.
1: Doncs mira, els hi han concedit tres desitjos i els han demanat.
0: Molt bé, ben fet que fan.
1: Veus? Clar. Va, seguim. Cristina, el cervell humà està preparat per recordar tot el que va en format de tres.
0: En sèrio?
1: Sí. I per què? I això saps qui ho fa servir molt?
0: Qui?
1: Els experts en comunicació.
0: Ai, home, ara sí. Quedaré malament aquí. No sé de què m'estàs parlant,
1: no,
0: explica'ns-ho.
1: Bueno, en màrqueting, a mi el tema màrqueting, el tema aparadors, el tema venda, tot això m'agrada moltíssim.
0: Encanta la Rosa, i tant.
1: Ja ho saps, i aquí el 3 fa pura màgia. Aquí sí que és un número màgic. I això, doncs, perquè clar, el 3 és el que havíem dit abans, també és l'equilibri mental, no és ni poc ni massa.
0: És aquelles coses que no sabem conscientment, però que subconscientment ens afecten,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, un és poc, dos és... I 4 és un número estrany.
0: Multitud, ja.
1: 4 és un número estrany, no? Doncs el 3 és això, no? I per tant, amb la psicologia del consumidor, quan una persona ha d'escollir entre moltes opcions, es bloqueja. I si en té poques, és com... no, tampoc. Per tant, oferir 3 opcions en màrqueting és perfecte.
0: D'un mateix producte, per exemple.
1: Per exemple, amb 3 variants. Si tu tens ara, vols oferir un producte, no? Per exemple, tu ara vols oferir l'obra de teatre.
0: Sí. La darrera conversa de la senyoreta Llorac.
1: Això mateix. Doncs vinga, tu aquí has de tenir com 3 propostes. Una proposta que sigui més econòmica, que potser pot ser doncs, un dia només una xerrada de l'obra on la gent hi pugui participar, que sigui com un debat. Després pots tenir un producte del mig, que aquest és el que s'acaba venent més, i aquí és on ja has de posar-hi tota la intenció, que aquí pot ser l'obra... I potser pots afegir-hi doncs, que la gent que vingui a l'obra es pot emportar un enllaç perquè connecti a la teva web i tingui un plus de regal. I aquí ja hi puges el preu una mica.
0: Ah?
1: Sí. I llavors el pack, el de luxe, que aquí els fas subscriptors al teu club o el que vulguis i els hi fas pagar molt més. T'estic fent el negoci?
0: Sí.
1: Doncs te diré que és improvisat perquè no ho havia pensat. Doncs bé, el tema és que tu tens 3 propostes, no? Doncs, quan hi ha el pacte 3, normalment, i està estudiat científicament, o sigui, és així, es ven el del mig. Per tant, el del mig és el que t'has de treballar millor.
0: Que és el que veurien car si no hi hagués el tercer.
1: Això.
0: No?
1: Exacte.
0: El primer és pobre, l'altre és massa. Per tant, amb el recomanat, amb el del mig, anem perfecte.
1: I aquest és el que t'has de treballar bé i és el que has de cobrar el que tu realment vols cobrar. Sí, que ja en tens un per posar més econòmic i un per posar més car. Allà has de posar el preu que tu realment vols cobrar.
0: Ah, emprenedors, pareu orelles,
1: Sí, sí, sí, ja anirem donant més idees. Per tant, això dels 3 packs també, no? I és la regla coneguda dels 3 missatges també. Què hi afegim amb aquesta campanya? Doncs també està demostrat que 3 missatges. 3 missatges, què vol dir? 3 paraules. O sigui, nosaltres funcionem i hi ha molts no logos, diríem, la frase de moltes marques que són 3 paraules, no? És com dir...
0: Just do it,
1: sí,
0: per exemple.
1: Comença, sí. comença a pensar i veuràs quantes n'hi ha que només són 3 paraules, no?
0: Cueces o enriqueces?
1: Cueces o enriqueces, sí, 3. Per exemple, tu vols vendre un servei, doncs si tu dius, és ràpid, fàcil i segur. 3, així, pum. Ja ho vens. Si n'hi poses una més, ja n'has cagat.
0: Però és ràpid, fàcil i segur són 5 paraules.
1: Ràpid, fàcil, segur.
0: Ah,
1: vale. Ja està, treus-li. És igual.
0: 3 conceptes, no?
1: 3 conceptes, sí, 3 paraules, no? Llavors, el que necessita el nostre cervell és això, 3. 3 packs, 3 paraules, 3 missatges, no? 3, el 3, és l'estructura que tenim que sabem que funciona. I els aparadors passa exactament el mateix. Els aparadors és la regla dels 3 punts visuals. Si és, per exemple, una botiga de roba i treballem amb maniquís, doncs 3 maniquís i en forma de triangle. O sigui, un més davant i els altres en diferent, que facin un triangle. Per tant, tenim 3 punts visuals i en forma de triangle. I això a la nostra ment li tranquil·litza molt.
0: Li encanta, li dona estabilitat.
1: Li encanta i, a més, és que li crea aquesta motivació a fixar-se en allò. Per tant, hem de funcionar amb 3 i amb triangles. Què et sembla?
0: Em sembla interessantíssim.
1: Jo
0: cada cop m'agrada més el número 3.
1: Veus? Jo te veig que tu ja estàs pensant en això de la teva campanya,
0: Sí, sí.
1: I mira, i si vols fer una campanya digital, segur que n'has vist a Instagram o així, no? Que també hi ha molts anuncis que diuen, no sé, ara m'he inventat, un equip, com perdre 10 quilos només fent aquestes 3 coses.
0: Sí.
1: Clar, dius, només fent 3 coses.
0: 10 coses no puc, però 3 potser
1: clar, sí. I 5 és molt, també,
0: sí.
1: Però 3 és guai, no? I llavors dius, doncs mira, doncs fem servir això. fent servir això perquè és la manera que el nostre cervell funciona. El nostre bròquil necessita 3.
0: Saps com es diu el meu joc de cartes preferit?
1: Com?
0: El 3.
1: El 3, doncs mira.
0: Un dia t'ensenyaré a jugar-hi.
1: Ah, doncs sí. Hi ha un altre joc que ara m'ha vingut també que fa menció a algú del 3. Ara no me'n recordo.
0: No ho sé.
1: Ai, bueno, és
0: l'1, igual. 2, el 3 crec que encara no hi han arribat.
1: L'1 és xulo, també, eh? Sí. Un dia parlarem de l'1.
0: I tant.
1: Doncs el cinema i la literatura, que això també ho has dit abans, que t'he dit, espera't. Doncs,
0: a veure.
1: Ara anem a parar. Quantes pel·lícules, quantes novel·les hi han trilogies?
0: Ai, sí.
1: Clar, és que és el que funciona, això no és casualitat, això no és perquè sí. No, perquè hi ha de tenir un principi, un desenvolupament i un desenllaç. I és així. No hi ha més.
0: És així.
1: Trilogia, pum, i ja està.
0: Tens tota la raó.
1: Clar, funcionem amb 3.
0: És que m'estàs fent pensar molt, en Roser, avui.
1: I ara, mira, el tema del brindis.
0: Sí?
1: El tema del brindis també. Hi tenim moltes diferents maneres de pensar. De brindar. Però n'hi ha una, o com fem els xupitos així, no? Que què fem? Agafem el got i diem amunt, al centre i cap a dins. Ho fem amb 3 passes.
0: No, normalment és amunt, avall, al centre i cap a dins. Són 4.
1: Doncs jo en faig 3, mira, no?
0: No, però fixa-t'hi, normalment
1: amunt, al centre i pa dintre.
0: Xoques, apoies a la taula i veus. Són 3 accions.
1: No, però en castellà es lliguen quan es diu al centre i pa dintre.
0: Arriba, abajo, al centre, pa dintre.
1: Pues el pa abajo no el dic jo.
0: Que no quiero bajar el alcohol.
1: Que no quiero bajar, no, que va pa arriba, pa centro y pa dentro.
0: Que sí, que t'ho compro, Roser, que està fantàstic.
1: Mira, aquesta poder m'he colat, però jo és que, mira, no sé per què, ho veig així.
0: Potser ja tu ho has fet sempre així.
1: Bueno, potser és que no prenc gaire xupitos, eh?
0: El 4 ja es queda clar que no t'agrada gaire.
1: No gaire, no. No, és un número així.
0: És per estar sentat, és cadira, i tu ets massa activa pel 4.
1: És poca cosa. No té gaire personalitat el 4, eh? Bueno, que no ens... que la gent que li agradi el 4 ja hi buscarem coses que segur
0: no passa res, eh? Segur que tens els teus motius.
1: Tenim dites també del 3, eh? Tu ja n'has dit una al principi de tot.
0: A la tercera va la vençuda.
1: Ah, aquesta sí. Què més?
0: Ha tocat el 3.
1: Ha tocat el 3?
0: Ah, no, ha tocat el 2. El 3 no sé què és, perdó.
1: Una mica més enllà. Aquest que ha tocat el 2 s'ha anat una mica més enllà i ha tocat el 3.
0: Ai, avui estem desvariejant una mica, eh? Quines més, va, que segur que tu sí que
1: tens. Bueno, és que ens ho estem fent venir bé, també, però la gent ens ho perdona tot plegat, eh? En un 3 i no res.
0: En un 3 i no res.
1: No?
0: No busquis 3 peus al gat.
1: Ah, molt bé. Molt bé. Això la gent que es complica, no? Cada 2x3.
0: Ai, sí.
1: Aquest què?
0: Aquest és pesat i ve sempre.
1: Cada 2x3, eh? I aquella de on hi mengen 2 i mengen 3? Però aquesta es fa servir per tot, eh? Com dius, a vegades que hi ha gent, no?, que dius, mira, fas una festa i n'has convidat, posem el cas a 20, no? I en venen 2 més. Bueno, doncs en mengen 20, en mengen 22.
0: No passa
1: també,
0: res.
1: No passa res.
0: I a veure, un moment, que clar, això no ho hem dit. De tota la vida. 1, 2, 3! I passa l'acció.
1: Claro.
0: El 3 et porta l'acció.
1: Clar, sí. I també per jugar, que et deien 1, 2, 3, salvat.
0: 1, 2, 3, pica paret.
1: Clar, mira si hi ha l'1, 2, 3. Què més? Ui, hi havia un programa de televisió que seia 1, 2, 3,
0: sí.
1: Respon d'altra vegada.
0: Quan
1: no?
0: Em veien amb aquestes ulleres grosses em deia que m'assemblava
1: a les
0: safates de 1, 2, 3.
1: A les secretàries, sí, les safates de 1, 2, 3 amb les ulleres, sí. I després hi ha una dita molt xula que és com... que és veritat, tu.
0: A veure...
1: Mira, la dels convidats i el peix, al cap de 3 dies ja fa pudor. Saps allò que ve gent a casa, que ve gent a casa i se t'instal·la?
0: Sí.
1: I al cap de 3 dies ja n'hi ha prou. No? Ja
0: en
1: tens
0: fas,
1: prou.
0: Què fas aquí encara? Quin dia marxes?
1: És la mesura. I doncs és com el peix. Tu, al tercer dia ja fa pudor, allò.
0: I tant.
1: Doncs és com el peix. I després n'hi ha una altra que diu... qui fa 3, burro és. Que vol dir que també ja té tela, no? Vull dir que has caigut un cop, un altre cop, que la gent que va empassegant sempre amb la mateixa pedra, doncs dius, bueno, ja poder que n'aprenguis, no?
0: Sí que n'hi ha, i segur que ens en deixem, eh?
1: Segur. Ai, mira, n'hi ha una altra.
0: De jocs i el 3 en ratlla.
1: Ah, sí, també.
0: També hi ha el 4 en ratlla, però... jo el 3 en ratlla havia jugat molt.
1: Sí, jo també. No veure 3 en un burro.
0: Sí.
1: No, que no t'hi veus.
0: Aquesta sóc jo sense ulleres.
1: La setmana dels 3 dijous.
0: Oh, què és això? Jo
1: la setmana que no arriba mai. No, aquesta no arriba mai.
0: No arriba mai.
1: De les 3 dijous no arriba mai.
0: Tu
1: ves fent,
0: nena, que arribi, no? Per arribar... no,
1: Cristina, quan ens anirem de vacances? La setmana del 3 dijous. No, no irem mai, tu.
0: Carai, crec que em passaré tota la nit pensant en coses relacionades amb el número 3, eh?
1: Sí, a mi el del màrqueting dona-li moltes voltes perquè realment és molt i molt interessant,
0: la veritat és que sí.
1: Sí. Doncs jo, si et sembla, anem al consultori.
0: Sí? Ens n'anem ja, anem a posar la maquinària en marxa, no? Diguéssim ara, que no me sortia.

0: Doncs vinga, consultori creatiu amb la Roser Martínez. No marxem mai sense fer els deures. Roser, quins deures tenim aquesta
1: vinga,
0: setmana?
1: Vinga, he preparat... Quantes coses creus que he preparat?
0: Ui, tres!
1: Tres! Yeah! Molt bé! Premi! Mira, repetirem la cançó. Guapa, guapa, guapa.
0: Oh,
1: guapa.
0: Que bé.
1: Que aquest programa no em diguis que no t'agrada,
0: oh,
1: eh?
0: Home, tant, jo m'ho passo.
1: Ah.
0: Jo m'ho passo, teta. Esperem que els oients també. Tu i jo ens ho passem?
1: Bé. Sí, sí, ho gaudim molt, ho gaudim molt. Doncs vinga, va, tres reptes. Per exemple, el primer que farem és la propera vegada que hagis de vendre una idea. Suposem el cas que tenim un emprenedor, una emprenedora, una persona que ja té un negoci de tota la vida, que dius, mira, té una botiga i no sap com innovar, com fer que la gent li entri, aquestes coses, no? Doncs hem de crear una proposta amb tres ofertes.
0: Sí.
1: Preparar tres alternatives. Allò que dèiem, ABC. Posar-li tres noms o com... El bàsic, el premium i el lux, no? I a veure què passa, i a veure les reaccions de les persones.
0: Això ho podeu provar quan vulgueu aconseguir algun objectiu amb els pares, o alguna feina, o... A mi, moltes coses, pot servir, això és que estàs explicant.
1: És que és estratègia.
0: Ah,
1: clar, això amb els pares és veritat, no hi havia pensat, però clar...
0: Mira, pa, mateixo tres opcions aquí sobre la taula, a veure quina t'agrada més, no? A veure quina em compres.
1: Escolta, necessito 50 euros, i no... Doncs clar, podria dir, bueno, clar, és que pitjor seria anar buscant alternatives fins que al final digui, bueno, doncs els 50 ja estava bé, no?
0: Sí. Em quedo amb el que havies dit al principi, eh?
1: Sí, clar, li vas complicant la cosa i al final dius, doncs mira. I mira, el segon, farem com si un aparador casolà, però mai més que no sigui un aparador, però amb el tema de decoració. Doncs fixa't quan arribis a casa i mira doncs, els prestatges, mira la taula, les tauletes, el que tinguis de decoració i a veure com ho tens realment posat, com estan els elements. I es tracta de fer petits moviments perquè creïs la decoració de tres en tres, els objectes, i fer la forma del triangle que dèiem.
0: Triangle equilàter?
1: Com vulguis, però que sigui forma triangular, que hi hagi sempre la perspectiva triangular, una peça sempre que destaqui per davant de les altres.
0: D'acord.
1: I això ho fas doncs, amb diverses coses. I comença a observar què diuen a casa teva.
0: Ai... Ai, doncs, sí, mira, a part tinc ganes, eh? Ja m'he ficat, porto uns dies de moda
1: sí,
0: neteja.
1: Estàs...
0: Sí,
1: sí, sí.
0: I mira...
1: Doncs remena, i fes de tres en tres i donant-li la forma aquesta de triangle.
0: Doncs t'ho compro,
1: I
0: eh?
1: I aconsegueixes més equilibri, més harmonia, i tot anirà...
0: Si algú fa construccions així a casa fantàstiques de tres en tres, que te les envien a l'Instagram.
1: Sí, tant que sí.
0: A on?
1: El Roser Martínez Creativitat. Mira, tres paraules. Roser Martínez Creativitat.
0: Sona fantàstic. És que, clar, jo ara pensava un pòdium, també són tres llocs.
1: Ah, molt bé.
0: I tant.
1: I les medalles, clar, el pòdium i les medalles són tres.
0: Van de la mà, sí.
1: Clar, són tres coses. I també un altre exercici.
0: A veure.
1: Com definir-te tu, o el teu projecte, o qualsevol cosa que tu tinguis entre mans, amb tres paraules, o, diríem, amb una frase amb tres conceptes? Això també
0: mira,
1: és un exercici.
0: La meva web diu que sóc un usonenca de cor gironí afincada a l'Empordà. I crec que em defineix molt bé.
1: Doncs mira.
0: Són tres llocs.
1: Per tant, ja tens el triangle.
0: Ja tinc el meu triangle.
1: No?
0: Sí, geogràfic i d'acord també.
1: Veus? Que bé. Molt bé, molt bé.
0: Ai. Doncs ai, quanta gent... inspiració avui.
1: Sí,
0: ja
1: tenen.
0: Podem començar a escriure
1: jo
0: coses.
1: M'imagino la gent que està ja prenent notes, que està pensant, està remenant totes les coses a casa seva, estan canviant aquella figureta, aquell llibre, doncs a posar-ho tot de tres en tres i en forma de triangle.
0: Allà amb l'aparador canviant-ho de lloc, allò no ho havia fet bé.
1: Sí, els maniquís, que acaba el maniquí, ai, però igual maniquí o si és un altre tipus d'establiment també pot ser amb tres peces, no sé, per exemple una sabateria.
0: Sí.
1: Doncs buscar maneres de posar tres sabates amb tres columnes, per exemple. A vegades que si hi ha 20 sabates amb un aparador no en veus cap.
0: No, això s'ha de saber fer, s'ha de saber posar bé.
1: I si crees composicions de tres en tres amb espais entre elles, és com que és més fàcil vendre algun model en concret. Que tu diguis, jo és que vull vendre aquesta vermella perquè fa 4 anys que la tinc al magatzem i no hi ha nassos a vendre-la.
0: A davant de tot del triangle.
1: Això.
0: Ah.
1: I vendràs aquella vermella que porta anys en allà.
0: Carai. Bé, què? Jo no sé si vosaltres heu après coses, jo n'he après moltes avui, eh, Roser? I m'han agradat molt, per tant, si el 3 ja era el meu número preferit, ja et dic jo que es queda de per
1: ara
0: vida.
1: Ara encara més.
0: A part, haig de dir que aquí, en el municipi on fem aquest programa, que és l'Escala, va haver-hi molta sort amb un número acabat amb 3 amb sí? un sorteig del Niño.
1: Ah, mira que bé, i el va tocar?
0: A mi no, però gent que m'estimo sí, per tant, molt content.
1: Doncs ja està, doncs felicitats per la gent que li va tocar, clar que sí.
0: En tenia un altre acabat amb 3, però no era aquell.
1: Catxis. Però nosaltres som felices igual.
0: Oh, i tant, oh, i tant.
1: Sí. Mira, Cristina. Cristina.
0: Oh, tres síl·labes.
1: Tres síl·labes.
0: Oh, Martí-ne.
1: També.
0: Ah. Ah.
1: Sí, sí.
0: Què més, què més?
1: Què més? Canta, no. Roser, tampoc.
0: Ai, oh. No, ens havia quedat millor abans, ja, eh?
1: Sí.
0: Ho deixem aquí, doncs.
1: Va, deixem-ho, deixem-ho.
0: Deixem aquí. Doncs,
1: adeu, adeu, adeu.
0: Adeu, adeu, adeu.
1: Guapos, guapos, guapos.
0: De tres en tres.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Déu-n'hi-do,
0: per parlar del mur de la Terra, la història de la gran muralla xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la gran muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: Però, o sigui, els tres troians hem fet això.
1: En veus? Diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas.
0: El següent pas.
1: Això l'any que ve.
0: A
1: simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la gran muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la gran muralla. Em sap greu? Sí, és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la gran muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color, és color gris, vull dir, veure, si estigués pintada groc fluorescent,
0: clar.
1: Potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquennal de la Xina, no? Entre tots pintar la gran muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la gran muralla, és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la gran muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Trella d'avui, dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No. O sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles. I ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient. Però el que sí que és cert és que no és una paret. O sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample, que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades... I ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, no, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi, fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra de la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000-8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant. Una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. Brutal. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, Joc de Trons, no? El mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament, per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la serp roja, no?, perquè té un color molt, molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no? Si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Però simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no? Al nord, o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla, bla, bla, bla, bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual... O sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no? Com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació. No sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no? El regne xinès.
0: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
1: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, Però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tot el, o sigui, tota la Xina sota un sol emperador.
0: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
1: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar, tu has estat designat per Déu, no? La teva família ha estat designada per Déu i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent...

0: poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
1: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots. A la Xina, qui escrivia la història?
0: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles, i és una cosa que passa a molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'Estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat, i gairebé sense cap mena de parada en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, val? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
1: Molt bé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
0: Clar, fixeu-vos que el programa va de la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
1: sí,
0: no? De
1: sí,
0: la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
1: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
0: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure... A molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, i per tant una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? la noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i, per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs, que com que eren... Els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant, castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no?, o bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa a cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
1: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
0: Molt bé, minut 19, 20, i ara comencem a parlar de la muralla, eh?
1: Vinga.
0: Encaixa en que Xina, durant molt de temps... no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera

0: molt psicològica, aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord, hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no? Els pobles nòmades que van en cavall i veuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la gran muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
1: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1.000 anys, així, perquè sí, perquè no tenim temps. Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc. Però passarem directament a la Ming. Ah, perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan. Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist. Va, en una època que es diu els regnes combatents, va? I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes per defensar-se entre ells. Va? Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no?, per defensar-se. Aquest regne es defensa aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, va? Que és Qin Shi Huang. Va? En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221... arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, l'inici, o al final, de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades esteparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics... Aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica bàsicament consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat xin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, això no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa mitjana també existirà. Llavors aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres, estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava a la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com, per exemple, la llegenda de Meng Jiangju, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats, 1.000 quilòmetres enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal, aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, el desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques doncs fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que literalment...
0: Vas a treballar allà, vull dir...
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa al Tres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien. En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple: "Beu una altra copa de vi abans de marxar, perquè a l'oest del pas de Yangwan ja no hi haurà cap amic", no?, fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història Xina,
0: Xina,
1: història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que m'ha estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Però la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit.
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà.
0: Pues, tu penses en la muralla i aviam de quina manera podré tontrollar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai, carai.
1: Sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan, és a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les seves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Posen els seus cavalls, entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus. Una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i es llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9-10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats? Com a la cara, no? Li tires?
1: Els hi cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no?, d'aturar, no?, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic. Sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
0: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
1: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia empassat l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra, que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenia els nòmades especificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat. Les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim, i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del trailer d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat. Hi va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, pots que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I, per tant, què li passa a l'imperi? Pues que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera al nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Shangkan i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a
0: molt
1: Àsia,
0: interessant.
1: Que no pas a Europa. Però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia, perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan a principis del segle XIII i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo.
0: Mm-hmm.
1: Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment, quan la vaig veure, em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordem que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que al sud recorrent que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has escalat una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer, però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però, bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però ell no li diu Pequín, li diu Dadu. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentava abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, el 90% de la població xinesa en aquell moment, i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord, i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergi, és un bon moment per fer un break.
0: Un
1: no?
0: break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Moments d'òpera.
1: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha títols que presenten un repte vocal tan important que pràcticament són desconeguts perquè és difícil trobar cantants que vulguin assumir tal repte. És el cas del títol que ens ocupa aquesta setmana. És Claire Monde.

0: Temps d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Esclermont és una òpera dividida en quatre actes, més un pròleg i un epíleg, amb música de Jules Massenet i llibret en francès d'Alfred Bloch i Louis de Gramont. L'estrena va ser a l'Òpera Còmic de París un 14 de maig del 1889, per aquesta estat es fa uns 137 anys, i no ens consta que s'hagi representat mai de manera íntegra a Catalunya. Pel que fa als personatges principals que intervenen en aquest títol, Porcas és l'emperador de Bizanci, un paper per baix, és Clarmonde, la protagonista, és la filla de l'emperador, un paper per soprano d'enormes exigències tan elevades que, com dèiem, és pràcticament impossible trobar sopranos disposades a assumir el repte d'interpretar un rol com aquest. Parseis és la germana d'Esclarmonde, un paper per mezzo-soprano, Roland és el comte de Blois, un paper per tenor, i Neas és el cavaller errant de Parseis, un paper aquest per tenor. Esclarmonde és potser l'obra més ambiciosa de Jules Massenet i la més wagneriana pel seu estil i concepció. El paper principal presenta una gran dificultat, incloent passatges de coloratura realment vertiginosos. De fet, cantar el paper de la protagonista, Esclarmonde, és tot un repte perquè en alguns passatges pot ser una mena d'Isolda, mentre que en d'altres pot ser l'Acmé, i fins i tot pot arribar a recordar-nos en algun moment a la Reina de la Nit de la Flauta Màgica. Per tant, un repte només accessible a poquíssimes veus. Motiu pel qual aquesta és una òpera raríssima, ja que ben poques són les que estan capacitades i tenen la valentia d'interpretar aquest rol tan vertiginós. L'orquestració, a més, és molt delicada, les exigències vocals, com comentaven, són molt elevades, i, a més, Massenet desplega l'ús típicament wagnerià dels temes musicals o leitmotiv. Tot i estar basada, no gaire fidelment, en una llegenda medieval, presenta aspectes moderns i l'atmosfera general està carregada de sensualitat. Com us podeu imaginar, és una òpera que es programa molt poc i, de fet, la darrera gran Esclarmonde va ser la soprano Joan Sutherland, als anys 70, dirigida pel seu marit Richard Bonynge. Per sort, van enregistrar aquest títol i, per això, a dia d'avui podem gaudir-lo en una gravació que és realment espectacular i que podrem escoltar fragments d'aquesta al llarg del programa d'avui, que comencem situant-nos ja a l'inici del pròleg. L'emperador bizantí Porcas, que també és un gran mag, anuncia la seva renúncia com a emperador en favor de la seva filla Esclarmonde. Al mateix temps, també li transfereix el seu poder màgic. Un detall important és que Esclarmonde ha d'aparèixer amb la cara coberta per un vel fins als 20 anys, així que cap home li pot veure el rostre. Després del seu 20è aniversari tindrà lloc un torneig per determinar qui serà el futur marit d'Esclarmonde. Aleshores, també hauria de fer-se càrrec de la corona imperial. En aquest context, Perseis, la germana d'Esclarmonde, s'encarrega d'acompanyar i protegir de les mirades a la seva germana. El pròleg acaba amb el lliurament de la insígnia imperial, que són la corona i l'espasa, a Esclarmonde per part del seu pare Porcas.

Arribem així a l'inici del primer acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. La nostra protagonista, Esclarmonde, s'ha enamorat del cavaller francès Goaland, el duc de Blois. Aleshores, s'assabenta que aquest valent soldat es casarà amb Bathilde, la filla del rei francès. En aquesta situació, Esclarmonde utilitza la seva màgia. Amb l'ajuda dels esperits convocats, aconsegueix atraure el Goaland fins a una illa remota on es podran conèixer. L'espectacular Joan Sutherland és Esclarmonde en una de les escenes més impressionants d'aquest títol. La dirigeix Richard Bonnich.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Senzillament espectacular la soprano Joan Sutherland. Arribem així al segon acte de l'òpera Esclarmonde de Massenet. Golan i Esclarmonde es troben a l'illa. Esclarmonde li explica el seu poder màgic i li confessa el seu amor. Golan, completament enamorat, sucumbeix als seus encants i es produeix una nit d'amor. Una nit d'amor que escoltarem protagonitzada per la veu de Joan Sutherland com a Esclarmonde i el tenor català Jaume Aragall com a Golan.

Esclarmont, després d'aquesta escena, li regala una espasa màgica a Golan i gràcies a aquesta arma és invencible. Ara bé, posa només una condició. La seva relació s'ha de mantenir en absolut secret. Ella promet utilitzar la seva màgia per visitar-lo cada dia, o millor, cada nit, allà on ell sigui. De nou, són Sutherland i Jaume Aragall.

acte tercer. Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Esclarmonde, de Massenet, aquí als moments d'òpera. França està amenaçada pels sarraïns. Roland, que és invencible gràcies a la seva espasa màgica, desafia el rei sarraí a un duel. Esclar, guanya aquest duel sense cap dificultat. Això acaba amb l'amenaça de França i l'agraït rei francesa la vol fer que Roland sigui el seu gendre. Per sorpresa de tothom, rebutja la mà de la filla del rei. Quan se li pregunta, confessa que el seu amor és per Esclarmonde i parla del seu poder màgic. Aleshores, el bisbe de Blois l'adverteix sobre la bruixeria. Amb l'ajuda de la seva màgia, apareix Esclarmonde i està decebuda amb el seu amant perquè ha traït el seu amor fent-lo públic i no respectant la promesa que s'havien fet de mantenir-lo totalment en secret. Durant una baralla es trenca l'espasa màgica de Roland. Aleshores, l'enfadada Esclarmonde desapareix en un mar de foc, però, malgrat tot, no renuncia al seu amor per Roland. De nou, escoltem les veus de Joan Sadran com Esclarmonde i Jaume Aragall és Roland.

0: Moments d'òpera.
1: Quart acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. El torneig anunciat per trobar un marit per Esclarmonde està a punt de tenir lloc a Bizanci. Perseis i el seu promès Eneas van a trobar l'exemperador Porcas, que ara viu reclòs en una cova. Els dos li parlen de la relació entre Esclarmonde i Golan. Porcas convoca Esclarmonde i li explica que ho perdrà tot si no renuncia a Golan. A més, Golan hauria de morir si ella no renuncia a ell. Amb el cor trencat cedeix i quan es troba amb el seu estimat Golan li diu que ja no se l'estima. Ell, desesperat, decideix participar en el torneig per aconseguir la mà d'Esclarmonde.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: I així arribem a la recta final d'Esclermonde, ja en l'epíleg d'aquesta òpera de Jules Massenet. El torneig, en el que hi participen un gran nombre de cavallers, l'acaba guanyant un cavaller vestit de negre. Com us podeu imaginar, finalment resulta que aquest cavaller no era altre que Golan. Per tant, ara complert oficialment la condició per aconseguir de forma nítida la mà d'Esclermonde. Així doncs, ara per cas, ja no pot oposar-se a la relació de la seva filla amb el cavaller Golan. Així és doncs el final feliç de l'òpera Esclermont de Jules Massenet. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera aquí, a la xarxa de comunicació local. Gràcies per la vostra atenció i fins la propera.
0: Moments d'òpera.

0: Jordi Portós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
1: Sigueu benvinguts a una nova edició de Perifèries i, com sempre, l'Aleix Salari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon i avui tota una hora per endavant per compartir una sèrie de cançons, una sèrie de músiques que avui tindran un protagonista molt concret, el pop.

Doncs avui caminarem per la ruta del pop, perquè pensem que fa ja moltes dècades que el pop, de ser, sobretot l'aparició dels Beatles, es va imposar com el llenguatge dominant dins d'aquella cultura juvenil en la que el rock era probablement l'arquetip, però que el pop va acabar definint. En qualsevol cas, avui ens limitarem simplement a escoltar algunes d'aquelles cançons emblemàtiques com aquesta, Dares i Ghosts, dels Ilias, que van editar el 1990 i que va ser una de les cançons emblemàtiques dels anys d'aquella dècada, dels 90. El guitarrista Mike Badger va formar el grup precisament el 83 amb Lee Mavers, que era el cantant, compositor i guitarrista també del grup, i aquest home era, els que el coneixien diuen que era un perfeccionista absolut, i aquest perfeccionisme, aquesta ànsia de perfeccionisme, va acabar amb la banda 5 anys després. I si Elias d'alguna manera ens servien per començar i situar-nos també en el que fa el discurs o la caligrafia pop de les últimes dècades, un grup suec, probablement el més venedor després d'ABBA, ens va mostrar també que amb el pop es podien arribar a llocs molt interessants. Roxette van fer l'any 2003 un àlbum que es deia The Pop Hits, precisament, tota una declaració de principis en temes com aquest, John Afternoon.

Roxette, un grup força recordat per aquestes cadències pop que moltes vegades les encertaven tant com en aquest àlbum de l'any 2003 que es deia The Pop Hits. El formaven la Marie Fredriksen, que malauradament va morir el 2019, i el Pierre Gisle, una parella que van tenir o van fer dels 90 la seva època dorada. I el pop, que tenia una quantitat enorme de cal·ligrafies, de maneres de fer i d'expressar-se, va trobar alguna sèrie de músics que anirem repassant avui, que van crear o van donar, diguéssim, la seva empremta personal. Pocs tan personals com en Franco Battiato.

Franco Battiato, amb la voce d'Il Padrone de l'any 1981, amb aquest cucurrucucú paloma que ens va deixar fascinats, perquè ell va mostrar una personalitat única, pròpia, inclassificable, avantguardista, respecte a la cançó popular, i es va convertir, sens dubte, en una de les icones més interessants de la música europea fins del segle passat. I una altra també de les grans figures del pop mundial i realment incontestable és, sens dubte, Paul Simon.

un dels més grans compositors nord-americans i a nivell internacional pel que fa al pop contemporani, sobretot de la segona meitat del segle passat. Songs from Cavemen era el títol d'aquell àlbum que va publicar el 1997 i que dedicava a la cultura porto-riquenya que havia fet de Nova York una ciutat tan especial. Un àlbum absolutament imperdible. I un personatge més trobat a les perifèries de les perifèries, inclús d'aquest llenguatge del pop, és Teddy Thompson, el fill de Linda i Chris Thompson, nascut a Londres, crescut a Brooklyn, Nova York, i que sempre, cançó a cançó, disc a disc, ha fet un pop

ho ha fet el pop, un llenguatge molt propi i molt, molt personal. La cançó es diu In My Arms i això ho va publicar l'any 2008 en aquell àlbum que es deia A Piece of What You Need.

I això era un àlbum del 1979 signat per Nick Lowe, un altre britànic que va fer carrera als Estats Units i que es deia Labor of Lust, un àlbum de power pop realment increïble i que va significar o va anunciar la New Wave que vindria als anys 80. Ell era de Surrey, Anglaterra, i encara continua fent carrera magnífica com un personatge absolutament molt personal dins del pop nord-americà actualment. I un altre també dels nostres perifèrics oblidats i perduts que considerem un mestre a l'hora de fer cançons pop és Michael Head, que el 1999, encara amb el Shaq, va signar un àlbum que es deia HMS Fable.

Michael Head, que va fundar The Pale Fountains allà als anys 80, després Shack, el grup aquest que acabem d'escoltar, i que continua en actiu amb The Strands, una banda també essencial que segueix les línies o el discurs aquest del pop creat per aquest home nascut a Liverpool l'any 61, Michael Head, i que continua fent i demostrant una carrera realment brillantíssima. En aquesta cal·ligrafia pop. I ja que parlem d'això, del pop, ara hem de fer una aturada important i en el temps i en un lloc, és a dir, en els anys 60 i en un país, França.

Era el 1966 quan Michel Polnareff gravava aquesta Poupée qui fait non, la nina que diu que no, tota una mena de precedent del que vindria després el 68, l'anticonformisme, la contestació del maig del 68, ja s'aventurava en cançons de Michel Polnareff, tot un personatge únic i diferent en el pop francès d'aquella època, una època caracteritzada per Salut Le Copain, aquella revista que aglutinava una sèrie d'artistes que, abraçant les noves corrents del pop britànic, s'expressaven en francès sense menystenir per res la tradició de la chanson, cosa que va fer, per exemple, François Hardy.

La gran François Hardy, que l'any, si me no recordo, era el 70 exactament ja, saludava la nova dècada amb un àlbum que es deia Soleil i en el que s'incloia aquesta cançó Pong, una cançó, una manera de fer una cal·ligrafia, insistim, rotundament pop, que va definir molt, diguéssim, la musicalitat europea dels 60s i dels 70s, i que també va tenir com a colofó una joveneta Franz Gall que havia debutat de la mà de Gainsbourg, que va guanyar un festival d'Eurovisió, però que ja una mica més endavant, a l'any 80, publicava un àlbum que es deia Paris, France, i que incloia cançons com aquesta, Il jouait du piano debout.

Els habituals de Perifèries ja sabeu que sempre Robert Wyatt té un lloc en el nostre programa. Parlem del que parlem, perquè a més Robert Wyatt és un personatge tan increïblement ampli en el registre musical que també en una recopilació de temes de pop que havia esperat un tema seu com aquest Hips of Ships de l'àlbum Sleep del 1997, una autèntica meravella com és com continua sent la carrera de Robert Wyatt. I tornant a casa ens trobem amb una gravació que vull rescatar perquè ha quedat com molt oblidada en el temps, en l'espai i a tot arreu, i per tant recuperem aquí a Perifèries l'àlbum Immigrasons del 2007, aquell àlbum que era una formació integrada per la Sílvia Pérez Cruz, el Raúl Refri i l'Ernesto Snager, un argentí que completava el trio, que van gravar un LP realment excepcional dins de lo que és la discografia de casa nostra de les últimes dècades, i ens va deixar una cançó fantàstica. Un personatge, Manuel Serrat, versionat per la Sílvia Pérez Cruz i Raúl Refri en aquell àlbum Immigrasons, amb una cançó que es deia Menuda.

Una versió de Serrat, menuda, del trio que formaven la Sílvia Pérez Cruz, el Raúl Refri i l'Ernest Snager, i que van gravar l'any 2007. Aquesta versió del Menuda, una cançó fantàstica, una autèntica balada pop, d'una que Serrat era, sens dubte, un dels artistes més pop que tenim, que hem tingut i que... passat el temps, va creixent en tant en quant el seu record fa enorme. I marxarem, ens acomiadarem avui amb un grup molt especial. Avui, per marxar en plan sintonia d'acomiadament, agafem un àlbum d'un grup anomenat Caravan, anem a l'any 71, britànic, Canterbury, el so Canterbury, que van gravar el seu segon LP. Es deia In the Land of the Grey and Pink. Caravan era una banda molt curiosa, nosaltres la considerem gairebé de pop progressiu, en el que van passar moltíssima gent. Els tres Soft Machine, Robert Wyatt, Kevin Ayers, van passar per Caravan, i el van integrar finalment Richard Sinclair, Dave Sinclair, que era el seu cosí, el Richard Cogan i el Pai Hastings. En definitiva, van fer una autèntica meravella. Golf Girl. Fins la setmana que ve.

Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.

0: tots i a totes, benvinguts a una nova edició de La Rala, programa aquest en què començarem parlant amb en Jaume Bernis, amb ell pels diferents barrets que té, que de seguida explicarem, abordarem moltes qüestions interessants, capitals, que li passen al sector primari, especialment al del porcí. Després el que farem és tenir una conversa amb qui en sap tant de cereals, que de fet els representa Unió de Pagesos, el Santi Cau de Villa, perquè també tenim diverses qüestions que poc se n'han parlat en altres àmbits i que nosaltres desgranarem en aquest programa perquè preocupen i ocupen amb aquest sector dels extensius del nostre país. Tot plegat en una rala que comença ara mateix. Som.
1: Amb nom propi.
0: Doncs som-hi, ens hi posem ja, ara us ho dèiem a la sumària, amb aquesta entrevista amb en Jaume Bernis, amb qui abordarem moltíssimes qüestions, també perquè té, porta diversos barrets, tots ells ens interessen per a la següent conversa que estem a punt d'iniciar. Recordem que és membre de l'executiva tant de JARC com del seu germà gran a nivell d'estat, COAC. També és el responsable del porcí de COAC, és a dir, a nivell estatal, i conseller del Comitè Tècnic del Comitè Social i Econòmic a Europa. Per tant, amb el Jaume Bernis podrem abordar qüestions de cadascun d'aquests àmbits. D'entrada el saludem. Jaume, com sempre, moltes gràcies per atendre els micròfons, i més aquesta vegada que t'he vist amb molt poca antelació. Encara t'ho agraeixo més, Jaume.
2: Bon dia, Francesc. Gràcies per tornar-me a convidar.
0: Perquè, a més, anem, per exemple, amb el porcí. Tots els temes són prou interessants, però, per exemple, amb el porcí, clar, teníem Mercó Lleida, que entrava en vigor fa pocs dies, i des de precisament a COAC doncs es trau un informe dient possibles afectacions, fent comparatives, per exemple, de preus, costos, etcètera, etcètera. Què és el que apunta aquest informe que treu des de COAC?
2: Bé, nosaltres, aquest informe que hem treballat i preparat des de COAC, hem anat a denunciar la diferència que hi ha de preu entre el productor, el que cobra el productor de carn de porc, i el que acaba pagant el consumidor. Hi ha un diferencial d'un 431%, i el més greu és que el productor de porc està perdent diners amb evidentment, amb la diferència que hi ha entre el preu de Mercó Lleida en aquest moment, que és 1,30, i el preu de cost, que és 1,40, doncs perd 10 cèntims per quilo viu. Si ho multipliquem per un porc de 118 quilos, que és de mitja el que se sacrifica, doncs estem perdent més de 12 euros per porc en aquest moment, no? Clar, el més greu de tot això, Francesc, és que això no ho està notant el consumidor. I el consumidor el que està pagant és la carn de porc més cara que mai, quan el sector o el productor és quan està perdent diners, no? En cap, per què ho fem? Per què volem destacar el que està passant? Perquè, evidentment, aquí el que és la part comercialitzadora, les grans superfícies, pues, com en d'altres vegades i en d'altres productes, s'estan fent l'arròs en aquest sentit, perquè no estan aplicant aquest menys cost de la carn, perquè ve del tot del circuit de la cadena càrnica amb ells, i tenen més marge de cara al consumidor. I això és el que estem denunciant. I no només denunciant-ho, perdona, Francesc, sinó alertant al consumidor que no som els culpables dels productors de carn de porc, sinó en aquest cas n'hi ha una part de la cadena, que és la gran superfície, que no està reflectint aquesta compra més barata de la carn als propis consumidors i consumidores.
0: Clar, el per què està la carn més barata, després hi entrarem, segur que molts ho són en qüestions com la PPA, però claro, també s'han disparat els costos, que a lo millor, a diferència d'altres vegades, aquí estic especulant, pot al·legar aquesta gran distribució, aquestes grans superfícies, que com que se'ls han disparat els costos, doncs que el que fan és aplicar aquest increment, allò que ells sí poden, perquè la pagesia no podeu moltes vegades, perquè sí que, però sí que és cert que si ens atenem els antecedents, si no haguessin aquest augment de costos, jo especulo, segurament també no es notaria la davallada de cara al consumidor, perquè ha passat moltíssimes vegades el que dic, però aquí és cert que tots tenim augment de costos amb tots, i al millor això és el que aleguen. No sé si diguessin això, que els hi diríem?
2: No, no, aviam, pot ser, és un argument que evidentment els costos han pujat per tothom, val? Però també han pujat pel productor els costos. Han acabat l'al·legació, aquest discurs de que tenen un increment de costos degut a la situació geopolítica i al tema de la guerra i a l'estret d'Hormuz a l'Iran, pues, bueno, és un argument que evidentment és molt fàcil de fer anar, però jo incideixo en que la carn de porc en aquest moment no tindria que costar als consumidors i consumidores el que tenen que pagar, no? Perquè no s'ha reflectit en cap moment, diguem clarament que l'efecte PPA va deixar el preu del porc a euro el primer any, sí. I ara s'ha anat recuperant, estem a 1,30 i la tendència és que recupero, no? Però en cap moment, ni de l'euro ni ara a l'1,30, el consumidor ha notat que li baixés el preu de la carn de porc. Acabat, escoltem, parlem clar, quan un preu d'origen baixa, el que és el consumidor hauria de baixar, i això no s'ha reflectit. Ara, l'excusa és que ells també han tingut un increment de costos. Això estem parlant d'aquesta guerra, doncs estem parlant de 2 mesos i mig, 3 mesos. Quan anava el preu del porc a euro, la carn tampoc va baixar de cara al consumidor i al consumidor.
0: Sí, sí. Un increment de costos que, clar, perquè aquí no ho sap ningú, marcada per aquesta guerra a l'Orient Mitjà. Clar, que aquí també, no sé si dir-ho així, al procés li va haver una oportunitat, perquè un dels grans damnificats són els productes per fertilitzar les terres, i ja vam veure quan va haver fa molt temps una pujada de preus que els adobs naturals, és a dir, les dejeccions ramaderes, doncs molts pagesos van tirar cap a aquesta opció perquè eren preus totalment prohibitius. No sé si ara això s'està donant, si cal aprofitar aquesta situació, si cal accentuar, és a dir, això ja està passant?
2: Estem repetint la causa-efecte dels increments de costos que vam veure a l'inici de la guerra d'Ucraïna, a Rússia, que van ser del 40%. Ara ens trobem amb el mateix. I llavors ja vam tindre un increment dels fertilitzants també del 40%. Però és que ara s'està arribant al punt de que hi ha fertilitzants minerals que estan en un increment del 70%. Te parlo de la urea, no? Clar, aquesta causa-efecte està potenciant uns fertilitzants que els tenim des de sempre i que en aquest cas són fertilitzants orgànics que venen de la gestió de les nostres dejeccions ramaderes i que, a més, Brussel·les està marcant el camí que hem d'anar cap aquí, hem d'anar a reduir tot el que és fertilitzants d'origen fòssil, fertilitzants minerals, sí. I hem de potenciar els fertilitzants d'origen orgànic, que és, en aquest cas, doncs, tot el que va sortint d'una planta de compostatge, de tractament, d'on se subministra ja molta part del territori, estic parlant de bioproductors al Carràs, d'on els fertilitzants orgànics estan incrementant el llistat de clients per la puja, evidentment, dels fertilitzants minerals, però també estem augmentant la cartera de clients perquè hi ha empreses importants de fertilitzants minerals que venen també a comprar fertilitzants orgànics per poder abastir els seus clients que estan canviant cap a l'orgànic. Clar, aquí hi ha un canvi molt important i una causa-efecte d'arguments i, en aquest cas, de propostes que hem fet des del sector des de fa anys, que és potenciar la fertilització orgànica i potenciar tot el que són les dejeccions ramaderes. Parlo dels fems i parlo dels purins i també de les gallinances. No? Nosaltres, això ja ho hem demanat i proposat al propi Ministeri d'Agricultura que canviés el tope de les 170 unitats de nitrogen per hectàrea de nitrogen i que les augmentés al 230-250 unitats de nitrogen per hectàrea. De fertilitzant orgànic. Nosaltres pensa, Francesc, que tenim aquest tope de les 170 unitats de fertilitzant orgànic per hectàrea. Encara la resta ho has de complementar amb fertilitzant mineral. que aquí els cultius, parlant del panís, parlant del, de l'alfals, bueno, parlant del cereal sobretot, necessiten més unitats fertilitzants de les 170. Hi ha països a la Unió Europea que ja tenen aprovat aquest increment fins als 230-250 unitats fertilitzants de nitrogen per hectàrea. Això és una reivindicació també de JARC i COAG des de fa molts anys, que aquest topall de les 170 s'augmenta fins a les 250 unitats de nitrogen per hectàrea.
0: Entenc que si dius 250 deu sortir d'algun estudi que són les necessàries, o ho heu pensat vosaltres? És a dir, per què 250 i no 210 o 300?
2: Bueno, nosaltres anem al topall perquè hi ha cultius, no, les produccions de diferents cultius, sobretot del panís i alfals, i els cereals, de l'ordi, el blat, però sobretot el panís i alfals, necessiten molt nitrogen, d'acord? I en el que ens deixen tirar d'orgànic no arriben ni a la meitat del que necessiten. Necessiten més de 300 unitats a vegades per hectàrea a produccions de 15 i 16 mil quilos de panís per hectàrea. Clar, si aquests 270 els portessin fins als 250, només me'n caldria aplicar de mineral 50. Però és que ara hem d'aplicar de mineral per a poder tindre i mantindre les produccions que podem treure en aquests cultius. N'hem de ficar l'altra meitat. De les 170 n'has de ficar pràcticament 100-150 de mineral. I això, en aquests moments, és prohibitiu. Per això, més que mai, i això ja ho hem traslladat al Ministeri, més que mai, que agafen la proposta i que la instauren, perquè no demanem res més que d'altres països de la Unió Europea tenen, i que aixequen el topall de les 170 unitats de nitrogen per hectàrea.
0: Jo sempre dic el mateix. Quan qualsevol organització trasllada alguna cosa a l'administració, en el fons s'ensuma si allò, com diuen en castellà, caerà en saco roto o li faran cas, si ho atendran o no. Què et diuen, bueno, les? Com ho veus? Complicat? Sembla que pot prosperar?
2: Bueno, ara hi ha aquesta pressió constant que petroli, tot el derivat del petroli, tot el que ve de fòssil, té tot aquest increment pel tema del petroli. Aviam, a la guerra de Ucraïna vam apujar els costos un 40%. Ara te torno a insistir i dir que els fertilitzants minerals s'han pujat un 70%. Clar, si ara no actua el govern, és que va en contra de rebaixar costos quan se poden rebaixar perquè tenim el producte, que són les dejeccions ramaderes dels fems i els purins. D'acord? Tenim el producte.

0: els antecedents de la setmana passada, allò que parlaves de la responsabilitat o irresponsabilitat, perdó, fa dues setmanes en aquest mateix programa parlàvem del tema de les matèries actives que s'han prohibit amb cultius, sí. I es demanava una pròrroga, que us saps prou bé, que en el cas de la fruita d'os permesa en pròrrogues en molts llocs, en molts països, molts estats membres, entre ells Alemanya, i aquí, que som més papistes que el papa, no l'acceptem, quan aquí tindrem problemes més grans, i que aquella fruita, el 75% de l'exportació, se'n va cap a Alemanya, que sí l'autoritza. Vull dir, i el ministeri va dir que no, per enèsima vegada, doncs, amb qüestions com aquestes. Per tant, a vegades se preguntava si sabem o no si aquestes qüestions se les poden creure, perquè també, i afegim, me fico el cap d'en Belja, allò de dejeccions ramaderes pels conreus, al cap tenen purins que contaminen, segurament, i, bueno, i que poder és el que frena tot plegat. No sé si...
1: És que, Francesc, perdona, clar, aquesta imatge de que contaminem, ja hi ha d'altra gent que se'n cuiden de pregonar i,
0: clar, per
1: i de reforçar-la, no?
0: Que no dic que sigui certa, eh? Vull dir que quedi clar, que jo dic al seu cap, per això he volgut matitzar, que quedi clar, perquè a més, si una feina fa la pagesia és exquisita, perquè em direu en quina feina, fil per randa has de portar anotat d'on ve, com s'utilitza, quan se'n tiren, se tenen inspeccions al respecte, és a dir, el que es fa aquí és que no es fa enlloc del món, però vull dir que no és el cas, però també sabem el desgast polític que poden tindre per això que uns altres venen.
1: És clar, vull dir, n'hi ha que tiren cap al seu cantó quan veritablement la imatge del sector en aquests últims 10 anys ha canviat, parlo del sector ramader, moltíssim, perquè hem estat reduint el que és l'amoniac, s'ha reduït més del 50% pel sol fet de l'aplicació, del sistema d'aplicació en mano a aplicació, diguéssim, enterrada. Vull dir, aquest fet, que no en parli ningú perquè no els interessa ja, perquè la veritat és que s'ha baixat tot aquest pes d'emissions d'amoniac.
0: Sí, sí.
1: No, però pues això s'ha fet i hem acabat, torno a insistir, moltes de les granges que tenim aquí a Catalunya estan apuntades o estan participant en projectes de plantes de compostatge o plantes de biogàs. Tot això, tots aquests sistemes que no descobrim res, que ja fa 20 anys que això ho vam veure ramaders que vam anar a Alemanya i Dinamarca, que ja estava instaurat, estem fent el que marca, el que vol Brussel·les cap a aquesta gestió, a aquesta millora de gestió de les dejeccions ramaderes. I encara hi ha gent que ens criminalitza quan estem canviant poc en poc, la imatge d'un sector que cada vegada és més professional i que cada vegada està fent les coses millor. Clar, tot això, si els que ens trobem no tenim l'oportunitat, com ara jo em trobo, i l'oportunitat que vosaltres ens aviseu, els que teniu el micro per a poder explicar-ho, doncs ho hem d'anar explicant i jo m'encanso, bueno, no m'encanso perquè ho explicaria amb convingo, no? Però són moltes les vegades que incideixo que en 10 anys cap aquí el sector ramader està canviant, ha canviat moltíssim, a veure, com en tots els sectors industrials i econòmics sempre n'hi ha que ho fan malament, vale? I això el que hem de fer el sector ramader, inclús denunciar-ho, si ho sabem, però la gran majoria estan treballant cada vegada millor.
0: Com tots els sectors a la vida. És a dir, hi ha sectors o àmbits que, o ONGs, ja ho sabem prou bé, que fan una feina excel·lent, però sempre hi ha algun borinot que et pot ficar a la taca, però que l'excepció no ens faci de perdre de vista el que és la normalitat, i la normalitat és aquesta excel·lència en tots els manejos, també, evidentment, amb el respecte al medi ambient, però també amb la resta que tenim aquí. És que, a més, ens ho diu el món, no ho diem nosaltres, ens ho diu el món, i a més a costa d'entendre. I no deixi de ser curiós, faig l'apunt només perquè el Jaume ho ha dit de passada, jo subratllo, i ja en parlàvem àmpliament fa 3 setmanes, també, que, ostres, que un servidor quan començava fa 22 anys, cada dia, com ha fet ara el Jaume, en parlaven, quan parlàvem del porcí, d'Alemanya, de Dinamarca, quin ramader de les Terres de Lleida no s'ha anat de viatge a conèixer com ho feien? Totes aquestes plantes que fan els tractaments de les dejeccions, siguin purins, siguin gallinasses, etcètera, fems de vaca, i ara que si posa el territori

0: obligatori, que tothom hi estava a favor, jo el primer, i ens segueixo estant. Ara uns altres es desperten dient que això no va bé. I fa dos dies aquells que diuen que això no està bé, ells que aplaudien i dient que a tot arreu hauria d'haver, doncs, aquestes plantes que fan aquest tractament de dejeccions, clar, que s'aclareixin. Perquè a més, i és important, hem dit la paraula puri que té aquesta penyora clavada, però és que hem convertit un puri de la versió que imagina tothom més terrible, que no ho és, però la que s'imagina, amb, i ho diem amb majúscules i subratllant-ho 50 vegades, amb un subproducte, és a dir, amb una cosa que va bé per a molta gent, que és per fertilitzar els nostres terrenys, i que en moments com aquests, això s'ha de notar a la cistella de la compra i altres qüestions, amb la sobirania alimentària, etc, etc, etc. Per tant, doncs són de les coses que s'han de subratllar i s'han de posar en valor, que el Jaume les ha dit quasi de passada. Et volia preguntar també, Jaume...
1: Sí, no, està clar, El puri, que fins ara molts el consideren com un residu, és un recurs i un subproducte del que en podem treure fertilitzants orgànics,
0: sí, sí.
1: Podem generar energia elèctrica i podem també generar gas i biometà. Vull dir, això, que ho tinguin clar la gent, que això és així perquè hi ha una realitat. A Bioproductors Alcarràs, on ja tenim la fase acabada del biometà i estem, sí, sí, produint biometà de tota la gestió de les dejeccions ramaderes dels ramaders i ramaderes que estan apuntats a Bioproductors Alcarràs, que són ramaders de vedells i ramaders de porcs.
0: Sí, sí. Me'n vaig a Mercosur, m'imagino que és d'hora, però, clar, doncs això, aquesta posada en marxa provisional, després de la... bueno, ja no entrarem en com ho va gestionar Ursula von der Leyen, que va dir que si se n'anava, recordem, aquest acord, doncs està al Tribunal de Garanties Europeu pendent de si es va fer bé o no, per tant es valide, però va tirar pel dret i va dir no, nosaltres es l'apliquem de moment i avall, no? Quan havia dit als eurodiputats per correu electrònic que si el ficaven allà que no l'aplicarien, quasi com una amenaça, i després l'envien al tribunal per pocs vots, però l'envien al tribunal i ha hagut l'aplicació, tot i les alertes que molts sectors, sí que és cert que amb algú sembla que els podria beneficiar del sector primari, com és l'oli i el vi, però sí que acaba sent un gran risc per a molts altres. Diverses preguntes al respecte, Jaume, que entrarà en vigor fa pocs dies. No sé si... Sí, això d'alguna manera ja es nota, perquè no sé si, com que porta tant temps allò fraguant-se, si estaran ja alguns preparats per aterrar, i o quan penseu vosaltres que es pot notar les conseqüències que tant heu alertat per alguns sectors, especialment vedella, a casa nostra.
1: Primer que res, deixa'm dir un detall important, perquè tots parlem de la Unió Europea, que és un exemple de democràcia, no? I que tenim un Parlament on estan els 27 països representats, i resulta que aquesta senyora, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió, que quan se va decidir en votació per Parlament Europeu de portar al Tribunal de Justícia Europeu el Tractat de Lliure Comerç de Mercosur perquè el validés, ja va dir que encara que es votés i que es demanés això s'engegaria i es va engegar ara fa dos dies o tres. Sí. Vull dir. No només ho va dir ella, més que res ho ressalto perquè és molt significatiu, perquè ho va dir el propi canceller alemany en declaracions públiques, no? Que Alemanya faria que això tirés endavant. Clar, aquí hi ha una falta de democràcia per part de la pròpia comissió que s'atureja i es passa pel forro,
0: sí, sí.
1: Malament, la gent m'entendran, a tots els eurodiputats que fan una votació en què se decideix que aquest tractat se té que validar pel Tribunal de Justícia Europeu. O sigui, la comissió passa per davant del Parlament i el Parlament hi ha més de 300 eurodiputats i eurodiputades que els votem els 27 estats membres. O sigui, una falta de respectar la democràcia tremendo per part de la presidenta de la Comissió Europea i donant-se o estirant la mà clarament al seu canceller alemany, perquè evidentment ella també és alemanya i és el mateix partit que el propi canceller.
0: Sí.
1: Això és molt bé. Això no havia passat mai en cap tractat dels que s'han engegat i en cap reglament, que no es tingués en compte la votació del Parlament. Per això que hem de dir que primer hi ha una falta de democràcia per part de la Comissió Europea i per part de la seva presidenta. Segon, si això estem notant o no hi ha els efectes. Hem de dir que no.
0: Però teniu previsió de quan es poden notar? Perquè clar, insisteixo, fa tant temps que s'està preparant que jo també penso, especulo perquè no ho conec, Jaume, però a vegades tot és més fàcil. Ets una grandíssima empresa càrnica, per exemple, de vedella d'Argentina, i el que vols no només és aterrar a Europa perquè te la pagaran millor, perquè hi pots competir amb preus, que és el que acaba mirant el consumidor, sinó que segurament aquestes grans firmes han fet lo possible no per aterrar, sinó per aterrar els primers, perquè competències seves no s'hi puguin oferir coses similars. Per tant, segur que ja s'han fet tractes, acords, tot el rotllo, i per això jo especulo, no en tinc dades, però especulo que pot ser que es noti més d'hora que tard, però no sé si sobre això tu en saps alguna cosa, o teniu algun temor o alguna indici, alguna cosa.
1: No tenim dades, havíem preparat un contingent de contenedors de carn de Drella, com estàs dient, i portar-los aquí entre fet i fet. Si ara ho preparessin, doncs de segur que d'aquí un mes podria estar aquí, no? Ara bé, si veritablement volen fer complir el que ens van dir que farien complir també amb el tema de les clàusules de salvaguarda, que des del sector, des de JAC i de COAC, com ja han fet en d'altres tractats de lliure comerç com el del Marroc, s'ho han passat pel forro, clar, si volen fer complir el que ens han dit que volen fer complir, doncs tampoc podrà vindre tota la carn que es desitgen en aquests països perquè no compleixen les normatives que aquí complim.
0: Claro.
1: Ara bé,
0: però,
1: no enterarem, Francesc, perdona, però els propis països de Mercosur ens diran el primer barco que arribo aquí amb tones de carn de vedella o en d'altres productes del Tractat de Lliure Comerç, ho faran públic, vull dir que ho sabrem. Si això està en marxa, evidentment, això ha començat a caminar aquesta setmana. Vull dir, quan tardaran a estar aquí? Bueno, doncs si ho tenien preparat aquests països, parlo d'Uruguai, Argentina, Paraguai i Brasil, tenien preparat els contingents de carn en contenedors per a poder entrar aquí, doncs el que costa sortir el barco de Brasil o d'Argentina i arribar aquí al port de Tarragona o al port de Barcelona o al port de Cartagena.
0: Claro. Et volia preguntar, perquè estem pràcticament fora de temps, sé que trobaràs amb el comissari, vull pensar que el mateix que dius aquí li devies traslladar amb ell, comissari d'Agricultura, i no fa tant, però perquè quedi clar, perquè, clar, una de les grans reivindicacions del sector és que si qualsevol, no perquè es tingui res en contra ni d'Argentina, ni de Brasil, ni de qualsevol país del món, sinó allò de dos dits de front i no cal entrar-hi, però com he explicat 50 vegades, és, si tu vols vendre a Europa, compleix la mateixa normativa que es compleix aquí. Si et diuen que no pots utilitzar aquest producte perquè no és beneficiós per la salut i els productors d'aquí no ho fan, busquen alternatives, que encaneix no sé quan el producte i l'altre no ho fa, ostres, estàs indirectament dient-li al consumidor que no t'importa la salut. Perquè si aquí el prohibeixes perquè va malament per la salut i allà no, què passa? Val? Llavors, simplement el que sempre s'ha demanat és que es competeixi amb igualtat de condicions. Clàusules mirall, se'n diu, de forma, perquè és una terminologia que a vegades utilitzem i que poc expliquem. Sobre això, sobre que compleixi el mateix, se van sentint alguns responsables diluïdament, no, que si venen a Europa no han de complir el mateix. Però després els escape altres, si ho recollim al programa, com el Feijó, que deia, no, quan s'apruebe, perquè recordem que el Partit Popular, tant aquí com a Europa, va votar a favor de Mercosur, també els socialistes, sí. I deia el Feijó, el líder popular, mis compañeros de Europa me han asegurado que tratarán de incentivar, de tirar adelante unas salvaguardas que incentiven que se haga lo mismo, ¿vale? Incentivar és paper mullat, és a dir, escolta, jo li recomano a vostè que no vagi a 150, si no fiques multes, vas a 150 per l'autopista. Per tant, és paper mullat i per tant està reconeixent que no està complint. Vull dir, perquè altres sí han dit que si entren a Europa han de complir la mateixa normativa. Ens tracten de rucs o sí o no, que han de complir la mateixa normativa, i ella mà, sí o no.
1: Bueno, és el que t'estic dient. El que tenim fins ara de coneixença és no. I això ho tenim en el Tractat de Lliure Comerç en Marroc.
0: Claro.
1: Hi ha uns topes, de sobretot d'hortalisses, que s'han passat pel forro. Hi ha uns topes, hi ha uns controls de segons quins productes no poden entrar, s'han passat pel forro. Vull dir, quan nosaltres dius, és que, hosti, no us cregueu mai res, perdona, no ens ho creguem, perquè tenim prous arguments i dades perquè ens han enganyat.
0: Sí.
1: Nosaltres necessitem del comerç, des de Jarc i des de Coac, ho diguem, necessitem el comerç, però un comerç en les mateixes condicions tots plegats.
0: Okay.
1: En acabat, això no hi és en aquest moment. Les condicions socials, estem parlant de tot el que és el tema social, estem parlant de sous, de maneres d'estar en allotjaments o de maneres de viure, d'alimentar-se.
0: Respecte al medi ambient.
1: Mercosur estan molt lluny de nosaltres. Però en acabat hi ha els controls que tenim mediambientals. Quins són els nostres i quins són els seus. Els controls de benestar animal. Quins són els nostres, quins són els seus. Estem anys llum uns dels altres. Per això que si tinguéssim algun tractat de lliure comerç on haguéssim vist que un país que està fent aquest tractat d'entre un producte amb conseqüències de productes fitosanitaris que estan prohibits a nivell europeu, se'ls sancionés.
0: I que estàs incentivant que aquella gent...
1: passi del cupo, sí, que està establert i se li digués això, entorn a teu que estàs passat del cupo. Tot això no ha passat. I com que no ha passat i no passa, doncs, perdoneu, però com a pagès, com a ramader i com a d'altres companys que estan dins del sector, no ens ho creguem.
0: No, no. I a més,
1: això fa que tinguem aquesta posició tan contundent, tot i que necessitem del comerç, perquè ens han enganyat contínuament, si té clar.
0: Absolutament. I recordem, hi ha molts casos, però no tenim d'esperar més, l'avellana, quantes vegades s'ha trobat a la frontera, a Turquia, doncs que portaven coses prohibidíssimes, amb algunes vegades ens ho han explicat, però no ha seguit arribant, En fi, Jaume Bernis, que si no, ha passat volant 30 minutets, però agraïm i molt que de nou hagis atès els nostres micròfons, insisteixo, més, amb poc marge de maniobra, perquè teníem tants temes importants que tots els controlaves tu i encara n'haguessin parlat de més, que t'agraïm i moltíssim que de nou hagis atès els nostres micròfons. De veritat, moltes gràcies, Jaume.
1: Res, ja ho saps, en aquest cas, agrair-te l'espai que ens deixeu, Francesc, per poder explicar el que vivim, el que sentim i que la gent coneixi la realitat de per què diguem sí o per què diguem que no. Moltes gràcies, Francesc.
0: Gràcies.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
3: L'entrevista.
0: Doncs som-hi d'un sector importantíssim com és el porcí, a un altre que també ho és molt, que és el dels cereals, els farratges, i que també té molta relació amb el tema de la ramaderia, perquè recordem que una part important doncs serveix per donar de menjar al nostre bestiar. Un sector que quan va estallar la guerra d'Iran, ja ho apuntàvem aquí d'inici, que segurament és el que més patiria, perquè els abonos, els hidrocarburs, no cal dir-ho, doncs s'han encarit moltíssim, i per aquest sector representa els percentatges més elevats dels costos de producció. Per tant, a qualsevol economia, doncs, quan et val produir una cosa i quan la vens, aquí al marge de benefici, no? I m'imagino, Santi Cau de Villa, responsable d'aquests sectors herbàcies d'Unió de Pagesos, que els números ara no han sortit ni de lluny. Bon dia.
4: Exactament. Bon dia. Bàsicament, ni de lluny no. Podem tenir collites raonables i calaixos més que buits foradats, bàsicament, no ho tenim aquest any al davant.
0: I suposo que, perquè mira, hem parlat a vegades d'altres situacions que saps que allò és conjuntural, saps quan acaba, pots pensar que mira, però claro, ara per ara, aquesta situació de geopolítica boja, que no saps què passa i que les notícies que a vegades sembla que la cosa s'hagi d'accentuar, és que ja, fins i tot, malament on estem, però pitjor aquest clima d'incertesa mirant endavant.
4: Bueno, bàsicament estem en una situació molt complexa en què no podem fer absolutament res, el que tenim al davant, perquè no podem fer, qui digo, què pot fer, que m'explico com ho pot fer, però el tema de la guerra ha ficat els preus dels adobs i dels gasolls amb un preus insostenible. La urea va arribar a 1.300 euros, la tona, avui estem parlant de 800-900, quan el seu preu raonable per poder treballar serien 250-300 euros, no? Amb aquest punt ja tenim molt a dir, no? El gasoil pues, ha pujat més d'un 40%, i després apareix un factor també, que és bàsicament la mà d'obra. No tenim tampoc mecànics per poder arreglar els tractors, moltes explotacions tenen un tractor parat per si s'espatlla, tenim un altre, i bàsicament en una situació molt complexa en tots els sentits. Això per una banda, els preus no pugen, també tenim un tema que és que hi ha oferta, i com hi ha oferta pues, no pugen. Veurem el que passarà si no, la gent no pot tornar a adobar com correctament, o a nivell global hi haurà un consum i una davallada de producció perquè les finques no s'adobaran com tenen que adobar-se. També hi ha la possibilitat de que entren en consum les etanoleres i comencen a utilitzar blat de moro per competir contra el petroli, i llavors pues, podem passar a tindre una abundància de cereal, no tenir-ne, o a costos totalment disparats amb un canvi molt greu, no? Però aquesta situació, pues, bueno, a dia d'avui no és, s'ha d'aguantar, s'ha de pagar, i veurem com afrontem aquesta situació tan greu que tenim al davant.
0: Ens deia ara mateix el Jaume Bernis, de JARC, que han demanat al Ministeri, no és pas d'ara, diria que vosaltres també ho havíeu fet amb anterioritat, però que ara han pressionat més, demanant doncs que precisament per no haver d'utilitzar els fertilitzants químics, que es puguin utilitzar els procedents de dejeccions ramaderes, que actualment hi ha una limitació de 170 unitats d'adob, passant a 250, que això ja ho fan altres països, perquè tindríem aquest doble avantatge. D'una banda, doncs, reduir aquests costos disparadíssims per als molts sectors de la pagesia, però especialment pels extensius, cereals i herbacis. I jo també li he preguntat, escolta, i què te diu el LAS de si el Ministeri dirà que sí o dirà que no? Què en penses de tot plegat?
4: Bueno, jo no contradiré molt menys el Jaume Bernis, perquè sap molt bé el que es fa des de fa molts anys, però em crida l'atenció perquè Unió de Pagesos ja fa 14 anys que això ho demana.
0: Sí, ja ara també fa temps, no sé com fa, però vull dir que ara s'ha accentuat el demanar-ho, perquè a més ja en estudis ja fa temps que n'hi ha, eh?
4: Sí, està però... Catalunya, el País Basco, València i Aragó ho han demanat directament a la Unió Europea. Després hi ha un tema molt clar, a part d'això que ara ho demanem, no, ho portem demanant, però la més aberrant és que estem obligant a granges de porcs a destruir el nitrogen, no? I estem comprant urea al preu que l'estem comprant. Això empobreix en un país. Això nosaltres, la Unió de Pagesos, repetidament ho han dit, i ho hem exposat damunt de totes les taules amb les quals ens hem assentat. No pot ser aquest empobriment del país que estem tenint, i això és un tema que tots els sectors sabem. A part que puguem ficar més o menys dosis, en una situació excepcional com aquesta situació que tenim ara, tindria que ser que l'adob orgànic poguéssim utilitzar on fos i com fos. Estem en una situació que no tenim aquí per sort de guerra, i és una guerra que ens arriba igual, que estem patint moltes, diguem, seqüeles per la seva part. Llavors, tindria que tindre poder articular eines amb la mateixa sintonia o amb el mateix context, que és una guerra en aquest sentit. I amb això tindria que poder aplicar com bonament creguéssim i aprofitar al màxim. I sobretot no obligar a destruir ni un sol quilo de nitrogen.
0: Clar, i el que a vegades fa consumir-hi tot amb un especial pessimisme és que moltes d'aquestes coses t'acaba dient la classe política de qualsevol administració de casa nostra, és que això depèn de fora, nosaltres no podem fer res. I aquí que sí pot fer, que és relativament senzill, que hi ha cert consens al món de la pagesia, que hi ha estudis que avalen que les plantes es recalen a això, que les taules estan desactualitzadíssimes per mil motius. I que això hauria de ser fàcil.
4: Bàsicament...
0: Hauria de ser fàcil. Si amb això no s'hi posen, en fase optimista, molt pessimista amb altres coses.
4: No s'hi posen perquè és una guerra encoberta a nivell de producció. El sector del nord d'Europa va pensar algun dia que Espanya no tiraria en van, i en molts sectors els hem escombrat. I com no te poden ficar cap tipus d'arancel ni cap tipus de barrera per al seu país, ho estan fent a nivell legislatiu. Qui coneix una mica l'agricultura danesa o l'alemanya no té res a veure amb una agricultura de casa nostra. A Lleida, una hectàrea de regadiu trau entre 20 i 23.000 quilos de matèria seca per hectàrea, i a Alemanya no passaran de 8.000 quilos de matèria seca, amb unes terres completament diferents, amb una falta de sol completament diferent i amb una situació completament diferent a les nostres. Llavors, ells que han fet el vostre model a casa vostra, això significa que baixa la competitivitat i els deixem de fer mal. És el de sempre. Aquí a darrere hi ha una lluita d'interessos econòmics entre el nord i el sud, i aquesta és la situació. El model porcí de casa nostra, els alemans no ens arriben a cap lloc. El que passa és que moltes vegades no volem valorar el que tenim a casa nostra, i això és un problema.
0: Absolutament, eh? Sobre aquesta situació anòmala d'aquest disparar-se els costos de producció, i insisteixo, amb un horitzó incert de quan pot acabar, i té més pinta, tant de bons equivoquem, de que em segueixin empitjorant, no sé si hi ha ajudes anunciades, us les creieu, en demanareu, és a dir, què s'hi pot fer, o que com a organització, que és el que reclameu o esteu treballant?
4: Nosaltres el dia següent, de dos o tres dies després de la guerra, ja sabien el que estava passant, sabien com estaven les borses a nivell de mercats d'adobs, sabien el que estava passant en cada moment,
0: sí.
4: I automàticament a la setmana, podem dir, van demanar una injecció de diners a crèdit baix, ràpidament de liquiditat, van demanar una ajuda directa a l'hectàrea, sàpiguen que són molts diners i que el departament no podia articular-ho. El més aberrant i el més trist és que hi ha una part que són, o sigui, no poden demanar ajudes perquè saben que no es poden pagar o no volen pagar, moltes vegades creiem que no es volen pagar perquè quan hi ha diners o fa falta, segons quin sector sí que s'hi fiquen, no? Nosaltres necessitaríem unes ajudes per almenys de 300 a 400 euros per hectàrea, per poder tapar el forat, no guanyar, tapar el forat amb aquest sentit. Això se va demanar i per suposat, doncs, bueno, no vam rebre més que bones paraules, i com sempre, bones paraules, i si te dono una subvenció, fico tal nivell de burocràcia que no la faig, aquesta és la realitat. M'empiso la boca de dir que hi haurà ajudes i després ningú les pot agafar.
0: I s'omplen la boca de dir que baixaran la càrrega burocràtica a totes les administracions,
4: res.
0: I no només res, sinó que cada dia s'accentua una mica més.
4: I també hem de ser conscients, realment nosaltres veiem uns polítics, nosaltres ja fa molts anys que passa el polític, passa el director general, però el que queda és el funcionari, i el funcionari és qui realment està matxacant el sector agrari a Catalunya. No ens equivoquem, eh? No ens equivoquem, que si fem història han passat consellers, directors generals i de tot, però ja funcionaris que siguin allà i així ens va el pèl.
0: I si tot plegat no fos prou, hi ha un tema que poc se n'ha parlat als mitjans, que explicàvem nosaltres amb exclusiva, que ens preocupava, que l'ADUN, els ajuts d'Europa, doncs tu per percebre'ls, no els percebes perquè si per ser així de guapo has de complir doncs uns requeriments, no? I en el cas dels extensius teníem el tema de la doble collita, entre altres, entre molts altres, i aquestes, i diria que alguna altra qüestió, estaven en perill de complir-se, no pel passotisme de la pagesia, sinó perquè una altra situació anòmala que no havíem viscut, que era que teníem el gener o febrer, no, crec que el gener més plujós dels últims anys, doncs feia que aquell moment de plantar, etcètera, etcètera, etcètera, doncs s'endarrerís, és a dir, el tractor amb la finca tota enfangada no hi pot entrar, molts també es van passar a vegades d'una explotació amb una altra, tot hi ha tota la logística darrere, i aquesta situació anòmala, perquè hi ha registres meteorològics, fer que no puguis complir aquella norma, s'ha aixecat i des de les organitzacions alertant d'això, dient, ostres, moveu el que hagueu de moure perquè no perdem aquests recursos, i més en un any tan complicat com aquest. I la resposta, amb el que jo em vaig quedar a la història, va ser que el departament va dir que el com així com no serà per tant, serà algun cas aïllat, i si a cas ja l'atendrem.
4: Sens dubte, aquesta va ser la resposta. Bàsicament, ens han obligat a moltes hectàrees a tirar 500 euros per hectàrea, a maleir les terres perquè es van tocar sent fang, i això que coneix la pagesia sap que són 3 o 4 anys de males collides en aquelles zones, per complir una PAC, per no escoltar-nos. Això no és demanar una ajuda per adobat, això no és demanar una ajuda pels mercats, això no és demanar una ajuda, això és deixar-nos viure tranquils d'una vegada i sortir de Gran Via, que pareix que estic lligats a Gran Via, i escolto, no? I quan te diuen, no, és que parlo de les oficines comarcals. Les oficines comarcals nos va demanar altres opinions i tots els hi van fer arribar que hi havia o que hi havia. No és tan gran Catalunya, que només hi ha dues hores de Barcelona a Lleida. Bàsicament, si no volen, és perquè no volen saber-ho, ni volen escoltar-ho, ni, sobretot, no volen en cap moment escoltar el sector i assumir cap tipus de comentari ni recomanament del sector, perquè estan per damunt del bé del mal. Això és el que han viscut en aquests moments. Nosaltres, la primera setmana de gener, el Pagès es va demanar ja que ho poden fer directament perquè la Unió Europea ho contemple, que si hi ha un tema meteorològic, tu pots, diguéssim, pots no tindre les obligacions de complir la PAC, en aquest sentit. Llavors, nosaltres sabem, qui coneix el territori, coneix els cultius i coneix la pagesia de casa nostra, sap que fem molta segona collita, sap que han de fer rotació de cultius i sap que han de sembrar ordi. La gent que va fer va treure el cultiu de blat de moro i com va poder, fanguejant, fent verdaderes barbaritats, va sembrar l'ordi. Ara tenim uns ordis, o uns blats, o uns pesos que fan pena. Per què? Perquè el pagès va complir la PAC. La resposta va ser que la gent no havia anat a les oficines comarcals a queixar-se. Aquesta va ser la resposta del departament. Per què no hi van anar? Perquè no se'n fien, perquè no se'ls creuen i perquè després els expedients, pareix que a Barcelona els encanto dir-te que te trauen els expedients. Aquesta és la realitat. Llavors, al mes de març, les certes oficines comarcals i finalment després de moltes reunions i de molt demanar, reunions que d'un dia per l'altre te canviaran la reunió sense mirar i sense valorar que el teu temps creen que val el mateix perquè amb ells, per escoltar-nos, li paguen a nosaltres per anar allí, no, que és una gran diferència, és la incoherència de la situació, no? Bueno, pues almenys a finals de març nos diuen que tinc un problema, que ho digo. Això vol dir que moltíssima gent havia semblat per complir, i ho sabíem, però els va donar en tot moment igual. Aquesta és la realitat de lo que ha hagut. O sigui, llançar 400 euros per hectàrea per obligació, això no té paraules.
0: Sé que és complicat el que vaig a dir ara, però el haver de fer aquest maneig no recomanable del fang, que afectarà no només amb aquestes, sinó futures collites, segur que va per barris, segons tipus de cultiu, però heu fet alguna especulació? Dius, ostres, jo crec que aquí, mira, entre pitos i flautes, l'afectació pot ser aquesta, ja no amb quilos, bueno, perquè amb calés i o quilos.
4: Amb quilos i calés no, però amb el rendiment per hectàrea, a nivell de collita, tu pots comptar que hi ha zones que perdran durant els pròxims 2 o 3 anys més d'un 30%. Segur.
0: En un sector que, perquè ara estem amb aquesta excepcional dels costos elevats, que per tant això ho agreuge, però que si estiguéssim amb la normalitat, normalment tampoc és, com diuen en castellà, boiante, i que per tant perd un 30% de producció, els costos són els mateixos, pràcticament.
4: La paradoxa és que ells estan dient que han de fer bones pràctiques, ens ho diuen ells, que han de fer corregins, que han de fer rotació de cultius, que han d'entrar a l'agricultura regenerativa. Però si vosaltres ens esteu obligant a fer males feines moltes vegades, i sobretot sense escoltar el sector, sense escoltar-lo, que és el pitjor de tot encara.
0: Clar, i quan parlem allò, això de ser pessimista, optimista, ho deia abans, clar, a mi particularment el que m'indigna aquestes situacions és que, com molt bé deies, ho has dit de passar, ho has subratllat, però jo encara subratllo més, que pensem PAC, polítiques europees, no depèn de nosaltres, i moltes vegades s'han escudat amb això, d'acord? Però és que aquí hi ha aquesta circumstància que està molt, està ben pensada el text, i escolta, pues si hi ha una situació meteorològica anòmala, comuniqueu-la, i si és raonable, doncs ho tenim en compte, i per tant no haurà perjudici per aquesta pagesia. Se'ls hi comunica amb temps, se'ls alerta fil per randa del que és, no faran res, per tant, els recursos són d'Europa que es perden, la pagesia d'aquí a patir, i això afecta el gruix de l'economia catalana. Quan i aquesta vegada sí depèn de tu de fer aquell paperet, aquell document, aquell informe demanant això. A mi el que m'irrita és això, perquè, sí, perquè clar, la frase aquesta de bueno, qui no ho hagi fet ja ho dirà, clar, els que ho han fet malament ja no compten. Si hagués sortit d'entrada dient això, que ja es va alertar, doncs es veuria la magnitud de la tragèdia.
4: Sí, bàsicament tal com tu ho has definit molt clar, això està així, i he de només dir feu el que cregueu realment que vol fer, anem a fer una bona pràctica, fent les coses bé, després hi ha un tema de personal, anem tots com podien de gent per a terme, però això es dona igual. Després, a mi em fa la gràcia una paradoxa, tenim un any que ha plogut moltíssim, no? I pel que veiem, no, diuen que serà una mica calorós, no? Però saps el que passa? Que qui acaba no fent la seva feina en aquest sentit de les subvencions no és el que després té que anar amb les bombes a donar la cara. Perquè un any com el que tenim, que està ple de malesa de dalt a baix, les cepes sense conrear, los boscos, llavors volen que el pagès faigo una llaura de perimetral, volen que ajudo, volen que cuido el territori, però senyors, si vostès només han fet que maltractar-nos, que han de ser massoques, tranquils, el dia que hi hagi un munt de terra abandonada perquè els puestos petits o camps poc interessants i poca gent que ja s'estan abandonant, quan, bueno, vinga un foc i del cremo des de Girona fins a Lleida, llavors ens recordarem d'aquell maltracte que vam patir d'una part del departament que estava encapçalat pel senyor Valentí Marco, veurem, i ens recordarem d'ell el que ens va fer moltes vegades perdre i la poca sensibilitat que va tenir amb el sector d'extensius a casa nostra. Però només dos dades. El 67% de totes les PACs els fa una mitja de gent de més de 70 anys. I el 44%, no, perdó, el 9% són gent de menys de 44 anys. O els cuidem o ho porten clar. Però no passa res, perquè els de Gran Via cobren igual i mengen igual.
0: Fins que tinguin el foc a les portes. Perquè Clar, algú ara, aquells macroincendis d'estius, com que ha plogut molt, pensa, bueno, pues tenim el terra més humit. No, tenim més problema, perquè ara també ho ha apuntat de passada el Santi, ho diuen els bombers i la gent que en sap, això fa que hi hagi molta més massa forestal. Si arriba calor, hi haurà molt més pólvora repartida pel territori. Per tant, que qualsevol sector agrari, però cerealistes especialment, hi siguin, ostres, és que és una garantia de país, no del sector del món rural, però és que els incendis aquests poden arribar a les portes de... I sí. Cada vegada hem anat explicant exemples d'altres llocs del món, em sembla que aquí no passarà, però quan passi, malauradament, ens haurem de recordar de coses com aquestes que acaben explicant per què arriben els incendis a les portes de grans ciutats, i llavors sí, titulars cada dia i tots els polítics dient allò de que els focs s'apaguen a l'hivern i que faran no sé quantes reunions que...
4: Però a nivell de focs se'ns ha veiat molt bé, només cal veure que Catalunya amb el tema dels incendis i amb el sector som una enveja per tot Espanya, això és una realitat.
0: Això sí,
4: vale?
0: Absolutament.
4: Que cada ofegó la lectura de com s'ha dut a terme una feina a cada puesto amb tots amb els sindicats i totes les organitzacions agràries.
0: Agents rurals.
4: I agents rurals, bombers, que des de fa 2 anys s'ha de remarcar que mai havien vingut els bombers, han aconseguit que han vingut els bombers. No són santo de devoció, però s'ha de reconèixer que la tasca que estan fent, se senten a la taula, tots amb un equip, tots cooperem,
0: sí.
4: I tots anem a una. I el nostre sector i amb la gent que tenim, no faria falta això. No una prepotència moltes vegades que s'aixequen les reunions i no tenen ni respecte per acabar el temps que t'han dit, tengo otra faena i me voy, no? Respecte, només se demana respecte per les persones i res més, eh?
0: Tres minutets, i hi ha un altre tema que desconeixia, que m'has explicat fora de micròfons, però és que m'ha semblat especialment greu i també sintomàtic, més que potser la gravetat econòmica, sintomàtic, amb aquestes dunes, ja m'ho explicaràs tu, que per poder cobrar el que es cobrava has de tindre un mínim de 60 hectàrees amb secà, perdó, no pot superar passar, com has dit això, les 60 hectàrees amb secà.
4: Una vegada més hi ha tots sabem que és una situació doncs, de gent gran, que tristament no té una jubilació realment com la que tindria que tenir, de tota la vida treballant i pagant el sello, i que estan cobrant unes misèries de subvencions, de pensions, disculpeu, i llavors ens trobem en una situació que cobraran una PAC i ara se'ls força que la PAC la porta un professional de que faci la DUN i la faci correctament. Jo amb això no hi ha cap problema. O sigui, entenem que això ha de canviar perquè sabem tots que hi havia certes PACs que no s'estaven fent o DUNs no s'estaven fent correctament. Això d'acord. Però des d'històricament, sapiguem el que ens venia i sobretot a extensius, no pots tindre un càping de 60 hectàrees. Vale? El departament al seu dia se li va dir, se li va recomanar, se li va exposar, i només es va fer una mesura. Fem una cosa, si vosaltres creu que en 60 hectàrees de secà pot viure una família, canviem el sou que vol cobreu vosaltres i que ells visquen del vostre sou i vosaltres dels 60 hectàrees de secà. Llavors veurem si arribeu a final al dia 10 o al dia 5 de cada mes. No? En aquest sentit, s'ha de treballar a la vegada i avisem les coses amb moltíssima antelació. Se fa cas omís, tornem al mateix. El que passa és que a vegades penses que si el que volen és que donar feina burocràtica, perquè el que acabarà fent és una enginyeria de societària, de societats i de dunes fetes en càmpings de 60 hectàrees per cobrar si són interessants o no. Això és el que al final acabes veient, que el departament pareix que vulgo que hi hagi un tema burocràtic a darrere, que algú faigo, per la raó que sigo, i ells no, per suposar, treballar ells no. Si tu busques el diccionari treballar departament, hi ha una part que no sap el que és, en aquest sentit.
0: I que històricament també el missatge és igual d'aquesta administració que d'anteriors, de molts, dit allò de anem-nos fent grans, grans, grans, perquè és una manera de reduir costos. Amb secà, 60 hectàrees no són res, cada hectàrea per la gent que es perdi és un camp de futbol, però amb secà la productivitat és molt baixa i sort de que, sort, com que molta pagesia ja anava plegant, molts es quedaven les terres dels que plegaven, etc. I per això el pagès, pobre desgraciat, ho dic amb el carinyo més gran del món, el pagès que ha tocat gestionar moltes més terres per arribar a guanyar-se la vida, i ara que ells diuen no, això ho perjudica, i amb 60 no tens unes ajudes que a vegades són importants, però és que ara esdevenen capitals.
4: Bàsicament, et trobes, tu tens diferents sectors, com el de la fruita, que cada un pot tindre, tu vols a volum, vas a economia d'escala, o vols buscar un nínxo més petit, buscar uns mercats, buscar una tipologia. Vale? En els cereals és molt més difícil, això. Vam tindre diferents iniciatives, encapçalades pel senyor Joan Gòdia, amb el tema de la farina catalana, que bàsicament se preocupava era assegurar un sello per la indústria. El sector sempre va quedar al marge, sense tindre un rendiment net. Nosaltres busquem un rendiment net per hectàrea, i a partir d'aquí fem el que convingo, no? Llavors, el sector extensiu és molt més complex, perquè té molt marges molt baix i competeixes amb zones commodities globals brutals. O sigui, qui coneix una mica a nivell global les extensions sap perfectament el que tenim a cada puesto. No es pot comparar, no? Llavors, en vez de buscar eines perquè el territori pogués sobreviure, no. Jo el que me diuen d'Europa, complixo raja tabla que me diuen d'Europa, no escolto el sector, i jo quan tinc les auditories que complixo tot bé i puc dormir tranquil. Aquesta és la realitat que tenim.
0: I què? Però és que veus que un país ve i de similars característiques fa el, allò perquè velle pels seus, perquè recordem, són els representants d'aquell poble, els hi dius, i cas omiso, que és el que més el creu, xa, vam parlar amb les matèries actives dels fitosanitaris, etcètera, amb no voler fer la pròrroga, en parlem també, jo recordava abans amb el Jaume, etcètera. Santi, no tenim temps per a més, ha passat volant i no hem parlat pràcticament de res, feia dies que no venies, et diré allò de tornar ben aviat, perquè malauradament em sembla que haurem de seguir també pressionant des de les zones per denunciar aquestes situacions que també penso que no són conegudes ni pel gran públic ni per molts mitjans de comunicació, però que estem parlant d'un gruix importantíssim d'hectàrees del nostre país. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a tots.
0: I també ens acomiadem de vosaltres, ens retrobem la setmana vinent.
3: Arrela, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Soc Toni López i ara toca fer feina. Ricard Viladesau, amb el seu mestratge, ens porta Triomfadora.

La Cobla Montgrins enregistrà en el seu moment una sardana d'en Cífric Galbany. És una sardana molt especial, perquè està dedicada a una parella, a un matrimoni que ha fet molt pel món de la sardana i que ha estat voluntària en aquesta ràdio, a Ràdio Tordera, durant molts anys. Són en Lluís i la Benita, i la sardana es titula així, en Lluís i la Benita. Escoltem-la.

La Cobla Ciutat de Girona posa fil a l'agulla per interpretar-nos la primera de les sardanes d'en Francesc Mas i Ros que escoltarem avui. Es titula El noi airós.

Des del disc d'or de la sardana, la Cobla Barcelona posa fil a l'agulla per interpretar-nos una sardana d'en Pep Ventura, el toc d'oració.

El que és un geni, és un geni. Anem a les sardanes de Josep Antoni López. La Cobla Sa Palomera s'encarrega de tocar-les i aquesta porta per títol Ressons de l'Empordà.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
3: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
4: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
0: Lletres.
5: Sòcrates va dir, la filosofia comença amb la pregunta.
0: Llibres.
6: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
0: Cinema.
7: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem la seva vida d'un profe, el Louis Armstrong, i agafa el Grace Kelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir una princesa.
8: Un repertori, quin moment, no? Sí.
0: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
9: Notícies en xarxa. Edició matí.
10: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
11: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
12: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
9: Notícies en xarxa, edició matí.
13: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
14: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Tordera.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Per aquells que s'acabin d'incorporar a la transmissió, val a dir que estan escoltant la 107.1 de la FM a Ràdio Tordera, el programa La Particel·la. Som a punt d'engegar la sardana que porta per títol En Jaumet i la Maria, d'en Francesc Marrós, interpretada per la Cobla Salvatana.

Ara gaudirem dels Pinetons del Ripollet, una sardana que ens arriba des del treball Sardanes d'Antoni Albors i Assins, amb la cobla principal de la Bisbal com a cobla que enregistra els Pinetons de Ripollet. Aviam, sí.

Des del treball anomenat Cabrilenca, la Copla Montgrins ens interpretarà una sardana del mestre Xifri Galbany, el mestre Rogeli i Lloberes.

El meu nom, Toni López, és un plaer ésser aquí, poder triar les sardanes, gaudir-les, sardanes que siguin airoses, que agradin. Nosaltres ja marxem a reveure, marxem amb una sardana que es diu Palamós, Veles i Sardanes, i és del mestre Jaume Cristau.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera.
2: Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
3: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Són les 9 del matí, els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 17 de maig. A Tordera, com passa el 95% dels pobles de Catalunya, els infants que neixen ja no consten oficialment com a torderencs en el moment del seu naixement. Amb l'excepció de pocs casos d'infants que neixen al propi domicili, la gran majoria de nadons a Tordera neixen a l'Hospital de Referència de Calella i també, en molts casos, en hospitals gironins. Segons el sistema actual, aquests nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on han tingut lloc el part, fet que els converteix oficialment en calellencs o gironins als registres. Aquesta mesura es va implementar per facilitar la inscripció dels nadons des del mateix centre hospitalari sense que les famílies s'hagin de desplaçar. No obstant això, aquesta comoditat impedeix que les famílies puguin registrar els seus fills al municipi on viuen. Les conseqüències per Tordera són directes. El municipi s'ha quedat oficialment sense naixements als registres inicials. Tot i que posteriorment els nadons s'empadronen a Tordera amb la seva família, la manca d'estadístiques de naixement distorsiona les dades locals. A més, efectes estadístics, els nous nats consten com a nascuts a Calella o Girona, depenent de l'hospital on hagi tingut lloc el part. I per acabar, malgrat aquesta situació estadística, les famílies encara poden fer el tràmit d'inscriure els infants al registre de Tordera posteriorment. La històrica reivindicació del perllongament de l'autopista C-32 des de Tordera i Blanes fins a Lloret de Mar torna a estar en el centre de debat polític. Malgrat que fa mesos que es va aprovar una moció al Parlament que comprometia el govern a iniciar les obres abans de l'1 de gener de 2027, la realitat a dia d'avui és que el projecte es troba sense calendaris ni tampoc concrecions pressupostàries. Des del territori es recorda que el perllongament no és només una qüestió de mobilitat viària, sinó un factor estratègic per la qualitat de vida i la seguretat dels veïns. Actualment, el col·lapse diari de les vies d'accés dificulta l'arribada dels serveis essencials, especialment a l'Hospital de Referència de Blanes, on es deriven a la majoria d'especialitats de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. La falta de connectivitat directa afecta a la competitivitat econòmica de la zona i cohesió territorial, generant una situació de desigualtat d'oportunitats respecte a altres punts del país. En una intervenció recent, la Diputació Tordarenca de Junts, Judit Toronjo, va denunciar que el pressupost presentat pel govern de la Generalitat no incorporava ni un sol euro per a aquest projecte. Aquesta absència de compromís econòmic, sumada a la falta de terminis, ha fet que el grup impulsor de la moció hagi llançat un crit d'alerta davant el risc de la infraestructura a tornar a quedar bloquejada. L'informe de compliment de govern suggereix que la millor alternativa actual és potenciar el corredor d'autobús per l'any 2026. Tanmateix, la diputada indicia que el mateix informe admet diversos punts contradictoris davant aquesta situació. El Fòrum pel Teatre i la Cultura va estrenar ahir la seva obra d'enguany, El mètode a Gronholm. Ho feia amb una edició ahir dissabte i també avui diumenge a les 7 de la tarda, que tindrà aquesta segona jornada. La trama, que situa l'espectador en un procés de selecció de personal per una obra multinacional, on quatre candidats hauran de sotmetre's a unes proves tan enginyoses com cruels. L'obra que combina tensió, humor i també explora com som els humans capaços d'arribar per aconseguir l'èxit laboral. Aquesta, que és una de les obres més reconegudes de Jordi Galzeran, i segons ens ha explicat la presidenta de l'entitat, Sofia Gajardo, es tracta d'una producció exigent pel que fa al text i també la interpretació, ja que la quantitat i agilitat dels diàlegs pretenen mantenir el públic en alerta fins a un final que promet no deixar ningú indiferent. El repertori, que està compost per tres actors i un actriu, i cada un jugarà les seves cartes per aconseguir l'objectiu. Els actors que han fet aquesta obra asseguraven que ens sorprendran en algun moment de l'espectacle. Amb aquesta representació, el Fòrum pel Teatre i la Cultura, que referma la bona salut de l'escena local del teatre a Tordera i que també convida els veïns i veïnes torderencs a aconseguir entrades a través dels seus canals habituals. En esports, ahir, notícia destacada. El Club Futbol Tordera va aconseguir l'ascens a segona catalana després d'una temporada de molt lluita. El Sils, que era el segon classificat, va perdre per la seva banda 3-0 davant el penúltim classificat, i el Tordera, que va fer la feina al minut 90 amb un 1-0 de Marc Ruiz, que consolidava i assegurava aquest ascens a segona catalana. Posteriorment va haver-hi rua per tot el poble, amb companyats també del juvenil del club, que també va guanyar la Lliga. I pel que fa al temps, avui amb les temperatures que seguirem més o menys igual ahir, aquests dies que està refrescant una mica més, tot i que surt el sol, avui que no s'esperen pluges cap al matí, veurem cap a la matinada si s'acaben allargant ja fins demà dilluns, però el que sí que sabem és que durant el matí i migdia no s'esperen pluges. Les temperatures, que és el més destacat, que tot i el sol seguiran una miqueta a la baixa, amb aquesta fredor, una mica a l'espera també de que el sol proporcioni aquesta calor que es caracteritza.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bé, doncs, estem en el matí de sardanes. Sí. I nosaltres donem bon dia a la Núria Pujol, que és la que portarà el programa avui.
1: Hola, molt bon dia, amics i simpatitzants del Matí de Sardanes. Encetem aquest programa d'avui, 17 de setembre del 2023.
0: I 26. Doncs...
1: Ai, 26, perdó, perdó, que veig el número al revés, això, eh? En Joan Madrid, que està a control. I una servidora, la Núria. Bé, ja saben que la minuta del programa doncs, són sardanes, dedicatòries, informació sardanística de la mà d'en Lluís i la Benita, i també doncs, aquest nostre esponso que regala un vermut per dues persones, que és Bar Terrassà, que el tenim aquí mateix, davant de l'emissora de Ràdio Tordera. I també doncs, hi ha amb les seves taules preparades, amb tota la terrassa ja doncs, disponible perquè vostès puguin venir aquí a esmorzar, a fer entrepà, a fer el vermut, el que calgui. Doncs saludem a tothom, en general a tothom que ens estigui escoltant, en especial doncs, a les llars d'avis de Tordera, Can Conte i també Vitàlia, i els marxants del poble. Sapigueu que els que doncs, esteu lluny podeu venir, que tenim el mercat aquí, el mercat dominical, que no hi falta de res. Tenim els botiguers, que les botigues totes estan obertes al vostre servei, i els restauradors, aquests restaurants que tenim tant en el poble com en les rodalies de Tordera. I també, com no, la policia local, que també sempre està doncs, a l'aguait de qualsevol cosa per reforçar més la vigilància del poble. Nosaltres ja sabeu, podeu trucar al 93-764-2893 per fer les vostres dedicatòries, i també, Joan, tenim aquesta minuta que he dit jo per al dia d'avui.
0: Sí, avui tenim una minuta que nosaltres la llegirem i entre totes les sardanes que escolteu, que nosaltres proposem,
1: sí,
0: doncs trieu una i la podeu dedicar, o si us agrada escoltar-la, us porta bons records, però només heu de trucar aquest telèfon que ha dit la Núria,
1: al
0: 93-764-2893.
1: D'acord, doncs endavant amb aquesta llista.
0: La primera llista, la primera sardana que jo tinc aquí és Tiblejant a Sant Joan, de Marcel Artiaga.
1: També podeu demanar a la plaça de la Cellera, de Max Hardware.
0: També tenim la sardana Clotilde, de Carles Rovira.
1: 10 llustres, de Dani Rovira.
0: Els tres sets, d'Isabel Medina.
1: La barretina, de l'avi Xaxo.
0: També Sant Pau i el mariner, de Maria Teresa Monclús.
1: Tossudament Tossa, de Josep Cassú.
0: Tots a la festa, de Lluís Pujals.
1: Junts per sempre, d'en Joan Lázaro.
0: El rei de la casa, de Jordi Paulí i Safon.
1: A Trenc d'Alba, de Joan Lluís Moraleda.
0: Diada d'aniversari, de Joan Jordi Baumala.
1: El brindis a Sant Sadurní, de Ricard Viladesau.
0: També hi ha Aura d'Altura, d'en Corrat Saló.
1: A Joan Oguer i Poeta, de Siegfried Calbany.
0: Els de Castellà, d'en Francesc Mas i Ros.
1: Regalims del Cor, de Vicenç Bou.
0: Vallespí Abocador, de Manel Sadarra.
1: I de Verdú a Sant Pere Clavé, de Francesc Mas Ros.
0: Aquestes sardanes són les que són només musicades, però sí, ara anem per les cantades. Tenim La nostra pobilla, de Ramon Caldú.
1: Els degutalls, de Salomé.
0: També tenim una altra de Sota el Mas Ventós, que també la cantarà la Salomé.
1: I en Ramon Caldú també cantarà La Maria de les Trenes.
0: Hospitalet, Ciutat d'Argent, canta Joan Manel López.
1: I les noies clementines, que la cantarà la coral de la Vall.
0: La Santa Espina,
1: sí,
0: que també la tindrem a punt per tancar el programa. La Polifònica de Porreig serà la que tancarà el programa, sí, cantant aquesta sardana.
1: Sempre tanquem amb aquesta sardana.
0: Això,
1: doncs no, ja saben, poden trucar al 93-764-2893 i potser és un dia especial per vosaltres i podeu dedicar una sardana que us ha agradat d'aquestes que hem dit. I ara ja tenim aquestes primeres trucades.
0: La primera trucada t'arriba.
1: A veure... Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
2: En Josefina.
0: Oh, s'ha aixecat aviat avui.
1: La Josefina.
2: Sí, és que tinc una calella. A veure el meu marit.
1: Doncs molt bé, Josefina. Estàs escoltant amb les sardanes?
2: Sí, els regalims del cor avui.
1: Doncs aquests regalims del cor per la Josefina i com vulguis dedica-la.
2: Li dic a la meva germana Carmen Nimeni Pilar, el meu oncle Joan amb la seva Conxita, després també a la Quimeta Puig, a la Sonsió de Sant Celoni, a la meva amiga Dolors i Joaquim, a la Pilar Bataller i al meu marit, com no, i a tots vosaltres.
1: D'acord, Josefina, gràcies, doncs, moltes Josefina. Gràcies, que tinguis un bon diumenge i salutacions al teu marit.
2: Molt bé, gràcies.
0: Que vagi bé, adéu, bona nit.
2: Adéu, bon dia.
1: A veure, hola, bon dia. Hola.
3: Bon dia i bona hora.
0: Mira, hola. Ja
1: hola,
0: Piera.
1: Hola, Adela.
0: Piera, l'Adela.
3: Aquí estem, quan podem, aquí estem.
0: Això ens agrada. Ja ens agrada, bueno, que sigueu. Mira.
1: Doncs a veure.
3: O quan hi soc és que no puc.
1: Sí, clar.
3: Ja quan estic a Sant Jaume de Llierca hi ha dies que no ens arriba tampoc el de l'internet.
1: Esclar.
3: I llavors, pues, per telèfon hi ha dies que se'm queda estroncat.
1: Molt bé. Has escoltat les sardanes, Adela?
3: Sí, ja les he sentit.
0: Sí, quina sí, mira.
3: Sí. Al Carles li posarem la barretina de l'avi Xaxo.
0: Clar, no se la posa mai.
3: No la porta mai. Això que n'he comprat sempre un munt n'he comprat. Sí. Però res, no se la posa, que va.
0: Ja, no, però
3: mira, hi farem. I per mi, el Carles, cap a mi, la de Tossa del Josep Cassú.
1: Tossudament Tossa?
3: Sí.
1: Val.
0: S'està dient Tossa.
3: Per vosaltres n'escolliu una que us agradi, que també us la dediquem.
1: Oh, ah, molt bé, molt bé.
0: Gràcies.
1: Gràcies, bueno, Adela, bueno, moltes gràcies.
3: Per tothom que escolta, bon diumenge, bona setmana i salut i sardanes.
0: Salut i sardanes.
1: Moltes
0: bon dia.
1: Gràcies, Adela.
3: Adéu, salutacions. A vosaltres, que aneu diumenge ben guai.
0: Vinga,
1: gràcies.
0: Endavant, anem per una altra tocada.
3: Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.
1: Hola, bon dia. Ai. Hola?
0: Ai.
1: Hola.
0: Sí, hola. Se sent alguna cosa, però no la
1: sento. Hola?
0: Sí, hola.
1: Ara poder sí.
4: Hola?
0: Hola, bon dia. Bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
1: Qui és, la Quimeta?
4: Hola, la Quimeta, eh?
1: Oh, la Quimeta.
0: Què tal?
1: La Quimeta Puig.
4: Bon dia, Joan.
0: Bon dia i bona hora.
4: No puc parlar més.
0: No pots parlar més? Doncs tot, digues un gest o si en volem.
4: Escoltava. Ui, una sabata ben maca per dues pomilles.
0: Les dues pomilles.
1: Molt bé.
4: Ah, no, jo tinc dues pomilles molt maques.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs mira, ja aquesta sardana, tots a la festa.
4: Tots a la festa?
0: Tots a la festa.
4: Sí. Ah, tots a la festa.
0: Vinga.
4: Aquesta sardana, la de Vigo. La Núria Serragai, i el bon germà, també, és de la seva germana, se diu... Ai, no m'ho veig.
0: Ai, que me perdo.
4: Per la Laia, de bon dia, un xicot de blanca, també. Per tu, Santi, i per tota la teva família, que me suporten molt bé.
0: Molt bé, doncs.
4: I també vull dedicar la fina de Calvet. Fina, eres campiona,
1: Molt bé.
4: El meu papu i el teu marit. I després, també, vull dedicar-me a Dolors, Oliveres, i jo també, aquesta de tota la festa, també me la dedico per mi. I també vull dedicar la companyera, la Rosé. Rosé, jo per tu.
0: Molt bé, doncs. Així
4: bueno,
0: està.
4: No puc més.
1: D'acord, ja. Quimeta, molt bé. Moltes gràcies per trucar, Quimeta. Salut.
4: Bueno, això molt bon diumenge.
1: Sí.
4: I un bon programa. I la bona salut per tothom.
1: Molt bé.
4: Adéu,
1: bon dia.
0: Per una altra trucada.
1: Doncs bé, hola, bon dia.
5: Bon dia.
1: Mm,
0: Joan Chapellí.
1: Amb en Joan Chapellí, ah. Molt bé, Joan.
0: Joan Chapellí, digui'ns a vostè.
1: Jo no t'he conegut avui.
5: No,
1: molt bé, Joan.
5: En Joan Madrid.
0: Ah, bueno. Doncs jo sóc en Chapellí.
1: En Chapellí, Chapellí, no?
0: Chapellí, Chapellà.
1: Ai.
0: Sempre es vol enredar.
5: Hi ha una de Mas Ros.
1: De Mas Ros en tenim
0: dues.
1: Els de Castellà i de Verdú a Sant Pere Claver.
5: Sant Pere Claver.
1: D'acord,
0: Sant Pere
1: doncs.
0: Claver.
1: Vinga, doncs, Joan, endavant amb la dedicatòria.
5: A tota la meva família. I ara em vull una cantada.
0: Una cantada. La, la, la, la, la, la.
1: La nostra pobilla, els de Gotall, sota el Mas Ventós, Maria de l'Estret...
5: Aquesta demanada sota el Mas Ventós.
1: No n'hi ha cap de demanada.
0: No n'hi ha cap, encara.
5: Doncs aquesta.
1: Aquesta, sí. Sota el Mas Ventós. Molt bé. Doncs apa, doncs...
5: Aquesta la dedico a Antonio Cuenca, la Quimeta Puig, el Tocàs Ferrera, a vosaltres dos, que tingueu bon diumenge i bones sardanes.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes
5: que
1: gràcies.
5: Que tingueu bon diumenge.
0: Igualment per tu i la família.
5: Moltes. Igualment.
0: Vinga.
5: Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: Anem per una altra trucada.
1: Hola, bon dia. Hola.
6: Hola, Lúdica, guapa.
1: Hola, Marc.
6: I hola, Juan Madrid, guapetón.
0: Ai, gràcies.
6: Nada, guapo. No digame, puede poner la de Ramón Calduc y la música de la Trenas.
1: La de Ramón Calduc, la nostra pobilla, o la Maria de les Trenes?
6: Sí.
0: Les Trenes, sí.
1: La Maria de les Trenes.
6: Una sin cantar.
1: A veure, doncs, sense cantar, a veure, els de Castellà, Joan Hugué, el poeta...
6: Hi ha una que se llama Felicitat o Aniversari.
1: Com diu?
0: Aniversari. No, i Felicitat tampoc.
1: Aniversari, sí, diada d'aniversari.
0: Diada.
1: Sí. Aquesta?
6: És la meva.
1: Vale, molt bé. Doncs ara dedica-la.
6: Ja dedico a mi primo.

0: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, amb qui parlem?
1: Martori, Joan.
0: Ah, en Joan
2: Martori.
0: Martori.
2: Martori.
1: Hola.
0: És que a vegades a les veus no, eh?
1: Bueno, perquè avui tinc una mica la veu d'anar al liceu.
2: Sí, eh?
0: Ah, veus?
2: I vas a dormir tard, eh?
0: Això és que no vares fer bondat,
1: sí.
0: Eh?
1: No, bueno, mira, he hagut de menjar la torrada perquè em netegés una mica el coll.
0: Ai, carai.
2: Bueno, i a la sardana, Junts per Sempre.
1: I aquesta, va.
2: Ja ho sabia jo.
0: Aquesta? Vinga,
1: que duri això.
0: Doncs...
1: Pues mira, la dedico per la meva senyora, també per vosaltres, que esteu aquí.
0: Vale.
1: Ara en Salvador, també, Molins.
0: Gràcies.
1: En Rafael Planes i la Dolors. Antonio Cuenca, la seva senyora, la Quimeta Puig i tothom que escolti les sardanes.
0: Molt bé.
2: Molt rebé.
0: D'acord.
2: Doncs vinga, que tinguis bon diumenge.
1: Igualment.
2: Adéu.
0: Adéu.
2: Anem per una altra trucada.
0: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia. A veure si ara no me talleu.
0: Ai, ai.
3: De Blanes.
2: Jo tinc unes 6 hores aquí que ho tallen tot.
3: Oh, és que jo dic aquí parla el Joan Vicente i coi, i ja m'ha sortit la Quimeta. Pues bueno. Bueno, poseu un ben a mi la primera que ha demanat la Tina, Regalins del Cor.
2: Regalins del
0: Cor.
2: Ah,
0: està bé.
2: Molt bé.
3: Sí. Pues la dedico per tota la meva família, per tots vosaltres, en Lluís i la Benita, per la Teresa Buixeda i el seu marit Pere, la Rosa Quimàs, la Montse Moreno, i per tothom qui escolti el programa, i molt especial pel meu fill Jordi, que després de quasi 3 mesos acaba d'arribar de Noruega i Groenlàndia. I avui anarem junts i avui estic molt feliç.
2: Ah, però deu arribar molt fred, no?
3: Oh, i tant, glaçat.
2: N'hi ha tingut que fer fregues?
3: Glaçat, no, ja els hi fa la seva senyora. Que ho anava a esperar i també la tinguen aquí.
2: Doncs,
3: bueno, vinga, aquestes doncs. Arribades són molt maques, les despedides no gaire.
2: No, vinga, ara vull celebrar-ho.
3: I tant que sí. Una abraçada per tots vosaltres.
2: Igualment,
3: i bon programa.
0: Adéu-siau. Adéu-siau, bon dia.
2: I ara, Nuri, no tinc ningú més, faig publicitat. Què et
0: sembla? Doncs molt bé, ens anem a publicitat.
2: No, però calla, me torna a marcar, agafem
0: veure,
2: aquesta. Hola,
0: ai,
2: bon dia. Pup, pup, bon dia.
0: Talla-la, aquesta. Mentre
2: bon dia. Oh, no, això... Deu ser marques, deu estar jugant.
0: Ah.
2: Doncs poso publicitat, com havíem quedat.
0: Molt bé.
2: I així anem avançant feina. Coi, no surt res.
4: Ràdio Tordera.
2: I se'n va. Doncs vinga, posem una sardana.
0: Doncs vinga, la primera és Regalims del Cor, que l'ha demanada la Josefina, i també la Vicenta de Blanes.
2: Molt bé, doncs aquesta la posarem.
0: Contenta, perquè el seu fill ja ha vingut.
2: Quin compositor és, això?
0: Perdó? El número 18.
2: Això, vinga, doncs ja sona.

0: Radio Turdera.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
3: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
2: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
3: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
2: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
0: Ràdio Tordera.
4: Bé, doncs nosaltres ja anem per una altra de les trucades.
5: Has de baixar la sardana. Ara, molt bé. Hola, bon dia.
6: Ara. Bon dia, sóc la Teresa Buixeda.
5: Hola, Teresa, acaba de trucar la Vicenta, eh?
6: Ja, sí. Jo no sé pas quan s'ho fa, però jo no tinc pas la sort que té ella. No, escolta'm, trobo que ho penja. Dic, bueno, anem esperant, a veure què passa.
5: Sí, sí, esclar. Bueno,
6: no he pogut sentir-los. Me'n dieu alguna ara, i ja està.
5: Ara n'hi dic unes quantes, mira. Tiblejant a Sant Joan, plaça de la Cellera, Clotilde, 10 llustres, els 3 sets, la barraquina...
6: Aquesta mateixa.
5: Els 3 sets?
6: Aquesta mateixa. Sí, aquesta mateixa. Sí,
5: molt
6: sí.
5: Bé, doncs.
6: Ja està bé. Puc dedicar?
5: Sí, endavant.
6: Dedico a en Diego, a la Roser, a en Miquel, la Maria, al meu home, els meus fills, els meus nets, i a la Salvadora. I a la Vicenta també. Ja està.
5: Molt bé.
4: Ja està.
5: D'acord, doncs, vale. Teresa, moltes gràcies. Sí, bon diumenge.
6: Vale. Igualment. Vinga, adéu.
5: Adéu-siau.
4: Anem per una altra trucada.
5: Ai, aquesta ens ha deixat? No. Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: Ah, sí, ja
5: bon dia, amb qui parlem?
7: Antònia de Blanes.
5: Benvinguda, Antònia.
7: Moltes gràcies.
5: A veure, Antònia, què... Ha estat escoltant les sardanes o...?
7: Sí.
5: Sí?
7: Jo voldria la barretina.
5: La barretina?
7: Ja sé. Sí.
5: Records de Malgrat, la barretina.
7: Sí, exactament.
5: Mm. Endavant amb la dedicatòria.
7: Doncs la dedico a totes les meves amigues i a vostès.
5: Ah, moltes bé. Moltes gràcies, Antònia.
7: De res. Ara m'agradaria la de Sota el Mas Ventós.
5: Sota el Mas Ventós és cantada, eh?
7: Sí, ja ho sé, ja.
5: Ah, molt bé. Doncs aquestes...
7: La Salomé, no? La que la canta.
5: Aquesta, sí, la Salomé.
7: Sí, ja l'he escoltat, sí, però ja m'agrada ja.
5: Sí.
7: Doncs aquesta la dedico als meus consogres, la Carmen Puig i en Toni Múrcia, a la meva amiga Dolors Pera i a tots vosaltres. I a tothom que escolti la sardana i que li agradi com a mi.
5: D'acord, molt bé, doncs, moltes gràcies per trucar.
4: Adéu.
7: Bon diumenge.
5: Adéu, bon dia.
7: Adéu, adéu.
5: Ei, ja, sí, tenim... Sí. Més.
4: No, hi ha més trucades. Puc
5: no?
4: Posar una
5: doncs mira, Joan, ara toca la barretina. Toca la barretina, que ens l'ha demanat l'Adela de Piera per al seu marit.
4: Sí.
5: I ara doncs també ens l'ha demanada l'Antònia de Blanes.
4: Doncs ara anirem a buscar...
5: La número 6, Joan, la 6.
4: Aquí està, de l'avi Xaixo.

0: Continuem en el programa Matí Sardanes amb una trucada que en passo de seguida.
1: A veure, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb la... Quima. Amb la Fina de Canet, hola, Fina. Ara ja ets
2: la
1: més de Canet.
2: Quima.
1: La Quima. La Quima. Sí, Quima.
2: La Quima soc.
0: Sí.
2: Mira, trobo a faltar la presentadora Maria Dolors Oliveres. I la Quimeta Puig ja l'he escoltat. Aquesta sardana és Junts per Sempre per elles. I que es recuperin ben aviat.
0: Molt bé, Quima. Així m'agrada, que pensis en els que porten aquest matí de sardanes cada setmana. Avui no podrà estar aquí. Molt bé.
2: És el que toca, mira, és la meva il·lusió.
0: Doncs, gràcies, Quima.
1: És molt maca, la Quima.
2: Bueno,
0: bon dia.
2: Bueno, fins una altra. Fins diumenge que ve, si Déu vol. Adéu.
0: Dimenge, adéu,
1: Quima.
0: Tenim una altra trucada que ha marxat.
1: Josep, a veure, és la Quima de Canet, no?
0: Quima de Canet.
1: Jo li deia Fina.
0: Fina.
1: És que bé, no. Deu, no estic gaire fina avui,
0: perquè té la veu fina.
1: Més trucades o no?
0: No, posem una sardana.
1: No, va, posem a la sardana, que també la Adela de Piera ha demanat per ella, Tossudament Tossa.
0: Tossudament Tossa.
1: És molt maca, Tossa.
0: Doncs aquí està, la sardana.

0: I nosaltres arribem al punt que tenim connexió amb Lluís i la Benita des de Blanes per informar-nos.
1: A veure aquesta informació. Benita, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
1: Molt bé.
2: Sembla que sí, avui sembla que sí que farà molt bon dia.
1: Aquí. Sí, sí, aquí sí. Fui fa un dia...
2: Un sol molt maco, que sí. Pot anar a passejar, vinga, cap a passeig.
1: Ai, tant, avui és un dia preciós aquí a Tordera també. Doncs a veure, Benita, nosaltres t'hem cercat perquè ens diguis allà on podem anar a ballar sardanes avui, a veure. O a escoltar, doncs mira, també.
2: I tant, nosaltres sobretot a escoltar.
1: Ah, i tant, perquè això de saltar ja no va
2: per nosaltres. Ja no va nosaltres, no. Ja està, tot el que se tenia que fer ja s'ha fet.
1: Doncs per bueno, mi tampoc, perquè jo sóc més gran que tu.
2: Comencem per Maçanet de la Salva, a les 11, a la plaça de l'Església, amb la vila de la Jonquera. A Mataró, a les 11, al parc de Cerdanyola, amb la Xaloc. Cornellà de Llobregat, 11:45, a la plaça Lluís Companys, amb la vila d'Olesa. Santa Cristina d'Aro, 11:45, al monestir de Solius, amb el Rossinyolet, és la festa major de Solius. Igualada, 11:45, a la plaça de Calfont, amb Terres de Marca. Ripollet, 11:45, a la Rambla Sant Jordi, amb la principal de Terrassa. Barcelona, 11:45, a la plaça d'Eivissa, amb la ciutat de Terrassa. Premià de Mar, 11:45, a la plaça de l'Ajuntament, amb la principal de Llobregat. Sant Joan d'Espí, a 11:45, a la plaça de l'Ermita, amb les Rambles. El que sigui per Madrid també que sàpiga que pot anar al Parc del Retiro, a la Glorieta de la Font de la Sardana, i ballar a sardanes amb música enregistrada. A Fortià, a 12:45, a la plaça Catalunya, amb el Foment del Montgrí. Al Port de la Selva, a la 1, a l'Ermita de Sant Baldiri, amb la Servianenca. És el 17 a plec de Sant Maldiri. Navàs, 4:45 de la tarda, al pavelló Sant Jordi, amb la vila d'Olesa. Sant Pau de Segúries, 4:45, a la plaça del General, amb la principal de Cassà. Sils, a les 5, en el passeig Sant Cosme i Damià, amb la flama de Farners. Llagostera, a les 5, a l'ermita de Sant Empèlit de Penedes, amb la Foment del Montgrí. Vilablareig, a les 5, a la plaça 1 d'Octubre, amb la Salvatana. Badalona, 6:45, a la plaça de la Vila, amb en Lluís Escobla. I Sant Cugat del Vallès, a 6:45, a la plaça d'Octavià, amb la Mediterrània. Després tenim a plec. A Santa Coloma de Farners, 6:45, a l'ermita de Farners, a plec de la Mare de Déu de Farners, i també amb la flama de Farners. A Figueres, a 11:45 i a 11:45 de la tarda, a la Rambla, el 65è plec, amb la copla Els Montgrins, Sant Jordi i Bisbal Jove. I a Torelló, a les 4 de la tarda, a la sala Polivolent, el 56è plec, amb la Mil·lenària, principal de Llobregat i Bellpuig Copla. I ja passem al cap de setmana que ve. El divendres dia 22, a Sant Feliu de Guíxols, a les 10 de la nit, en el Teatre Auditori Narcís Mas Ferrer, el concert de vigília de plec, amb la principal de la Bisbal. Dissabte, dia 23, Badalona, a 4:45 de la tarda, a la plaça Rosa dels Dents, el 82è plec, amb els cobles principal de Llobregat, Marinada i Ciutat de Girona. I també a Esparreguera, a les 6 de la tarda, a la plaça de la Pagesia, el 38è plec, amb la Vila d'Olesa i la ciutat de Cornellà. I el diumenge, entre d'altres moltes coses que hi haurà, a Sant Feliu de Guíxols, a 10:45 i a 10:45 de la tarda, a l'Espai Sardana, el 39è plec, amb els cobles principal de la Bisbal, Sant Jordi i Ciutat de Girona. I el que tenim per aquesta setmana i una mica el del cap de setmana que ve.
1: Molt bé, doncs molt un bé, bon molt repertori, bé.
0: Quin repertori, va. Sí. Triem, on t'anirem avui?
1: Ah, això, t'anirem avui.
2: On, a la vora n'hi ha, avui?
0: Sí, els no, és la vora.
2: A Sils, a Llagostera.
0: Ah, mira, ah, anirem mai a Llagostera.
1: No, Sils és...
2: Ja no me'n recordo on t'anés a dir, però...
1: És a prop, Sils.
0: Molt bé.
2: Sí, Sils i Llagostera.
1: I Llagostera.
2: Sils i Llagostera, més o menys.
1: Ja.
2: Una
1: ja
2: mica res més lluny que Llagostera, però vaja. No gaire més.
0: Podem fer córrer els dos.
1: Sí. Això, i tant. Bé, doncs ara ens has de triar dues sardanes, una per tu i una per en Lluís.
2: Una per mi, a veure, digue'm en una, hi ha Aura d'Altura, una és la que volem, d'en Conrad Saló.
0: Sí, molt bé.
1: D'en Conrad Saló.
0: Aura d'Altura.
1: Aura d'Altura, sí.
2: I ara digue'm unes, perquè ja no me'n recordo quines. Les que volíem els engafades, però ja no me'n recordo quines.
1: Ja no sé, d'en Francesc Marrós tenim Verdú. Aquesta ja l'han demanada.
2: Ja està demanada, sí.
1: I els de castellà d'en Francesc Marrós. I llavors, de... no sé, quin autor...
2: De Max Weber, què n'heu dit, una? La Cellera, em penso.
0: Max Weber, tenim Plaça de la Cellera.
2: Plaça de la Cellera, després amb aquesta.
1: Ah, molt bé.
0: Vinga, doncs.
1: Apa, doncs. Aquesta per en Lluís. Vinga. O al revés, no?
2: Benita. És igual, també una com l'altra, és igual.
1: Molt
2: una
1: bé.
2: Per una i l'altra per l'altra. Dedicada, com sempre, a tothom que escolta. Sobretot m'ha de seguir amb la família, les amigues. Llavors, per la meva família, a la Concepció de Sant Celoni, les cacatues de Vidreres, la feina de Palafolls, i la gent que ens dedica, que ara no acabaríem mai. Per les de Blanes i per les que no són de Blanes. La gent que ens dedica de més sardanes per tothom.
1: Molt bé.
0: Doncs mira.
2: I per vosaltres. Ai, sí, espera't. Avui és el Sant Isidre de Santa Susana, que encara és a la vora.
1: Avui és Sant Isidre, no? Era el dia 15, no?
2: Bueno, va ser el dia 15, però avui celebren a Santa Susana. Ah. Bueno, sí.
1: Val.
2: O sigui que al dematí fan coses de gegants i missa, i llavors a la tarda faran les sardanes. Em sembla que és a les 5, quarts de 6.
1: Val. Molt bé. Molt bé, doncs Benita.
2: I llavors a Blanes, recordeu-vos que el dia 30 tindrem la plec.
1: Ah, sí.
2: A les 10 del matí, una sardana de coses improvisades. Sí. I a la tarda hi haurà la Santa Maria de Blanes i la principal de Banyoles.
1: D'acord, això ho heu d'anar recordant, perquè el dia 30 encara falta dies.
2: Sí, i... bueno, però jo te'n recordo perquè ja comenceu a fer...
1: I tant.
2: Que el dematí, principalment el dematí, que ho passeu setmana, si fa sol, s'està molt bé.
1: S'està molt bé, i tant, ja ho crec. Nosaltres hi venim tots sovint a Blanes. Molt bé, doncs, Benita, moltes gràcies per aquestes informacions.
2: Sí.
1: I bé, una abraçada ben forta per tots dos.
0: Fins la propera.
2: Moltes gràcies. Una abraçada també per vosaltres. I les Dolors Oliveres, que es posi bé ben aviat.
1: Molt bé, d'acord. Sí. Gràcies. Bon dia.
2: Adéu-siau. Bon dia a tothom.
0: Adéu, bon dia. Tenim una trucada.
1: A veure. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Amb qui parlem ara? Aquesta veu no la conec.
0: De Cal Ocellet.
1: Ah, la Montse.
0: La Montse de Cal Ocellet.
1: Ara sí.
3: És impossible que no em coneixeu, si tothom... Me reconeix per la veu, en a mi.
0: Sí.
1: Bé, però ara no hi queia.
0: Una veu que pot anar al Liceu.
3: Sí.
1: Jo poso la Montse de Cal Ocellet, eh?
0: Bé.
3: Ah, això, la Montse de Cal Ocellet. Tu queda a casa.
1: Això mateix, vinga. Doncs, Montse, que has estat escoltant les sardanes, vols que te'n posem alguna?
3: Avui m'he llevat com els ministres, m'acabo de llevar fa poc.
1: Ah, doncs mira, tenim, perquè en tenim de demanades, però tenim Clotilde, tenim 10 llustres... Sant Pau i el Mariner, a veure què tenim més, el Rei de la Casa, Trenc d'Alba, Brindis...
3: El Rei de la Casa.
1: Aquest, el Rei de la Casa?
3: Sí, el meu Damiano, meu gosset, el Rei de la Casa. El...
1: Molt bé.
3: I teniu alguna cantada?
1: Sí, tant que sí. Mira, les que no estan demanades la nostra pubilla... Els de Gotall?
3: Aquesta mateixa.
1: Aquesta mateixa?
3: Ah, no, els de Gotall, que m'agrada molt.
1: Ah, els de Gotall, doncs.
3: Que la canta, la Salomé?
1: Sí. Sí. Sí, sí,
3: vale,
1: sí.
3: Doncs aquesta, els de Gotall.
1: Els de Gotall, molt bé. Doncs dedica la Simó.
3: Sí, a l'Antonio Cuenca, a la seva senyora, la Carmen, en Salvador Molins, en el Molí, la Dolors, a Can de Agosta, la Isabel, també... I bueno, a tots, a l'Àngel, que també ho sento a vegades, bueno, cada diumenge.
1: Sí, ens truca.
3: La Xaubet, també, i la Canet, la Quimeta de Canet, sempre.
1: Sí, sí. Sempre ens truca la Quima, molt maca. És una tordarenca, afincada a Canet.
3: Sí, sempre me saluda, també. Doncs bueno, i a les cacatues i a totes. En general.
0: Molt bé.
1: Molt bé, Montse.
0: Vinga, Montse, bon dia, menja.
1: Gràcies, adéu. Bon dia.
3: Adéu.
0: Posaré uns instants de publicitat, ja que no tenim ningú.
1: D'acord.
4: Ràdio Tordera. arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: I ara sí que passem amb una trucada.
1: A veure... Hola, bon dia.
0: Bon dia.
8: Hola, Joan.
1: Hola.
0: Hola, és la, aquí, la Fina de Palafolls.
8: Sí, senyor Joan, sí.
1: Ah, molt bé, Fina. De Palafolls, el nostre poble veí.
0: Sí.
1: Doncs, a veure, Fina, quina... Has estat atenta a les sardanes?
8: No, però m'afegeixo la de la Benita, perquè era d'en Conrad Saló, ha dit, eh?
0: Sí.
1: En Conrad Saló? Bueno, no, no sé ara... En Conrad Saló, en Conrad Saló és Aura d'Altura.
8: Aquesta.
1: Sí, molt bé. D'acord.
8: Doncs. El mateix.
1: Uh-huh. A la 15, amb qui la dediques?
8: Fina? A vosaltres dos, en Lluís i la Benita, en Josep Serra, a la Concepció, al meu home i a tothom que us escolta. Ah, i a la gent de Santa Susana, que és la placa avui de Sant Isidre.
0: Ah, molt bé.
1: Molt bé.
0: Haurem d'anar a dinar allà, que tothom porta dinar de sobres.
1: També és...
8: Ah, doncs ja havia anat alguna vegada.
1: També és ben a prop, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Ho fan a la casa aquella, no? Allà dalt. O la plaça. És que la Benita ho ha dit.
0: Hi ha una esplanada molt gran.
1: Sí.
0: I després hi ha la capella al fons, que la van renovar.
1: Ah.
0: Està molt bé.
1: Està bé.
8: Molt bé.
1: Molt bé. D'acord, doncs.
0: Doncs vinga. Que vagi bé.
1: Fina, gràcies per trucar. Adéu. Bon dia.
0: Anem per una altra trucada.
1: Hola, hola, hola, bon dia.
0: Ai, ha marxat.
1: Ha marxat.
0: Ha marxat la trucada, que torni a marcar. 93 764 28 93.
1: I mentrestant, complimentem la Quimeta Puig?
0: No, no complimentem no. A ningú perquè arriba
1: la trucada.
0: Tenim la trucada. Ja està aquí.
1: Hola, hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Hola.
0: Bon dia.
1: És la trucada del silenci.
0: Silenci en la noche.
1: És que el silenci...
0: Ara penja.
1: Veus?
0: Ah, escolta-me, ja està bé, eh? Ens fan bobejar, eh? Anem per la sardana de la Quimeta, que deies tu.
1: Sí, la Quimeta, que l'ha dedicat a tota la seva família i també, doncs, a aquesta família, que no és família, però que té tan a prop. Val?
0: Tots
1: doncs,
0: a la festa.
1: Tots a la festa.
0: L'he dedicat a la Núria Serra i a en Santi i no sé qui més. Hasta aquí.

0: Tenim una trucada.
1: La passem tot seguit. Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: A veure, amb qui parlem?
2: Hombre. No, ara, perquè m'ha canviat de veu.
0: És la Quimeta?
1: Ha canviat de veu?
2: Sí.
0: La Quimeta
2: Puig. La Joquima Puig i Turon.
0: La Joquima, ara ja no es diu Quimeta, es diu Joquima.
1: A veure, bueno, Joaquima.
2: Núria, perdoneu, que sempre agafo una decantada.
0: Sí.
1: Ah, sí?
2: I avui no. No,
1: quina vols, Quimeta? Quimeta, la nostra pubilla, els de Gutai, sota el Mas Ventós, Maria de les Trenes, les noies clementines...
2: Posem-ho, les noies.
1: Les
2: noies? Coro, escolta'm, és cantant aquí.
1: Sí.
2: La Salomé?
0: No, Coral
1: no,
0: de la Vall.
1: De la Salomé hi ha els de Gutalls i sota el Mas Ventós.
2: Va, formem sota el Mas Ventós.
1: Vale.
2: Aquestes, ho vull dedicar, totes aquestes noies que estem aquí, i tenim dos cavallers... Sí, hi ha un, dos, tres, quatre. Les quatre senyoretes, una és més gran, l'altra molt joveneta. Per vosaltres, que estem aquí a fer companyia, la Quimeta Puig.
0: Molt bé, doncs. Vinga,
1: molt bé, Quimeta. Doncs ara, escolta, que estem en els informatius de Ràdio Tordera, que ja són les 10.
2: Vinga.
1: Una abraçada molt forta, Quimeta.
2: És que tinc
0: ganes
2: de cantar.
0: Canta, canta, carai. Canta, que no te volem
2: bueno,
0: escoltar.
2: Bueno, bon diumenge.
1: Bon diumenge. Adéu.
2: Adéu.
0: Adéu.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, passa un minut de les 10 del matí, entrem ja en clau informativa. Avui que portem notícies com que Tordera es queda oficialment sense naixements i els nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc el part. Aquesta és una notícia d'aquesta setmana que ha causat doncs, bastant tema de debat a parlar entre els tordarencs, i és que Tordera, com passa pràcticament a la majoria dels pobles de Catalunya, els infants neixen ja constantment no com a tordarencs oficialment, sinó que neixen amb el nom o diríem amb el gentilici de l'hospital on neixen directament.
2: En el poble i hospital. Exacte. O sigui, l'hospital, però o Girona o Calella o,
1: fet,
2: o exacte, Barcelona. Llavors fet han d'anar a buscar la partida de naixement.
1: Fet allà, que els converteixi en calellencs, en gironins, en barcelonins, i així successivament amb els hospitals així de referència. Per tant, el que està passant és que el sistema actual, els nounats s'han d'inscriure directament als pobles aquests on hi ha l'hospital, en comptes de Tordera. Aquesta mesura és que es va implementar per facilitar la inscripció de nadons al mateix centre hospitalari, i així, que les famílies no s'haguessin de desplaçar. No obstant això, aquesta comoditat impedeix que les famílies puguin registrar els seus fills al municipi on viuen. Això, doncs, que ha fet que el municipi de Tordera, com molts altres, ha quedat oficialment sense naixements als registres inicials, i tot i que posteriorment els nadons s'empadronen a Tordera amb la seva família, la manca d'estadístiques doncs està allà, i es veu com en un principi no hi ha empadronaments directes quan el nadó neix. Una mesura doncs que, per capgirar aquesta situació, ajuntaments de Catalunya s'han ajuntat per aprovar una moció i reclamar a l'Estat la recuperació del model anterior. Aquell sistema que teníem abans permetia a les famílies triar lliurement entre inscriure el nadó del naixement al lloc on s'havia produït el part, és a dir, l'hospital com s'està fent ara, o al domicili dels progenitors. Per tant, llavors sí que es podia inscriure directament a Tordera. Amb aquesta mesura nova que tenim, el que s'ha de fer és inscriure on neix el nadó, és a dir, a l'hospital, i per tant, si el vols empadronar a Tordera, ho has de fer posteriorment ja, un cop...
2: No sé, cada vegada surten coses noves, i la veritat és que cada vegada ens volen fer més la trabanqueta. No?
1: Mira, aquesta onada d'emocions que ha estat impulsada per la Federació de Municipis de Catalunya i ja ha traslladat aquesta preocupació al govern espanyol. Per tant, seguirem informant amb com evoluciona aquesta drama, però déu-n'hi-do, una notícia doncs, que ha sobtat a la gent. Seguim amb notícies de cultura. Aquest informatiu que el farem una miqueta més curt, i és que avui el Fòrum pel Teatre i la Cultura repeteix, després de la jornada d'ahir, el mètode Gronholm. Aquest cap de setmana, que s'estan duent a terme aquesta representació en dues ocasions, va ser ahir a les 7 de la tarda i avui diumenge, que també repetiran el mateix punt horari amb doncs, el Teatre Clavé com a seu per trobar aquesta obra. Per situar una mica de què va aquesta trama, és un procés de selecció de personal per una empresa multinacional on hi ha quatre candidats de feina que hauran de sotmetre's a unes proves per veure qui aconsegueix aquest lloc de feina. Aquesta, que és una comèdia una mica també amb drama del dramaturg Jordi Galceran, i l'obra combina aquesta tensió amb humor una miqueta per tenir tensa la gent, però sí, també amb aquest punt de gràcia, d'humor. Per tant, segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Sofia Gajardo, deia que es tracta d'una producció molt exigent a nivell de text, que gairebé els ocupava 70 pàgines de text, i que han estat molts mesos per aprendre's els diàlegs, el guió, i que tot vagi una mica fluid, perquè ens ha explicat que és una obra on no paren de parlar, és una conversa constant, i per tant doncs és difícil d'aprendre's a tot aquest guió.
2: També és difícil cercar feina, eh?
1: Sí, també. Per tant, per la gent que encara no sàpiga com comprar les entrades, es pot fer als canals habituals del Teatre Clavé, és a dir, a la seva web o a taquilla també, i doncs també al link de la web de Ràdio Tordera tenim l'enllaç allà precisament enllaçat per la gent que vulgui anar a veure-ho. Acabem amb esports ja, amb una notícia molt gran abans, però que no se m'oblidi, que això m'ho has dit i m'ho has recordat l'hora abans. Recordar que una notícia pràcticament d'última hora és que ahir l'Ariadna Ros i en Gerard Mercader, hereu i pubilla de Tordera, es van proclamar fadrí i dama del Maresme, després de fer un procés de selecció precisament del pubillatge maresmenc. Van quedar, per tant, fadrí i dama del Maresme. Per tant, gaudiran un any més d'aquest pubillatge, en aquest cas comarcal, pubillatge maresmenc, i des d'aquí que els felicitem, i seguiran portant el nom de Tordera arreu de Catalunya.
2: Va ser un acte molt bonic, molt lluït, i bé, de Tordera també hi havia els uh-huh. responsables de cultura.
1: Exacte.
2: I els hereus anteriors.
1: Exacte, sí.
2: I bé, molta claca de Tordera, i els petitons, que feia molta il·lusió.
1: Una jornada, per tant, de tradició i cultura que es va viure ahir, a més, un bon resultat pel que fa a Tordera. Ara sí que acabem amb un altre bon resultat, però pel que fa als esports. Ahir el club de futbol Tordera es proclamava campió de Lliga i, per tant, pujava aquesta segona catalana, pujava de categoria després de guanyar el Sant Feliu de Guíxols per 1-0 al minut 90 amb gol de Marc Ruiz. Aquest ascens, que es va celebrar de bona manera, amb una rua improvisada, amb els jugadors i integrants del primer equip, com també els del juvenil, que van guanyar la Lliga també a Sils. Tots dos que se sumen als veterans, que ja sabíem de fa unes setmanes que havien guanyat la Lliga i van poder gaudir d'aquesta rua per tot el municipi amb l'afició de Tordarenca. D'altra banda, també jugava el club Petit Tordera, i una mica més tard ho feia el CEP Tordera. Avui, per tant, que només juga un equip, ho farà l'Atlètic Club Tordera a les 6 de la tarda, rebent la visita del Cadaqués. Per tant, l'Atlètic Club, que ja no juga res, que busca acabar la temporada amb bon peu, però els esports que ja es van acabar en la temporada, ara que arriba els mesos ja de calor, per tant, desenllaç feliç per l'esport tordarenc, i veurem com acaba aquesta temporada i com es deve la següent, a la segona catalana.
2: Molt bé, doncs felicitats a tots ells, eh?
1: Acabem ja amb el temps, amb un dia assolellat, una mica més que ahir i tot, amb una temperatura que, tot i mantenir-se una mica com ahir, que aquests dies teníem una mica de fredor a primeres hores del matí, el sol ja que ajuda també a que aquesta fredor sí disminueixi una miqueta i puguem gaudir d'aquesta calor. Per tant, amb això que tanquem l'informatiu i ens trobem doncs al segon punt horari.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Genís, i fins a les 11.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Nosaltres que comencem la segona hora del matí de sardanes amb dues trucades. Et passo la primera, Núria.
1: Molt bé. Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
0: Antoni.
2: Ara s'ho deixem bé. No, no se sentia bé.
1: Eh? Jo tampoc te sento bé. Ah, és en...
0: Antoni.
2: Ara me sento...
1: Antoni.
0: Toni Cuenca.
2: Ara me sento bé?
1: Ara sí, ara te sento bé.
2: Ara me sento bé.
1: Antoni Cuenca.
2: Antoni Cuenca, ja em coneixeu. Eh?
1: Ara sí. A veure, Toni, vols triar alguna o vols...
2: M'apunto a la que ve a continuació. Ja m'apunto aquesta.
1: De Verdú a Sant Pere Claver, que és d'en Francesc Marrós, una sardana bonica.
2: Doncs vinga, doncs aquesta.
1: D'acord.
2: La dedicarem a en Xapallí, a en Martori, en Joan Martori, a en Paes, a l'Enric i a la Núria de Blanes, a la Montse de Mataró, que ja l'he sentit, en Salvador Molins... El coneixes, no, aquest?
1: Sí.
2: En Ventura. Sí. En Ventura, els de Can Toies i els de Can Sorada. Vosaltres i a tots els que escolten Ràdio Tordera avui diumenge, que fa un dia fantàstic.
0: Molt bé. Gràcies, Toni.
2: Que tingueu un bon programa, una bona setmana i amb salut i endavant.
0: Vinga, d'acord.
1: Molt bé.
0: Igualment.
1: Vinga. Bon dia, Toni.
0: Bon dia.
1: Adéu.
0: Tenim una altra trucada.
1: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Hola, amb qui parlem?
3: Amb la Rosa Mallol.
0: Puta-la ella.
1: Hola, Rosa.
3: Hola, bon dia. Bon diumenge per tots.
0: Bon diumenge.
3: Mira, vull dedicar una sardana. M'apunto la que ve, és igual, ja em va bé, cap problema.
1: Sí?
3: Totes són molt maques.
1: D'acord.
3: Sí, mira, la vull dedicar a la meva tia, la Carme, que l'han operat perquè es millori.
0: Molt bé.
3: I després a tota la gent que va venir a la festa del meu home, que va fer 60 anys.
0: Oh.
3: Que vaig estar molt contenta, i ell també. Doncs tota aquesta gent que van fer que el dia fos bueno, fantàstic, per tots ells i per tots vosaltres, perquè tingueu un bon diumenge.
0: Doncs...
3: I per Cal Terrassà.
1: Molt bé.
3: Vale?
1: Vinga,
0: gràcies,
1: Rosa.
0: Vinga,
1: bon dia.
3: Gràcies, bon dia. Adéu, adéu.
0: I ara anem per una altra trucada.
1: Ara també? Hola, bon dia.
4: Bon dia.
1: Bon dia.
4: Bona hora.
1: Bon dia pel matí.
0: Àngels.
1: Conec la veu, però no sé qui és.
0: Àngels Troc.
1: Ah, l'Àngels.
4: Molt bé, molt bé. Farem una sardana. Quines teniu?
0: Moltes.
1: En tenim moltes. A veure, si te vols afegir alguna o...
4: Sí, és igual, sí.
1: Sí, però cantada no, eh?
4: No, millor que sí que no.
1: Mira... La plaça de Cellera, els tres sets, Junts per Sempre, el rei de la...
4: Junts per Sempre.
1: Molt bé, doncs molt aquesta, bé. Junts per Sempre, també per l'Àngels. Endavant amb la dedicatòria, Àngels.
4: Vinga, ho dedico al meu marit, a tots vosaltres, a totes les amistats que sortim el diumenge, i en Bruno...
0: En Marc... Molt bé.
4: A Benita i Lluís.
0: Molt bé.
1: D'acord,
0: doncs
1: molt bé.
0: Gràcies per trucar. Bon diumenge.
4: Gràcies.
1: Adéu, bon diumenge.
0: Tenim una altra trucada.
1: I tenim una altra. Hola, bon dia.
5: Bon dia, sóc jo.
1: Hola.
0: Vostè,
1: jo també sóc jo.
0: Què li ha passat?
1: Què li ha passat vostè? No, res.
5: No, res.
1: És en Salvador, no?
0: Ah, fa la veu d'això, de l'Antonio. Pensava que havia deixat alguna cosa.
5: Sí, a vegades l'Antonio fa la meva, no?
0: Sí, també.
5: Ho anem combinant.
0: Ben fet.
1: Doncs sí. A veure, encara tenim temps poder d'alguna més. Quina vols tu? Els una. De castellà, per exemple, que és d'en Marrós?
5: Sí, posa la que vulgueu.
1: Aquesta, la que vulguem? Doncs posem aquesta.
0: Els
1: no
0: de
1: ha demanat ningú de moment.
5: Doncs ja està.
1: Doncs endavant.
5: Vinga, doncs per... Sí. Per en Rafel, la Dolors, en Martori, la Clàudia, l'Antonio, la Carmen, la cosina Joana Molins, en Vicenç, la Carmen Manresa, la Montse de Mataró, que també l'he escoltada, i la Quimeta.
0: Molt rebé.
5: Sí, també podríem aprofitar per dedicar-ho als fadrins i pobillos que vàrem fer ahir.
0: Ah, també.
1: Sí,
5: sí tenim, que va estar...
1: Tenim primer fadrí i primera
0: fadrina,
1: no?
5: Bé. Sí, que ens va tocar, sigui la pedrea, ens va tocar la pedrea, que diguéssim, no?
0: La pedrea,
1: és veritat.
0: Bueno, però mira, se pateix...
1: Home, és que Calella té molt de tiratge.
5: Pesa, Calella pesa.
1: Calella ràdio, Calella tele... molts locutors de Calella han anat a TV3, això tira molt, no?
0: Però
5: jo ja
0: també,
5: vaig dir, dic, vols dir que el resultat no està cantat, ja...
0: Això passa com a...
1: No, jo no ho sé, no ho sé, no...
0: Això passa com els Israel, noi.
5: Sí.
0: Els Israel guanyen sempre Eurovisió, ara.
5: Veus? Sí. Hòstia, però... Bueno, no, és igual.
0: Perquè tenen molts
1: bé,
0: de calés.
1: Vam passar un rato bé i...
5: Sí.
1: I va anar molt bé tot i tots estan molt contents.
5: Això, jugàvem a fora, però alguns vàrem emportar, no? Clar, que sí. Ja és important, això.
1: Això, i tant.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, ja hi havia
5: doncs
1: molta gent de Tordera.
5: Doncs
1: el bonic que va ser, Salvador, això, és que hi havia molta gent de Tordera. Però molta, eh? A banda dels diguéssim, que estan al capdavant de l'Ajuntament de Cultura,
5: sí.
1: Jo el nom no me'n recordo mai dels noms, però vull dir els hereus anteriors, els pares dels arauets i les pobilletes.
5: Sí, sí, sí.
1: Clar, no sé, si haguéssim comptat, hi havia molta gent del poble, llavors això va ser bonic.
5: Sí, doncs dediquem-ho a aquesta gent que hi va anar, també.
1: També,
0: molt bé.
1: Doncs endavant, ara segueix amb la dedicatòria, ja ho he dit.
0: Doncs ja està, i ell també l'ha dit, ho ha dit tot.
1: No, no sé si... Salvador, vols dir alguna cosa més?
5: Si cal, que cal dir alguna més, no ho sé.
0: Ja ha dit
5: no,
0: a la...
5: No, ara aquest moment no...
1: No, a qui ho has dedicat?
0: Ha dit a tots els que hi eren aquest dia, els de Tordera.
5: Bueno, no, en els que varen treure...
1: Sí. Però en els que sempre dediques habitualment ho has fet?
0: Sí.
5: Sí.
1: Ah, ja està. Molt bé, doncs ja està, no estava atenta. Sí. Molt bé, doncs. Salvador.
5: A tota la gent de Tordera que hi va anar, i a vosaltres, i tot el poble, i bueno, hem tret alguna... Almenys hem tret, allò que dius, hem tret alguna cosa.
1: Molt bé. D'acord, doncs gràcies. I fins després.
5: Molt bé.
0: Vinga, adéu, que vagi bé. Posa uns instants de publicitat.
1: D'acord.
0: I així ens estem posant al dia, tenim temps de trucar. A veure.
6: L'emissora que t'escolta.
7: Hola, som els alumnes de 5è A de l'Escola La Roureda de Tordera i hem creat una cooperativa escolar BCE.
8: Ei, d'on surt aquesta beuradora i menjadora tan xula?
7: Doncs l'hem fet a nosaltres. Ens agrada imaginar, crear i transformar idees en coses útils i boniques. Sabem que els animals necessiten el seu espai i per aquest motiu hem volgut fer-los un detallet.
9: Busques una bossa pràctica i amb estil per lluir aquest estiu i ser l'envejada de tothom? Doncs descobreix les nostres totebacs pintades a mà. Faràs goig.
10: Vols donar vida a la teva nevera? Endú-te els nostres imants originals. Pots comprar-ne un o fer-te amb una bolsa de tres imants ben divertits.
11: I si t'agraden les plantes, no et perdis els nostres tests fets amb molt d'amor. A l'etiqueta tens com cuidar les nostres petitonetes suculentes.
12: Vine a conèixer-nos el 17 de maig al Mercat de Tordera, al carrer Amistat, cantonada amb Doctor Carreras. I estarem des de les 8 fins a les 2.
13: Els beneficis obtinguts aniran destinats a l'associació Florelles de Tordera.
14: Us esperem!
6: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
0: I ara sí que anirem per posar una sardana.
1: D'acord, doncs mira, Joan, ara tenim aquesta número 20, que ens l'ha demanat en Joan Chapallí, de Verdú al Sant Pere
0: Claver.
1: I yes, també ens l'ha demanat en Joan Martori, ens l'ha demanat l'Antoni Cuenca, la Rosa Maiol. Doncs correcte, per tots ells, aquesta sardana que és d'en Francesc Masros.

0: Bé, doncs anirem per escoltar alguna altra sardana, perquè no tenim cap més tocada i anirem gastant tot el que ens han demanat.
1: Doncs mira, també tenim en Joan Chapellí, que ens ha demanat Sota el Mas Ventós, i també ens l'ha demanat l'Antònia de Blanes, i una altra persona aquí que també ens ha demanat Sota el Mas Ventós, que és la Joaquima. Doncs Sota el Mas Ventós, la Joaquima, la Quimeta Puig, vull dir, Puig, ella ha dit Joaquima,
0: sí, perquè
1: llavors...
0: S'ha canviat el nom.
1: S'ha canviat el nom, que és el mateix, però que sapigueu que és la Quimeta Puig, eh?
0: Sota el Mas Ventós.
1: Sota el Mas Ventós.
0: Canta la Salomé.
1: No, Sota el Mas Ventós? Ah, sí, noi, sí, tens tota la raó.
0: Gràcies. Salibé!

0: I anirem per una trucada.
1: Ah, molt bé. Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: A l'Àngel.
2: El mismo que dice el calzas.
1: Hola, Àngel. No me'n recordo mai del teu cognom.
2: Miret.
1: Miret, ah, sí. Molt bé.
2: Miret i Miquel.
1: Oh, no. Miret i Miquel. Molt bé, sí. Està molt bé. Jo t'ho dius molt

0: macos. D'acord, doncs, Àngel, a veure si has estat atent amb les sardanes o te'n dic unes quantes.
1: No, no, no, és que ara mateix acabo de connectar i no sentis res.
0: Ah, doncs...
2: No, primer va esmorzar, ell.
1: Sí, ara acabo d'esmorzar.
0: Doncs sí, doncs mira, tenim les que estan demanades, és que ara, no sé, són les 10, en podem demanar alguna altra, no?
2: Sí, clar.
0: Tenim aquí un brindis a Sant Sadurní, que és d'en Ricard Viladesau. Voleu, vols brindar?
1: Sí.
0: Doncs va, brindem
2: Àngel, va.
0: Amb l'Àngel Miret, amb brindis a Sant Sadurní. Endavant amb la teva dedicatòria, Àngel.
1: Bueno, m'he de quedar amb la Guimeta Puig, a la Joli de Masó i a la Dolors de la Policeria.
0: Molt bé.
1: I ara se me'n dius una de cantades.
0: Sí, mira, les cantades, les que no estan demanades són que les canta en Joan Manel López, és Hospitalet Ciutat d'Argent i Noies Clementines de la Coral La Vall. Però tenim per posar la nostra pobilla d'en Ramon Calduc, també.
1: Aquesta mateix.
0: Aquesta? La nostra sí. Pobilla. D'acord, doncs, endavant amb la dedicatòria.
1: Quedem a tothom, a vosaltres, sí, i a tothom.
2: Molt bé.
0: Doncs molt bé, Àngel, que tinguis un bon diumenge i fins diumenge vinent.
1: Molt bé.
0: Bona setmana,
2: adéu-siau. Adéu. I ara poso Publis.
0: Ai, publicitat. Quanta pública hi ha avui, eh?
2: No, bueno, ens l'hem saltat una.
3: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
2: I ara passem una trucada.
5: 107.1 FM.
0: Ah, molt bé. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia, sóc la Consol Jaubet.
0: Mira, la Consol Jaubet, molt bé, Consol.
6: Va, mira, voldria la sardana La Nostra Pobilla.
0: La Nostra Pobilla, molt bé.
6: Que la canta en Ramon Calduc, eh?
2: Sí.
6: Vale. I després m'afegeixo també la Santa Espina. Us la dedico a vosaltres dos, tu Joan Madrid.
2: Gràcies.
6: I tu Nuri Pujol. Molt i bé. Molt especialment sempre amb els meus nets, els meus sis nets. Bé, bueno, els nostres, no? Sempre dic els meus.
2: Jo també ho dic sempre.
6: És un costum, no?
2: Els meus.
6: Sí, a la Maria de Mar Julià, en Joan Chapallí, en Lluís Pilla Benita, a tots els del Rus i a tothom que escolta Ràdio Tordera.
2: Molt bé, Consol.
6: I que Santa Susanna tinguin un bon diada de Sant Isidro. No és avui, però com que és un dia entre setmana, va ser dijous, doncs ho celebren el, com se diu?
2: El diumenge.
6: Amb sardanes, amb arròs, amb festa, amb missa... Molt bé, vale.
2: Doncs vinga, bueno,
6: bon
2: a passar-ho bé.
6: Tothom, i bona setmana. Vale?
2: Igualment.
0: Adéu, Consol, bon dia.
2: I ara sí que posarem una sardana, no?
0: Sí, doncs mira, ara és el torn d'en Marc Massaguer, que ens ha demanat la Maria de les Trenes i també la diada d'aniversari. Per tant, que com que n'hem posat una de cantada, que t'assembla si podem posem la 13, posem que és diada d'aniversari, que jo també la dedico a en Just...
2: Que la 13 és Aura d'Atura? No.
0: La 13 és diada d'aniversari.
2: Ah, sí.
0: Val? Sí, que bé, l'ha dedicat en Marc Massaguer, jo també la dedico en el meu fill, en Josep Mercader Pujol, que dijous també fa anys.
2: Doncs moltes felicitats. Endavant.
0: Endavant aquesta, que és d'en Joan Jordi Baumala.

0: I seguim en el matí de sardanes i anirem agafant trucades. A veure,
1: a veure, hola, bon dia.
0: Primera.
1: Hola.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Amb qui parlem?
2: Amb la Rosa des de Vidreres.
1: Ah, sí, mira, la Rosa. Hola, Rosa.
2: Bon dia, no m'heu conegut avui, eh?
0: Avui perquè estàvem parlant d'altres coses.
1: Sí.
2: Ja, ja, ja.
0: Però ens en recordem molt de les cacatues.
2: Ah, molt bé.
1: Això sí, teniu moltes dedicatòries, eh?
2: Sí, i jo vull donar les gràcies a tothom. Ja ho sento, ja.
0: Molt bé.
1: Ja, ja.
2: Sí, sí.
1: Doncs a veure, tenim força sardanes demanades, però en podem demanar alguna més. Tenim...
2: Bueno, que no sigui cantada, jo.
1: No, mira, tenim... Tiblejant a Sant Joan, Clotilde, Deu Llustres, Sant Pau i el Mariner.
2: Va, Sant Pau i el Mariner, ja
1: sí?
2: està.
0: Molt bé.
1: Sí. D'acord, aquesta és d'una blanenca, eh? Maria Teresa Monclús. És una senyora de Blanes.
2: No?
0: No, no, no, no és cantada. Ah.
1: No, no.
2: Vale, vale.
1: Doncs endavant.
2: Bueno, la dedico com sempre a les cacatues, a la Mercè Pobreta, no la puc dedicar, a la... Bueno, i a tothom a qui la dedico sempre i per vosaltres.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: Pel diumenge tan maco que ens feu passar.
0: Sí. Això és el que ens interessa, que esteu contents.
1: Ai, tant.
2: Home, i tant que sí. Jo que sempre estic sola per aquí a casa, almenys tinc música maca.
0: Ah, això, és el més maco que hi ha a la sardana.
1: Estem... El diumenge al matí, Ràdio Tordera fa una gran rotllana.
2: Molt maco, hi ha molta gent que us escolta, eh?
1: Sí, nosaltres estem molt contents, també, eh?
2: Encara que no us truquin, hi ha gent que us escolta.
0: Doncs records a tota aquesta gent.
1: Això,
0: molts de records.
1: I també a la Rosa.
0: I a la Rosa, principalment.
1: Val, Rosa, bon diumenge sí. I bona setmana.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau, bon dia.
0: Adéu.
1: I bé, si no hi ha més trucades...
0: No.
1: Doncs a veure, aquest en Marc Massagueta i l'altra sardana, que és la Maria de les Trenes, què t'assembla?
0: Sí, mira, doncs... La
1: complimentem altra vegada en Marc Massagueta amb la Maria de les Trenes, que la canta en Ramon Calduc, eh?
0: Doncs és un bon cantant, eh?
1: Molt, molt.
0: Aquí la tenim.

0: Bé, i nosaltres continuem amb més trucades. Agafarem la primera trucada. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlo?
1: El Joan Prado.
0: El Joan Prado? Nada sí. Menos que el Prado, del Prado a la muntanya?
1: Del Prado a la muntanya.
0: Molt bé, doncs ara la locutora que ja la tinc sentada aquí.
2: Sí.
0: Tenim la trucada d'en Joan Prado, pregunta-li a veure què vol. Jo no sé
2: a veure, Joan Prado, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
2: A veure, nosaltres tenim avui alguna més sardana per posar, però...
0: Ja arribem al tope.
2: Sí, me sembla que tu li has d'afegir, no, Joan? Què te sembla?
0: Sí, sí, s'afegeixi amb una perquè tenim
2: sí.
0: moltes per punxar.
2: Mira, ara tenim, no sé ben bé, jo he marxat, els tres sets han sonat ja, eh?
0: Sí.
2: Doncs aquests tres sets no, però Sant Pau i el Mariner, Junts per Sempre, el Rei de la Casa...
1: Junts per Sempre.
2: Junts per Sempre. És fort, això,
0: per sempre. Oh, que maco.
2: Sí.
1: Oh, que maco. Oh. A qui la dedicarem avui? A qui la dedicarem?
2: A veure, a qui la dediquem?
0: Sorpresa, sorpresa.
1: Jo aquesta sardana la dedicaria amb tot cor als equips de Tordera per la pujada a la segona federació de futbol.
0: Mm-hmm.
1: I gràcies per portar el nom del poble Veramunt amb esforç i passió. I també el Girona, que segueix fent... Se segueix ferm a la primera divisió.
0: Veus, ho veus.
1: Defensant els nostres colors amb orgull i coratge. Visca l'esport, visca Tordera, visca Girona i visca Matín de Sardanes.
0: Això sí, no pot faltar, eh?
2: Molt bé. Sí. Molt sí. maca la dedicatòria, m'ha agradat molt, eh?
1: Home, dedicar a aquests nanos d'aquí Tordera que han fet un gran esport per pujar el futbol amunt.
2: I tant, sí. Jo crec que sí.
0: Molt bé, Joan.
1: I per ells va tot. I pel Girona que ens quedem a primera.
2: A veure, ja ens feu patir més que és a Girona, eh? Ja ens feu patir.
0: Després perden 10 partits seguits, després guanyen...
2: Jo que ara estic aficionada al futbol, sobretot el de les noies, eh? M'encanta, eh?
1: Va.
2: Però bé...
1: I una per mi, l'última. L'última per mi, la que sempre feu, l'última.
2: L'última?
0: A Santa Espina.
2: Ah, sí.
1: Me la dedico per mi.
0: Molt bé, Joan Prado, doncs.
2: Doncs molt bé.
0: I pensarem.
2: Moltes gràcies. Moltes gràcies per trucar i per la i els bons desitjos.
0: Cuida't molt. Adéu. Una abraçada.
1: Igualment.
0: Oh, bastard. Vinga, adéu. Una altra trucada.
2: Ah, sí? Hola, bon dia.
3: Bon dia.
2: Bon dia, amb qui parlem?
3: Amb la Paquita.
2: Hola, Paquita. Avui sí que...
0: Avui la tenim aquí.
2: Sí, la Paquita Albertí.
0: Què voldrà?
2: Què voldrà la Paquita?
3: Què vols que vulgui? Una sardana, no?
0: No, però ja l'hauries de tenir pensada, tu,
2: una
0: eh?
2: Una sardana. Mira, a veure, que no sigui cantada. Vallespí abocador, de Verdú a Sant Pere Claver.
0: Aquests els tres sets no l'havíem posat encara, eh?
2: Ah, no? M'has dit que sí.
0: T'he dit que sí, però no.
2: Sant Pau i el Mariner, Junts per Sempre, el Rei de la Casa, a veure, Brindis a Sant Sadurní... Aura d'Altura...
3: No, el Rei de la Casa.
0: El rei de la casa.
3: Bueno, en vez de ser el rei, seran les reines.
0: Ah,
2: això ja m'agradaria més, eh?
0: Els reis porten reines, sí. Endavant.
2: Doncs endavant amb la dedicatòria.
3: Mira, primerament a vosaltres.
2: Gràcies.
3: Després a tota la meva família. Tothom que escolti aquest programa. Després a la Quimeta Puig i a la Quimeta Bou. I avui principalment a dues netes, la Núria i la Laia, que compleixen anys.
0: Molt bé.
2: Molt bé, totes dues el mateix dia.
3: No, una va ser el dia 15 i l'altra serà el dia 18.
2: Bueno, ah, està bé.
0: Però esclar, hem de fer la festa conjunta.
2: Conjunta,
0: perquè
2: tant.
0: Si no sortiria molt cart, això.
2: I tant, que sí, tant. Molt bé.
0: Doncs ja està, Paquita, res més.
2: I qui més?
3: Bueno, i a tothom que escolti aquest programa.
2: Ah,
0: doncs, Volta, gràcies.
2: Gràcies.
0: Bon diumenge.
2: Paquita, bon dia. I a celebrar-ho amb moltes ganes.
3: Molt bé, gràcies.
2: Adéu.
0: Ara tinc publicitat per punxar.
2: Altra vegada.
0: No, el guaito, és que m'ho surt molta cosa, Miqui.
2: Ah, sí? Mira, endavant.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Tordera.cat i xarxes socials.
5: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
6: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa tu, això.
7: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
5: Lletres.
8: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
5: Llibres.
9: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora, sí, i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
5: Cinema.
10: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem la seva entitat Bing Crosby, el Louis Armstrong, i agafa el Grace Kelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir una princesa. Un
11: repertori i un moment, no? Sí.
5: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Que nosaltres l'escoltem, també podem posar algú per escoltar la música.
2: Sí.
0: Vull sardanes.
2: A veure, tu has dit que els tres sets no havia sortit.
0: No.
2: Doncs posarem aquests tres sets, jo ja els havia tatxat.
0: Sí, perquè tinc numerat i no...
2: No t'ha fet un cafè, molt poca cosa, però ja... Anava, doncs la Teresa Buixeda ens ha demanat els tres sets, eh?
0: Això, pues, per la Teresa Buixeda, sí, que és de Blanes i que vegada, cada any fa un pessebre que no li anem a veure, doncs per ella.
2: Per ella.
0: Si se posarà a riure. A veure, doncs ara marco i tiro.

0: I continuem en el Matí de Sardanes. Què farem ara?
1: A veure, tenim trucada, no, eh?
0: No.
1: Doncs tenim Junts per Sempre, aquí, que ens l'ha demanat la Quima de Canet i també ens l'ha demanat en Joan Prado. I ara no veig a ningú més. Què te sembla?
0: A veure...
1: Si fem una repassada tu i jo, em sembla que...
0: En Martori... Aquí tinc en Joan Martori.
1: En Joan Martori també, sí. Ja tenim aquí.
0: La Quima de Canet, Àngels Droc i Juan Prado.
1: Vale. Doncs sí? per tots ells, Junts per Sempre.

0: Bé, i hem de fer una promoció.
1: Sí, hem de fer la promoció de Cal Terrassà, perquè és el nostre patrocinador del matí de sardanes, i que, bé, ja sabeu que podeu venir aquí a la plaça de l'Iglésia, que tenim, doncs, aquí un ventall de taules en aquí per fer el vostre esmorzar, per fer també el dinar, per fer el com es diu? Abans es deia el roixopó, però ara es diu el vermut, no?
0: El vermut del migdia, sí.
1: I que nosaltres ens obsequia, doncs, amb un vermut per dues persones, que cap allà, 11:15, doncs ens farem obsequiarà algú de vosaltres, no sabem qui encara. I ara, doncs, que ens doncs, han tocat les 11, tenim els informatius, que endavant, Joan, amb aquesta música d'informatius, i que tornem de seguida, no us moveu.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Entrem ja a les 11 del matí. Comencem amb notícies comarcals, i és que Fernández titlla d'enganyifa la línia del tren orbital. El president del Partit Popular a Catalunya defensa que els recursos vagin a infraestructures inexistents. El president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, titlla la línia de tren orbital d'enganyifa i pensa i defensa que els recursos vagin a parar a d'infraestructures ja existents, com ara garantir que Rodalies funcioni o que les carreteres no tinguin forats. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio 4, en què s'ha referit així a la proposta d'Esquerra Republicana del tren orbital que encarrila un acord pels pressupostos. Per Fernández és fer volar coloms tot el que no sigui ciutadania, de la mateixa manera que ha considerat que el nou model de finançament és una estafa, tal com ha apuntat també l'actual. Tot el que s'ha proposat fins ara, diu, són mentides, ha indicat. Per la seva part, en una entrevista a l'ACN, la responsable institucional dels Comuns, Jessica Albiach, ha considerat una bona notícia la proposta dels republicans del tren orbital, però ha remarcat que és un projecte a llarg termini. Albiach també deia que falta concrecions sobre la unitat de disciplina d'habitatge per renovar el pacte pressupostari, i els Comuns han posat com a condició per la negociació dels pressupostos que han reprès amb el govern que es freni l'aeroport, el tren llançadora que pretén unir el centre de Barcelona amb la infraestructura afortunada del Prat. Molta notícia, per tant, de pressupostos i de transport a Catalunya que no s'acaba de concretar per discrepàncies entre un partit i altre. Veurem com evoluciona aquesta notícia, però de moment els partits que no es posen d'acord i un que està en contra de l'altre a favor d'aquesta reforma. També una notícia molt important d'última hora és que un centenar de persones alcen la veu contra el festival neonazi a Santa Susana. Entre d'altres consignes van cridar que en Poller escòria feixista. Un centenar de persones es van convocar per la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme per protestar aquest passat divendres al vespre a Santa Susana contra la trobada de grups d'ultradreta i neonazis, que s'organitza per quart any en una finca del municipi i que es fa el 29 i 30 de maig. Els manifestants van cridar consignes com ara Maresme antifeixista, no-nonazis, no contra el feixisme, acció directa, o també Campolier, escòria feixista, en al·lusió a l'alcalde del municipi, Joan Campolier. Aquesta notícia amb els manifestants que acusen l'alcalde de no haver impedit la trobada van arribar en diverses columnes des de diferents municipis de l'entorn i es van agrupar a l'estació des d'on van fer una marxa cap al centre del poble i també fins a l'Ajuntament. Un cop allà, els activistes antifeixistes van llegir un manifest. L'Ajuntament de Santa Susana no ha subratllat que el consistori ni organitza, ni promou, ni dona suport a la festa i ha lamentat no tenir cap eina legal per impedir-la. Déu-n'hi-do, per tant, un festival neonazi a Santa Susana.
1: Una mica parada em quedo, eh?
3: Sí, doncs, jo no en tenia constància, però Déu-n'hi-do, el que s'ha d'arribar a fer.
1: Què lloguen, una finca privada?
3: Sí, fan una finca privada i entenc que com que és privat, l'Ajuntament no hi pot fer res per impedir-ho. D'altra banda, també tenim una altra notícia a destacar, també va relacionada amb el transport, i és que un estudi a Maresmenc reclama més de 9.000 euros de Rodalies per danys morals. El jove de Pineda de Mar denuncia que els retards i cancel·lacions de l'R1 li han provocat ansietat, pèrdua d'oportunitats acadèmiques i fins i tot haver de marxar del Maresme per continuar els estudis. Aquest estudiant reclama, com dèiem, 9.000 euros contra el Ministeri de Transports i la Generalitat de Catalunya pels perjudicis personals i emocionals que assegura haver patit amb el funcionament de Rodalies. El cas ha guanyat ressò després de que el jove David Pujol ho fes públic a la xarxa social X, o més coneguda com Twitter, el passat 12 de maig, un missatge que va generar moltes reaccions entre la població i també els usuaris de Rodalies. La seva experiència que torna a posar el focus sobre la dependència cotidiana de la línia R1 que pateixen doncs, aquests treballadors o estudiants que s'han desplaçat fins Barcelona i que en un cas doncs, concret ha optat per fer aquesta denúncia i doncs, valorar aquests perjudicis en 9.000 euros. Per tant, una notícia sorprenent, però que veurem com es desenvolupa.
1: Però que li hauríem de fer costat, perquè té raó.
3: Doncs al final sí, sí. Com ell, molta altra gent que pateix això
1: que
3: dia
1: no
3: a dia.
1: Que no té cotxe, ni que els teus pares no tenen medis per poder-te portar a col·le, tu que estàs estudiant una carrera, aleshores, doncs, si te tomben, sí, sí, no serà culpa perquè tu no estudies, serà culpa perquè tu no pots anar al col·le, i això és greu.
3: I aquest, en concret, aquest estudiant que no només es desplaça fins a Barcelona, que ho feia fins a Cerdanyola, per tant, havia d'agafar l'R1 i després un altre de Barcelona fins a la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: És lamentable.
3: És un trajecte molt, molt llarg. Per acabar, acabem un repàs del temps avui en dia assolellat a Tordera i a tota la comarca, amb encara previsió de pluges cap a la patinada o cap a ja demà dilluns, tot i que sembla que s'allargarà un cop més, com ja va passar la setmana passada. Potser avui diumenge acabem el dia sense pluges, en teoria al matí i migdia d'estar tranquil. De fet, no veig pràcticament núvols al cel, per tant, doncs, les pluges que tardaran en arribar, i demà dilluns, en teoria, que sí que s'esperava alguna pluja. Veurem. Amb això que ja us deixem amb el matí de sardanes per acabar aquest diumenge.
1: Molt bé, moltes gràcies.

0: Nosaltres que comencem la tercera hora amb una trucada.
1: Molt bé, a veure, quina trucada serà? Hola, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Amb la Mercè García.
0: La Mercè García.
2: Sí.
1: Bon dia, bon dia. La Mercè García.
0: Digues-la, Mercè.
2: Me puc afegir? Ai,
1: afegir. A veure, 5, 10, 15, 20... Sí, potser sí que t'hauràs d'afegir. Mira, sí. Tenim Sant Pau i el Mariner junts
2: no,
1: per...
2: No, no cal que me'n diguis cap.
1: No?
2: No. La nostra pubilla l'heu posat?
1: La nostra pubilla encara no l'hem posat, que no?
2: Doncs no. M'afegeixo en aquesta.
1: La 21, sí, sí. Molt bé.
2: Sí. Mm-hmm. Val. I doncs mira, la dedico tot el pubillatge, sigui pubilles, hereus, pubilletes, hereuets, tots. Perquè si no vaig equivocada, el teu net és el que ha sigut fadrí del Maresme, no?
1: Sí. Sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: I després també doncs... la Rosa, ara no me'n recordo com es diu. Ariana
2: aquesta
1: es diu?
2: No la conec.
0: Ariana Ros.
1: Ariana Ros.
0: Sí.
1: Sí.
2: Ariana no la conec.
1: Sí.
2: Però també va per ella.
0: És neta de la Pilar Balaguer? Ai, de la Montse Balaguer?
1: De la Montse.
2: De la
1: neta
2: Montse
1: de la Montse Balaguer, sí.
2: Sí, potser sí, però sí. No.
1: Va ser molt maco l'acte. I,
2: bé,
1: és llàstima que això no, els ajuntaments no ho recullen, és una cosa que és de la Federació del Maresme, que si són doncs, hereus del Maresme o també en aquest cas són fadrins, sí que els hi paguen alguna cosa, el menjar. El menjar els hi paguen, però el desplaçament no. Aleshores, això no està recollit, no està recollit dintre, doncs, de les arques municipals ni tampoc del govern central, saps què vull dir? És una cosa que s'ho han de treure de la butxaca, però bueno, és una cosa que fa... que ells han fet molta, ho dic per experiència pròpia, molta coneixements de... O sigui, han conegut a molta gent, però han conegut també a tot el país de Catalunya que han anat, saps? Poble per poble, tots els pobles que ho han fet. I això amb ells els ha culturitzat molt. Els ha, han fet moltes amistats i clar, ara coneixen, no sé, des d'Andorra fins a Tarragona, no? Coneixen. I això és maco, però és costós.
2: Sé de què va, perquè el meu net de Pineda ha sigut fadrí i hereuet. I ho ha voltat tot Catalunya amb els seus pares.
1: Molt bé,
2: i segur es va ja acomiadar a Andorra, dies enrere, que es va fer a Andorra,
1: sí.
2: I segur doncs, que el teu net, clar, no es devien conèixer.
1: Ah, potser no.
2: No, segurament
1: no. Ell a Andorra també hi va anar-hi, També hi va
2: anar-hi. Per això que no es devien, clar, saber...
1: Jo crec que sí que se relacionen, perquè tenen molta relació els que són del mateix poble,
2: Molta, molta.
1: Sí,
2: bueno, no,
1: i allà també hi havia les pubilles anteriors, aquí de Tordera, hi havia les pubilles i els hereus, perquè hi havia l'Ivan Güell, que també va ser hereu de Catalunya,
2: sí,
1: i també estava allà, i en fi, que hi havia molta representació.
2: Sí, sí. Envolten molt i fan moltes amistats. Els meus fills, el meu fill i la jove, amb el net, han agafat una amistat extrema amb uns d'Andorra. O sigui que s'agafen amistats.
1: Sí, sí, s'agafen molt.
2: Sí.
1: Molt bé, Mercè, doncs.
2: Enhorabona,
1: Sí, moltes gràcies. Aquesta, que és la nostra pubilla, qui la dediques? Ai, més que ja ho has fet.
2: A tots.
1: És que sí que ja ho has fet, és que ara amb el xerrar ja se me'n va.
2: Sí.
1: Molt bé, Mercè, doncs gràcies.
2: A tot el pubillatge,
1: adéu. Adéu, bon dia.
0: Anem per una altra trucada.
1: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Amb la Montse Mainou.
0: Mainou.
3: Correcte.
0: Correctíssimo. Nos pondràs un 6 o un 9.
1: A veure, Montse Mainou, vols cantar o sense cantar?
3: Cantada.
1: Mira, cantada queda per posar els degotalls, que és de la Salomé, i la nostra pubilla, i també Hospitalet Ciutat Argent i Noies Clementines.
3: Doncs mira, la de Noies Clementines.
1: D'acord.
0: Molt bé.
1: Bueno, mira,
3: s'ha dedicat a la meva mare, a tota la meva família, a tots els meus amics, a vosaltres i a tothom que escolta la ràdio.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Fins la propera.
3: Que tinguem un bon diumenge i una bona setmana.
0: Gràcies.
1: Adéu. Bon dia. Adéu-siau.
0: I ara sí que jo faré publicitat.
1: D'acord, doncs anem amb la publi.
4: Un UFM. Ràdio Tordera.
5: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
0: I ara sí que podem dedicar una sardana.
1: Doncs bé, sembla, Joan, que si no vaig equivocada tenim que comploure la Benita i en Lluís amb Aura d'Altura, i que també aquesta Aura d'Altura l'ha demanat la Fina de Palafolls.
0: Doncs aquí està. Val?
1: Per elles dues, aquesta Aura, número 15.
0: Aura d'Altura del Conrad Saló.

0: Sí, que nosaltres tornem a posar sardanes que ens heu trucat al 93-764-2893 per demanar-les, sí, i dedicar-les.
1: Doncs bé, ara doncs, la Benit ens ha dit que volia per ella la plaça de la Cellera i, i l'altra que hem escoltat ara era per en Lluís. Doncs aquesta, la plaça de la Cellera, que és de Max Harbour.
0: En Max Harbour, nada menos?
1: Sí, doncs, el número 2.
0: Posem a Max Harbour, doncs. Aquí està.

0: Número 11 l'ha demanat la Paquita Albertí. I qui més?
1: I la Paquita Albertí.
0: El rei de la casa, qui l'ha demanat més?
1: Ningú més.
0: Me sembla que ningú més,
1: ningú
0: eh?
1: Ningú més, eh?
0: Bé, la... Bé, la Montse sí. de Cal Ocellet l'ha dedicat al rei de la casa, no?
1: Sí, és el seu ocellet.
0: En el seu ocellet. I llavors, doncs, també la Paquita Albertí, doncs, aquestes dues netes que fan compleanys. Mm-hmm. Eh? I ara sí que tenim una trucada?
1: Ara sí, a veure.
0: A veure, doncs. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. La conec i no la conec.
1: La Paquita, no?
0: No.
1: No,
2: la Montse.
1: La Montse de Sant Genís.
0: Ah, sí, la Montse. Aquesta mossa
2: avui
0: que jo no la conec, eh?
2: Vostra, però anava molt de pressa i ara ja torno.
0: Aquesta noia, Joan, l'has de cercar per poesia. Perquè
1: sí, té
0: una
1: veu molt maca,
0: molt,
1: que sí.
2: Ai, aquesta Núria.
1: Sí,
2: aquesta
1: té
2: Núria.
1: Una veu molt maca, això sí.
0: Jo ja li vaig dir una vegada.
2: Sí, la primera vegada que vam parlar, eh?
0: Ah, sí.
1: Doncs a veure, tu, mira cap aquí que et fitxarem.
0: Té una veu molt...
1: Has de pensar que cobraràs bastant, eh?
0: Això no, però és una afició.
2: Vete aquí, que hi ha tanta cua, Barberí.
1: Sí,
2: eh?
1: Hi ha molta gent, molta. Molt bé.
0: Molt bé, Montse.
2: Doncs,
0: a veure...
2: M'afegiré perquè vaig una
0: sí,
2: miqueta tard.
0: T'has d'afegir a Sant Pau i el Mariner, Junts per Sempre... Junts per Sempre ja l'hem posat, no?
1: Sí,
2: sí ja l'heu posat.
0: Ja l'hem posat, aquesta Junts per sí. Sempre. Jo no l'he tatxada perquè no devia estar aquí.
1: El rei de la cosa, que és la que volíem posar
0: el
1: ara.
0: Brindis a Sant Sadurní, els de Castellà, Vallespí a Bocador, de Verdú a Sant Pere Clavé. I què m'has dit més ara? El rei de la casa?
1: No, ja l'hem posat també. No?
0: Ja ah,
1: no,
0: sí,
1: sí, sí.
2: També,
0: no,
2: també
0: el rei de la casa
2: bueno.
0: És de la Montse de Cal Ocellet. L'hem de posar ara.
1: L'hem de posar ara, sí.
0: L'hem de posar ara. Què te sembla?
2: Doncs vinga, aquesta.
0: Aquesta?
2: I llavors m'afegiré també a la Santa Espina.
1: Molt bé.
2: I per vosaltres, per tothom que escolta, i en fi...
1: D'acord.
2: Perquè tothom tingui bona setmana, bon diumenge, i aquesta gent que va a la plec de Sant Isidro, que ho passi molt bé.
1: Ah, exacte, això és bo.
0: Molt bé.
1: El temps els acompanyarà.
0: Sí, deu estar en una ermita que hi ha per allà mig, no?
1: Sí, està en una ermita.
2: Sí, sí, sí.
0: Per allà mig els camps està.
1: Està sí, no, mig... Has de passar per un túnel de l'autopista.
2: De petita hi havíem anat i...
0: Ah, allà dalt al turó? Aquella d'allà dalt al turó és?
1: No, no, és un baix.
0: És que jo de petita, com que tenia els tios a Pineda, sempre venia a Pineda.
1: Allà era Gràcia.
0: I m'ho conec.
1: És Gràcia dalt de tot el turó.
2: Ah, això.
0: Poder
1: sí. Sí, és la capa.
2: És
1: una
2: plec maco.
0: És una plec maco. Molt bé.
2: Sí.
0: D'acord, bueno, d'acord, Montse, doncs.
2: Doncs vinga, que tingueu molt bon programa i per... fins a la propera.
1: Gràcies,
0: fins a la propera.
1: Bon
0: adéu, dia, bona
2: gràcies,
0: setmana.
2: Sí.
1: Adéu.
0: Ara sí, posem
1: ara sí,
0: aquesta
1: posem
0: sardana
1: de la casa.
0: Del rei de la casa, que l'ha demanat la Montse de Cala Ocellet, que ja ho hem dit, sí. I també la Paquita Albertí amb les seves dues netes.
1: Correcte.
0: I ara la Montse de Sant Genís.
1: Doncs aquí està.

0: 107.1 FM.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: I tornem a ser aquí.
5: Tornem aquí. Mm-hmm. Tornem aquí en el Matí de Sardanes i en el 937642893. Manquen un quart perquè puguem donar aquest bal de
4: del bar Terrassa. Un vermut per dues persones.
5: Molt bé.
4: Molt complet, barbaretxos, patates, olives, fuet i, a més, aquest vermut que porten ells d'allà d'Arenys de Munt.
5: D'acord. Tenim aquí els degotalls. Sé que no l'hem posada, els degotalls.
4: No, encara.
5: Els degotalls que l'ha demanat la Montse de Cal Ocellet.
4: Mm-hmm.
5: Doncs toca aquesta ara, si t'assembla, el número 22, que no l'ha demanat ningú més, per el que veig.
4: Doncs la posem.
5: Doncs, Montse, va per tu i totes les teves amistats.

0: I ara, Nuri, posarem una altra de les sardanes, poder no cantada, no?
1: Aquesta poder que no serà cantada.
0: No serà cantada.
1: Perquè, a veure, hem posat els degotalls i ara, doncs, tenim la número 17, que l'ha demanat en Salvador Molins i no sé si l'ha demanat ningú més.
0: I no sé,
1: la Vicent... La número 17, que és Els de Castellà, que és d'en Francesc Marrós.
0: Sí. Bé, doncs crec... no havia demanat ell sol, sí.
1: Sí, ell sol, eh?
0: Sí.
1: Doncs bé.
0: Doncs posem
1: aquesta. Per ell i totes les amistats que ha dedicat.
0: D'acord.

0: 107.1 FM.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Aquesta emissora que ens escolta, a veure, sí. Joan, ara
3: què hem de fer?
2: Toca el torn de l'Àngel Miret.
3: A veure...
2: L'Àngel Miret ens ha dit brindis a Sant Sadurní.
3: I qui l'ha demanat més? Ningú més?
2: No, sembla que aquest 14 no l'ha demanat ningú més, eh? Aquest brindis a Sant Sadurní.
3: Doncs mira que és molt maca.
2: Que va. És d'en Ricard Viladesau. Anem a fer aquest brindis.
3: Fem un brindis.
2: Per portat, Tordera, no?
3: Tu has portat un got de cava, ja veig.
2: Sí, el tenim aquí i brindarem per... Per Tordera.
3: Per Tordera, nosaltres.

0: I ara sí que hem sí. de fer el sorteig ja o no?
1: Fem una sardana més?
0: Fem una sardana més, doncs anirem per fer una altra sardana. Sí. Que li tocarà el torn aquí, eh?
1: A la Consol Chauvet i també a la Mercè García. Mm-hmm. I qui més? I a la, i a l'Àngel Miret.
0: Sí, senyor.
1: La nostra pobilla, la és una cançó pobilla. Cantada. Després d'aquesta farem el sorteig, Joan.
0: D'acord. D'acord.

0: Doncs ara sí que anirem per una altra cançó, sí, o un sorteig.
1: Doncs mira, Joan, ara potser que si no tenim, suposo que cap més trucada,
0: no,
1: faríem el concurs i tu, doncs, hem entrat 30 trucades i ens hauries de dir un número de l'1 al 30, començant per baix.
0: Començant
1: saps
0: per
1: què vol
0: baix,
1: dir començant per baix?
0: Que no! Que comenci del 30 per amunt. Del 30
1: per amunt. Començo per baix i quan soc a la meitat torno a dalt. I així barrejo els números.
0: Bueno, doncs ara, mira,
1: en Romans ho fa diferent, jo ho faig
0: començant
1: així.
0: Començant per baix, diré el número 16.
1: A veure, el número 16. Espera un segon. Mira, el número 16 ha trucat la Vicenta de Blanes.
0: Doncs vinga, la Vicenta.
1: Caram, Vicenta, doncs moltes...
0: A fer el vermut a Tordera, Vicenta, res d'anar allà a Marco, que farà un cop d'aire.
1: Esclar, no la coneixem, jo no la conec. Tu,
0: a veure, que ens vingui a saludar.
1: Que ens vingui a visitar si és un diumenge. Si un altre dia ens veurem, Vicenta.
0: La Teresa sí que la coneix, però la Vicenta no.
1: Esclar, doncs ens falta la Vicenta, que li ha tocat avui aquest vermut per dues persones a Cal Terrassà.
0: Molt bé, i ara hem de posar una altra sardana.
1: Sí, ara hem de posar una altra sardana, que és la 7, la número 7, que és Santa Pau i el Mariner, diu aquí.
0: Sí,
1: la Rosa de Vidreres, la número 7.
0: Sí, senyor.
1: Santa Pau i el Mariner, que és de Maria Teresa Monclús.
0: D'acord.

0: Anirem per la cantada.
1: Sí.
0: Seran dues de cantades, no?
1: Les noies clementines, no?
0: Les noies clementines, l'ha demanat la Montse Mainou.
1: Sí, i ja després la Santa Espina i...
0: I adeu-siau, no?
1: I a l'hora dels adeus.
0: Això mateix. Assoma-te més.

0: I ara sí que ha arribat el moment de fer la despedida, sí, amb aquesta sardana que sempre tenim, la Santa Espina.
1: La Santa Espina, que l'ha dedicada també la Consol Jouvet per ella mateixa.
0: En Joan
1: també
0: Prado.
1: També l'ha dedicada en Joan Prado.
0: I la Montse de Sant
1: Genís. I la Montse Mainou. Doncs amb aquesta sardana ens acomidem.
0: Montse de Sant Genís, era.
1: I recordar que tenim aquí el bal de l'Òscar, que tenim aquí el bal de la Paquita Albertí, d'en Ramon Puig i de la Quimeta Costa.
0: Carai, tota aquesta gent.
1: Que ara no sé si...
0: Algú se li caducarà,
1: 3 del 5, aquest encara val, però el 14, el 19 del 4, 19 del 5...
0: Un mes, duren un mes.
1: En tenim 19 avui?
0: Avui s'acaba, va.
1: 17, 18, 19.
0: Encara té dos dies.
1: Posem la Santa Espina, però n'hi ha algun que estarà caducat, per tant que veniu a buscar els vals, i ara, doncs, avui ha tocat a la Vicenta de Blanes, que també, doncs, vingui a buscar el val. Val?
0: Molt
1: I
0: bé.
1: Ens acomiadem, Joan, adéu, adéu, adéu, siau, fins un altre
0: amics.
1: Dia, si Déu plau, amb la Santa Espina cantada per la Polifònica de Puig-reig.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies destacades d'avui diumenge 17 de maig. La històrica reivindicació del perllongament de l'autopista C32 des de Tordera i Blanes fins a Lloret de Mar torna a estar en el centre de debat polític, malgrat que fa mesos que es va aprovar una moció al Parlament que comprometia el govern a iniciar les obres abans de l'1 de gener de 2027. La realitat d'avui és que el projecte es troba sense calendaris ni concrecions pressupostàries. Des del territori es recorda que el perllongament no és només una qüestió de mobilitat viària, sinó un factor estratègic per la qualitat de vida i la seguretat dels veïns. Actualment, el col·lapse diari a les vies d'accés dificulta l'arribada dels serveis essencials, especialment a l'Hospital de Referència de Blanes, on es deriven la majoria d'especialitats de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. En una intervenció recent, la Diputació tordarenca de Junts, Judit Toronjo, ha denunciat que el pressupost presentat i posteriorment retirat pel govern de la Generalitat no incorporava ni un sol euro per aquest projecte. Aquesta absència de compromís econòmic, sumada a la falta de terminis, ha fet que el grup impulsió de la moció hagi llançat un crit d'alerta davant el risc de la infraestructura torni a quedar bloquejada. L'informe de compliment del govern suggereix que la millor alternativa actual és potenciar el corredor d'autobús per l'any 2026. A Tordera, com passa el 95% dels pobles de Catalunya, els infants que neixen ja no consten oficialment com a tordarencs en el moment del seu propi naixement. A l'excepció de pocs casos d'infants que neixen al propi domicili, la gran majoria de nadons de Tordera neixen a l'Hospital de Referència de Calella i també, en molts casos, en hospitals gironins i barcelonins. Segons en el sistema actual, aquests nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc el part, fet que el converteix oficialment en calellencs, gironins o barcelonins, respectivament. Aquesta mesura, que es va implementar per facilitar la inscripció dels nadons des del mateix centre hospitalari sense que les famílies s'hagin de desplaçar, no obstant això, aquesta comunitat impedeix que les famílies puguin registrar els seus fills al municipi on viuen. Les conseqüències per Tordera són directes. El municipi s'ha quedat oficialment sense naixements als registres inicials, tot i que posteriorment els nadons s'empadronaven també a Tordera amb la seva família. La manca d'estadístiques de naixement distorsiona les dades locals. El Fòrum pel Teatre i la Cultura estrena avui la segona jornada després que ahir estrenessin el Mètode Grünholm al Teatre Claver, una de les obres més reconegudes del dramaturg Jordi Galzeran. Es du a terme a les 7 de la tarda i, segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Sofia Gajardo, es tracta d'una producció exigent pel que fa al text i la interpretació. Amb aquesta representació, el Fòrum pel Teatre i la Cultura, que referma la salut de l'escena local a Tordera, oferint una proposta de qualitat als veïns del municipi. Les entrades, que es poden adquirir a través dels canals habituals del Teatre Claver o el següent enllaç a la web de Ràdio Tordera, on està publicada la mateixa notícia.

0: Ahir que el Club Futbol Tordera va proclamar-se campió de Lliga i va pujar a segona catalana després d'una gran temporada. Els tordencs que van assolir aquest objectiu amb un gol al minut 90 de Marc Ruiz que sentenciava ja la permanència i a més l'ascens directe a aquesta segona catalana. Per tant, els tordencs que no depenien d'altres equips sinó de si mateixos. Amb aquest ascens també van celebrar-ho amb una rua per tot el municipi juntament amb el juvenil, que també va pujar de categoria. A més, també van jugar els seus partits el Club Patí Tordera i el CEP Tordera. Per la seva banda, el Club Patí Tordera, que va perdre davant el Jaiec, i d'altra banda, el CEP Tordera, que també jugava a tres quarts de sis de la tarda. Finalment, avui que juga l'Atlètic Club Tordera, i nosaltres que podem anunciar que podeu recuperar totes aquestes retransmissions al primer canal i al segon canal de Ràdio Tordera de YouTube. I pel que fa al temps, avui un dia assolellat amb temperatures que pugen lleugerament respecte a ahir, amb unes temperatures que van dels 10 graus fins als 20. Avui no s'esperen pluges i serà un dia generalment assolellat. Demà sí que s'esperen algunes pluges durant el matí.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Què tal? Comencem nova edició del programa Patrulles en línia. Avui tenim amb nosaltres membres del cos de Mossos d'Esquadra, concretament tenim la Rosa i l'Enric, que són de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de l'Àrea Bàsica de Protecció d'Arenys.
3: Policial.
2: Tenia un bec aquí apuntada, ho deixem millor amb policial. Què tal? Com esteu?
3: Molt bé. Molt bé. Bon dia.
2: Venim
3: bon dia.
2: A parlar amb vosaltres perquè ja fa uns dies, el 30 del mes passat, vau venir al nostre poble amb una diada que per vosaltres entenc que com a cos és una diada especial. Explicau-nos per què.
3: Sí, mira, concretament és la diada que li diem de les esquadres. I és la festa anual, per dir-ho d'alguna manera, que fem els Mossos d'Esquadra en nivell territorial i descentralitzat. El cos de Mossos d'Esquadra va néixer, se li diu, la data 21 d'abril del 1719, Valls, i bueno, va tenir una història al segle XVIII, al segle XIX, fins a principis del segle XX. Quan va esclatar la Guerra Civil, pues, es va dissoldre, van passar a ser un cos dependent de la Diputació de Barcelona i es va restaurar l'any 83. Per tant, des d'aleshores, més o menys, es va voler buscar un dia, com tenen també tots els policies locals, com té la Guàrdia Civil, com té la Policia Nacional, hi ha un dia que d'una manera o altra commemorem que som Mossos d'Esquadra i aprofitem aquell dia per guardonar tant a ciutadans com a policies, ja siguin Mossos com d'altres cossos, pues actuacions rellevants que han tingut que hi ha hagut durant el curs de l'any anterior. I això ho fem cada any, també de manera descentralitzada, amb una de les poblacions de l'àrea bàsica policial.
2: Concretament, és el dia, perdona, de les esquadres.
3: Li diem dia de les esquadres.
2: Així, a seques.
3: Sí, sí, és el dia de les esquadres. Llavors, l'organització dels Mossos, perquè l'entenguem una mica, a nivell de territori, és l'àrea bàsica policial d'Arenys, de Mar, cobreix tot el que és l'Alt Maresme. Per tant, des de la Riera d'Arenys, Arenys de Mar, Arenys de Munt, fins a tocar amb el Tordera. I dins d'aquesta àrea bàsica policial, quan que és un territori molt gran i amb molta població, tenim una comissaria de districte Pineda, que són els Mossos que directament donen servei a la vostra població. Per tant, cada àrea bàsica policial fa un dia de les esquadres. Llavors, per sobre nostre, territorialment, tenim regions policials. Concretament, la de la nostra, tot el Maresme, concretament, pertanyem a la regió policial metropolitana nord, amb seu Granollers, que també agafa el Vallès Oriental i l'Occidental. I el dia de les esquadres de la regió policial es va fer el dimarts passat, el dia 7 o el dia 6 de maig. I anteriorment, el primer acte que es fa de les esquadres és l'acte central. O sigui, és l'acte que agafa a tots els Mossos de Catalunya, que aquest ja fa uns quants anys que es fa el part del Fòrum a Barcelona, i en aquest, al ser l'acte central, doncs, ve el president de la Generalitat, ve la consellera, vull dir, ve una mica tots els tòtems i tots els caps del cos. Per tant, nosaltres som la tercera línia, en aquest cas com a àrea bàsica policial, i enguany doncs sempre intentem anar a un poble diferent. L'any passat vam anar a Canet, fa dos anys vam anar a Sant Pol, l'altre vam anar a Pineda, i enguany vam acceptar un... Ens va convidar l'alcaldessa que vinguéssim a fer l'acte enguany aquí al Teatre Claver i, evidentment, vam acceptar i realment dir que tant el teatre com el seu personal, com l'Ajuntament, com l'alcaldessa, ens van acollir tots molt bé i va ser un acte que realment va anar molt bé tant per l'espai com per com es va desenvolupar.
2: És un tipus d'acte que any rere any tingui la mateixa estructura o van canviant i ja s'inclouen novetats?
4: No, és la mateixa estructura.
3: És igual. O sigui, som bastant... La policia som molt d'ordre, no? Com diem. I com a gent d'ordre, pocs canvis fem.
4: Hi ha un protocol i cada any es segueix el mateix protocol.
2: I a nivell més superior, que parlàveu del nivell mig, a nivell superior, també es segueix aquesta dinàmica de fer premis en funció, entenc, de la cobertura que s'estigui parlant, no?
4: Habitualment, als estants superiors, és a dir, al dia de les escoles de la Regulació Policial Metropolitana Nord o la que sigui, o bé l'Ataca Central, s'entreguen medalles.
3: O sigui, medalles, què vol dir? Tenim dos tipus de condecoració. Una, que són les felicitacions, que al final, a nivell de record, és un diploma amb cartolina, que t'explica que se t'ha felicitat, i el nivell superior, que ja és el... Bueno, és el típic que veiem quan veiem un policia o un militar que va amb tot allò a la solapa, doncs les medalles és el que es lliura, que ja vol dir que l'acte... Ai, que l'acte... Que una o dos, o has tingut una actuació molt rellevant, o normalment el que es premia quan es dona una condecoració en forma de medalla és una trajectòria personal. Uh-huh. Algú que du 20 o 25 anys i es premia això. I aquestes medalles no s'entreguen mai en els actes de les àrees bàsiques policials, sinó que es lliuren a les regions i a l'acte central. Uh-huh. I en allà, a més, és on se solen lliurar també a molta gent de fora, una mica.
2: Gent de fora, en quin sentit?
3: Gent de fora, sobretot, estem parlant d'altres cossos. Policies nacionals, Guàrdia Civil, policies locals, protecció civil, bombers, sanitat, ensenyament... O sigui, gent que en el seu àmbit d'actuació ha tingut un paper important de coordinació amb els Mossos d'Esquadra i, per exemple, no sé què diria jo, pues la protecció civil de Martorell fa 20 anys que sempre es col·labora, que es coordina, que tal, doncs arriba un moment que igual plega el cap de Protecció Civil i per agrair-li aquesta col·laboració amb els Mossos se li lliura una medalla amb un acte d'aquests.
2: Un reconeixement d'aquest tipus pot ser que repeteixi en aquestes esquadres que van fer, diguéssim, de la zona d'aquí i també repeteixi per importància amb altres de superiors o normalment un cop es premia ja està premiat? M'explico? O una actuació que potser ha sigut molt i molt destacada? Sí, per una mateixa actuació.
4: Només es premia una vegada.
2: Només es premia una vegada.
4: Sí, és molt, molt, molt rellevant que és...
2: Sí, que sigui extraordinari, no? Que sigui una cosa que molt, no sigui molt habitual.
3: Algú que s'ha jugat la vida, valor. Però lo bèstia, allò de dir, és que ha entrat en una casa amb flames, s'ha hagut de posar una manta a sobre, ha tret algú, i realment no s'ha mort de miracle. Clar, això ja considerem que no és una actuació rellevant, ja és molt més. Aquí és quan diem que sempre hi ha una condecoració en forma de medalla.
4: De medalla. Mm-hmm. O bé, un company que hagi patit mal en acte de servei. Doncs aquesta persona se li lliura una medalla en lloc d'una felicitació.
2: Mm-hmm. Les medalles, per entendre's, no se les porteu habitualment quan esteu de patrulla, sinó que són per també mostrar-les en esdeveniments especials, no?
3: Exacte. Sí. De fet, quan fem un dia de les esquadres, o quan fem una... O sigui, hi ha una sèrie d'actes on participem els Mossos que considerem que per la seva rellevància anem amb uniforme de mitja gala, nosaltres... O sigui, seria una mica... Ara com ho diria jo? Saps el tricorni de Guàrdia Civil? Els guàrdies no van amb tricorni pel carrer. Però quan un dia veiem per la tele que han fet un acte que hi ha el ministre per allà que passa revista, van tots amb tricorni. Quan la Guàrdia Urbana són a les Santes... Ai, les Santes. Són la festa major de la Mercè, que soc de Mataró.
2: Exacte.
3: Perdoneu-me. Quan fan la festa de la Mercè a Barcelona, veiem la Guàrdia Urbana, que va amb aquells gorros alts i que van amb... Doncs el nostre uniforme de gala, que és similar, és amb el gorre de plat. Ara ja anem tots amb la gorra aquesta estil...
4: Béisbol.
3: Doncs ens tornem a posar la gorra de plat i anem amb una mena de jaqueta que ens cobreix fins una mica per sobre dels genolls. Llavors, les medalles només es poden posar i les condecoracions quan anem amb aquesta jaqueta de mitja gala. Quan es va de treball no es pot posar, per tant, no, està reservat per als dies especials.
2: Molt bé, doncs vinga, parlem d'aquest dia del 30 d'abril que vau venir aquí a Tordera. No sé si teníeu... Com vosaltres entenc, o qui prepara l'organització de l'acte, qui decideix què s'inclou dintre de l'acte, què no s'inclou, qui entrega els reconeixements... Explicar-nos una miqueta aquest previ d'aquestes esquadres d'enguany.
3: A veure, ho muntem directament des dels Mossos tot. El que sí que, evidentment...
5: Home, jo entenc això, però vull dir que...
4: L'oficina de relacions a la comunitat.
3: Exacte, sí. Nosaltres ens dediquem a organitzar-ho tot i el que sí que fem, lògicament, és depèn d'on anem. Pues aquí, per exemple, hem vingut 3 o 4 vegades ja un parell de mesos abans i vam venir al teatre, mirar l'espai, parlar amb el seu director, amb els seus, pues amb el tècnic de so. Vull dir que sí que, evidentment, ens coordinem molt amb el, primer, amb el lloc on hem d'anar, segona, amb l'Ajuntament, comunicació, alcaldia, i també després amb la policia local, que és que a l'hora de... perquè al final han de fer una reserva d'aparcament, han de tallar carrers, per tant, anem a dir, ho encapçalem tot des dels Mossos de les Relacions amb la Comunitat de l'ABP d'Arenys, però ens coordinem amb el, amb l'espai on ho hem de fer-ho. Per exemple, en aquest cas, una cosa que ens ha passat aquí a Tordera, que no ens ha passat a altres llocs, és que des del teatre ens van oferir la possibilitat de tenir música en viu. Llavors teníem una persona, dins d'un duet que diu Opel Duet, que són dos de, persones que formen part de l'orquestra del Teatre Claver, que ens van, una va estar al piano i l'altra era vocalista, i ens van fer, per exemple, tres peces musicals, dos que les van triar ells, i sempre nosaltres acabem amb els segadors. Uh-huh. Normalment els segadors és apretar un botó i poses la música, doncs en aquest cas vam tenir uns segadors cantats en directe. Per tant, aquí va ser una cosa especial de Tordera que ens la van oferir. Però anem a dir, ho encapçalem tot de nosaltres i no varia gaire, a no ser que cada indret tingui alguna cosa que dir, mira, ja que esteu aquí, podem fer això, podem fer allò, podem fer l'altre.
2: Molt bé, l'acte ens explicaves, abans a micròfon tancat, que era un acte, entre cometes, diguéssim, estàndard d'entrega de premis, per tant, entenc això amb un vídeo de vosaltres mateixos, no?
4: Sí, creat per comunicació de Mossos. És un vídeo institucional, es projecta a tots els actes relacionats amb el Dia de les Esquadres d'aquell any. Uh-huh. Normalment és un vídeo que està gravat i dedicat a una unitat del cos. Una unitat, no sé, doncs, investigació, seguretat ciutadana. Aquest any era en global, sortien totes les unitats del cos, i era un vídeo doncs, una mica adreçat a reconèixer la vocació de servei de la gent. Uh-huh. No? Quedava palès la vocació de servei.
2: Molt bé, el vídeo, després que hi havia parlaments, o ja entràveu amb les entregues de...
4: Per la taula presidencial, que està composada per l'alcaldessa i 5 comandaments de les nostres comissaries, tant d'Arenys com de Pineda, i dona l'inici l'acte al Parlament de l'inspector cap de la comissaria d'Arenys.
2: Uh-huh. Va adreçar algun missatge especial, concret, que vulgueu també traslladar a la ciutadania?
3: No, jo, va adreçar més missatges a la vostra alcaldessa.
4: I que va estar molt bé, per cert.
3: Que, a veure, el nostre inspector va fer un reconeixement una mica en general a la col·laboració amb altres cossos policials, a la col·laboració amb els ajuntaments... Va agrair, evidentment, a l'espai cedit, va dir que va fer un petit estat de la qüestió sobre els delictes i sobre, o sigui, una mica de dir, pues, a Tordera del darrer any, pues, per exemple, han baixat els furts, han baixat els robatoris amb vehicles, però ha pujat alguna altra cosa, o sigui, fa una mica un estat de la qüestió de com tenim la seguretat en la població. Hem de tenir en compte que l'acte dels esquadres no és un acte obert. És un acte tancat. O sigui, la gent no pot assistir a l'acte dels esquadres.
2: Està interessant per saber.
3: Sí, vull dir que no perquè vinguem a Tordera és allò qui vulgui venir. Tothom ve per invitació. Per tant, qui ve, bàsicament? Venen des de gent de cossos policials, representants de tots els ajuntaments de la comarca, regidors, els de Tordera, per exemple, van venir, em sembla que són 17 regidors, em sembla que van venir 13 o 14, incloent l'oposició, i llavors venen tots els familiars dels condecorats.
4: I judicatura,
3: bombers. I bombers, i protecció civil. Uh-huh. O sigui, es convida molta gent, però tots és per invitació. O sigui, un ciutadà de Tordera que passa per allà al teatre i diu, mira què estan fent, no el deixarem entrar. Sobretot per un tema de seguretat. Uh-huh. Per tant, el missatge, clar, quan dic que adreça aquest missatge, explicar una mica, és perquè també la platea que té és una platea que està ja una mica... que sap de, o sigui, que està interessat en saber com tenim la seguretat a la població. I, en canvi, l'alcaldessa sí que va entrar una mica en problemàtiques concretes, com són les ocupacions, com són les punxades de llums, com són el tema de la reincidència. Per tant, sí que va entrar una mica en les problemàtiques que més directament afecten a la població i com demanant d'una manera o altra que hem d'intentar solucionar aquests aspectes.
2: Molt bé, els reconeixements, que suposo que és el gruix de l'acte, Quins entren, quins no entren, qui ho decideix? Teniu problemes de vegades a l'hora d'elaborar aquell llistat o està tot molt clar?
4: Bueno, com ha dit l'Enric, l'any en curs es feliciten actuacions de l'any anterior. Aleshores, normalment es fa un recull de totes les actuacions destacades que poden ser susceptibles de ser felicitats als agents, ciutadans o persones que hagin participat, i es fa una prelació. Dintre d'aquesta prelació es trien les més importants i són aquestes les que se'ls lliura la felicitació.
2: És complicat triar aquestes? Ja teniu debat o normalment està força clar?
3: Sí, hi ha debat, perquè al final n'hi ha algunes que no té cap dubte, perquè quan parlem d'actuacions destacades està clar que dins del destacat, per això fem la prelació, perquè acabem dient aquesta és la número 1, perquè, no sé, pel que sigui, després ella ja us donarà algun exemple. Uh-huh. I, clar, després hi ha com un batibull de moltes que estan per allà mateix. Llavors, què passa? Que nosaltres fem una prelació de 70-80, però al final, normalment, està limitat. Clar, tu no pots donar 80-90. Et diuen, en teniu 45. Això normalment des de la regió ens acaben donant més o menys un topall de condecoracions que podem, de felicitacions que podem donar aquell dia. I precisament aquesta tasca difícil de fer la prelació, perquè els 10 primers són fàcils,
2: clar,
3: perquè aquests saps que entren, fins al 20 també. Però quan ja estàs fent, del 30 al 50, què posem? Perquè saps que n'hi ha alguns que queden fora. I aquí també és cert que nosaltres tenim, dins de l'àrea bàsica policial d'Arenys, cada comissaria té una sèrie d'unitats. Les dues més importants és l'unitat de seguretat ciutadana, que perquè ho entengui la gent que ens escolta, són els que van uniformats amb el cotxe patrulla, i l'altra unitat important és l'unitat d'investigació, que són els de la secreta, també com la gent es pugui entendre.
4: Possiblement, sí, reconeguda com la secreta. Sí.
3: Per tant, aquestes són les dues unitats centrals, i llavors tenim petites oficines, tenim la gent que recull denúncies, l'oficina d'atenció a la ciutadania, tenim el grup d'atenció a la víctima, que són sobretot violència domèstica i de gènere, tenim l'oficina de relacions amb la comunitat, tenim el grup d'ordres, tenim petits altres nuclis. Llavors, què passa? Que has d'intentar, d'una manera o altra, que tothom estigui bastant ben representat. Llavors, aquí és on t'has de fer una mica aquest joc de mans de dir, hosti,

0: es van, com ha dit l'Enric, es van felicitar 5 ciutadans, des d'un senyor que anava amb la seva moto, és testimoni d'un robatori i decideix seguir a l'autor, fins que es topa amb un cotxe patrulla, l'aturen, el detenen, i el senyor no només amb això, sinó que recula per recuperar els objectes sostrets que la persona havia llançat per la finestra, no? Llavors, doncs, dius, home, la implicació d'aquest home, doncs, val la pena reconèixer, no? O un altre ciutadà que, junt amb 2 companys de Mossos, van entrar en un domicili en flames, amb 3 persones d'edat avançada atrapades a l'interior, i les van treure sense que ningú resultés ferit. Doncs a aquest senyor, doncs, se li agraeix també, doncs, la seva col·laboració, no? I l'ajuda. O un altre ciutadà que, caminant pel carrer, veu com una persona està fet un robatori interior de vehicle i decideix amb el seu telèfon mòbil gravar el robatori, passar aquestes imatges a les nostres unitats i es va procedir a la detenció d'aquesta persona. Llavors, són gent que altruistament decideix col·laborar amb la policia, no? I de veritat es facilita molt la feina. Després, aquest any només hem tingut una felicitació d'un membre d'un altre cos, que va ser el vigilant de Sant Iscle, que va trobar una plantació de marihuana amagada a la muntanya i, bueno, doncs, en gravacions de vídeo i tal, es va poder identificar a l'autor, detenir-lo i desmantellar la plantació.
1: Molt bé.
0: Després sí que es reconeix habitualment les actuacions fora de servei. Tenen un plus de qualitat. Llavors, moltes vegades tenim actuacions de companys fora de servei. Aquest any hem reconegut a un company que d'aquí, de la vostra població, que està fora de servei, va identificar una persona que estava escapolida de presó, que tenia també diversos ordres de detenció i va procedir a la detenció d'aquesta persona trobant-se fora de servei. I això també, doncs, és algo meritori, no? Que fora de...
1: I casualitat, no? Segurament, sí, també, perquè se'l devia trobar.
0: I veure'l, el va reconèixer, va dir, ostres, doncs aquest és aquell que té una ordre de detenció, que està escapolit de presó, i ell va procedir a la detenció.
2: I implicació, perquè, clar, perquè pots fer el mateix i dir,
0: fusta,
2: jo no veig res, ningú sap que jo sé que aquest...
1: Clar.
2: Potser sí que un dia estàs a una farmàcia, hi ha un atracament, i ets de la població, hosti, aquest és mosso, no fa res, aquí potser és més obligat, però un cas com aquest, clar, tu pots dir, ui, no l'he vist, i en canvi t'impliques, per tant... És allò que diem de la vocació, no? De gent que sense que ningú li obligui, pues, posa un plus de més mentre està potser amb el seu fill.
3: Anar a comprar i li diuen, nena, espera, que he de fer una cosa. I això, evidentment, t'ho pren.
4: I aquest any hem tingut un reconeixement especial per una treballadora de la nostra comissaria d'Arenys, que després de 24 anys d'estar treballant amb nosaltres, doncs es jubila i llavors es va decidir que un reconeixement públic a la seva feina, és una persona que ha col·laborat sempre a les tasques de dintre de la comissaria i s'hi va lliurar una felicitació.
5: Això no passa sempre, és a dir, quan algú jubila no necessàriament ha de rebre un reconeixement, no?
4: No. Això va ser una menció especial a aquesta persona que és fora del cos, eh? Vull dir, no és una persona externa, eh? No és una policia. I vam decidir, com que clar, som molts anys treballant amb nosaltres i se li va reconèixer.
6: Sí que és cert que la gent que se'ns jubila, si realment han tingut una trajectòria laboral, ja no diré destacada, però com a mi, que s'han involucrat amb la feina, que són gent, bueno, que sempre han donat tot el que han pogut d'ells mateixos, normalment se'ls dona una condecoració o una felicitació a la seva trajectòria. Però no és obligat, perquè hi ha gent que se'n jubila i dius, bueno, la teva trajectòria potser no és gaire destacada. Per tant, no és allò que dius a tothom que jubila se li dona, sinó que sí que abans que jubilin intentem d'una manera de dir aquesta persona ha sigut un mosso d'esquadra de 30 anys, potser no ha tingut cap cosa com per dir t'hi vas jugar a la vida un dia o no, perquè això també a vegades t'hi has de trobar.
5: Sí, clar.
6: Igual algú té 30 anys i no ha estat mai en un edifici en flames, no ha vist mai algú ofegar-se com per tirar-se l'aigua i a vegades estàs de cop i volta, és una cosa en què pots fer una cosa, pots actuar d'una manera ràpida i salvar algú, però és que a vegades dius, és que no salva mai ningú perquè no m'he trobat a ningú qui salvar-lo. Però clar, aquesta persona podria arribar que dius, mira, després de 30 anys marxa sense pena ni glòria i acostumem a fer aquestes felicitacions a la trajectòria. Però ja et dic, no és obligat, perquè hi ha gent que la seva trajectòria no serà molt recordada en el cos de Mossos, com passa en totes les coses.
4: Bueno, aquest any sí que hem tingut 2 companys felicitats, a banda del de l'incendi, doncs altres companys que han salvat la vida.

0: a les persones. Un en concret era un senyor que s'estava ofegant al mar i el company no va dubtar en treure's el cinturó i llançar-se al mar i salvar-li la vida. I un altre, una persona que havia estat ferida per arma blanca, s'estava sagnant i li va fer un torniquet i li va salvar la vida fins a l'arribada dels serveis d'emergència.
1: Com no som conscients dels ciutadans, en general, que encara que sigui la nostra comarca, passen moltes coses.
0: Sí, moltes. I a vegades la gent no té la visió aquesta de la policia
1: assistencial. Sí, sí, clar.
0: Una imatge de la policia amb el denunciat, saps? Més que no aquesta part. Com ha dit l'assistència, que hi ha molta, és un gruix important de la nostra feina.
2: Jo dic que en la nostra zona fem més de policia assistencial que de policia repressiva.
0: Repressiva, sí.
2: Potser en altres zones no, potser si estàs a Ciutat Vella Barcelona toca més la feina repressiva, però aquí al Maresme, en diferència, quan tu mires, evidentment, tot el que anem fent, va, que no, o sigui, tu cada dia entres al matí i pots mirar tot el que ha passat el dia abans i les actuacions que hem tingut, i veus que n'hi ha moltes que tenen un caràcter assistencial. Inclús, per exemple, quan algú hi entra a robar a casa, tu vas allà a donar una assistència. I clar, s'entén que d'una manera o altra aquesta assistència pot ser o molt bona, pot ser regular o pot ser dolenta. Tu pots realment ajudar, posar-te en el... Si tenim patir la persona que hem robat, intentar donar consells, o podries anar allà i dir, hola, com es diu, doni'm el nom, i ja vindran els meus companys de la científica, m'ha fet el banal. Per tant, moltes vegades som la primera línia, un accident de trànsit, ets el primer que arribes. Per tant, aquesta part assistencial, de fet, és més important, ja et dic a nosaltres, que la part repressiva. De fet, sí, és amb la que, com és normal, amb la que estem més orgullosos del que hem fet. Vull dir, anar darrere d'un lladre i de detenir-lo dona cert orgull, però tens molt més orgull quan pots ajudar una persona d'una manera o altra que no pas, o sigui, és el que ens omple més en vocació, és poder ajudar les persones.
1: Ens hem quedat sense temps. No sé si en tenim molts d'actes o de tipus d'actes que s'hagin permet en l'edició de guany.
0: Bueno, a grosso modo, el que hem parlat, detencions de persones que estaven fugides de presó, que tenien ordres pendents de detenció, des de persones que els hi va salvar la vida. Hem posat com a exemple l'incendi, la persona que estava ofegant al mar, el noi que s'estava assagnant i després diferents investigacions de tema tràfic de drogues, que hem tingut diversos casos des de la resolució d'un narcoassalt, que és el típic robatori que una banda rival efectua a l'altra per robar-li la droga. Són investigacions complexes perquè requereixen de tirar el fil i arribar a identificar els autors. O uns companys que van anant per la carretera, veuen circular en una furgoneta sense llums, decideixen aturar-la i portaven dintre 16 quilos de marihuana i força els diners en efectiu. Doncs, més o menys, a trets generals, doncs, és les felicitacions d'aquest any.
1: No sé si es concentren molt en algunes zones. Té a veure que siguin nuclis amb molta població, que normalment hi ha gent més intervencions d'aquest tipus, o esteu...
2: No, però no, sí, sí.
1: Passar de tot en general.
2: Pot passar de tot, però és evident que hi ha més actuacions fetes amb el Grat de Mar o a Tordera que estan instal·lades allà. Més que res, per un tema allà de... El que dius tu, si hi ha menys població, hi haurà molts menys fets, hi haurà menys patrullatge per la població aquella i, per tant, hi haurà menys possibilitat de tenir intervencions meritòries.
0: I, òbviament, aquí a la zona que tenim de turisme, a Susana, a Calella, doncs clar, a l'estiu...
1: Es multiplica la població.
0: Fets, però de llarg.
1: Molt bé. Com deia, hem explicat abastament, però tot i així no sé si deixem alguna cosa o alguna informació que creieu que hàgim de comentar també a part d'aquestes esquadres que vau celebrar el 30 d'abril, aquí a Tordera.
2: No, jo crec que més o menys ho ha explicat tot i tornar a agrair a la població de Tordera que ens hagi acollit, que vam estar molt ben rebuts i realment va anar tot perfecte. Per tant, també agrair aquesta voluntat de convidar-nos i aquesta voluntat d'ajudar en tot el que fes falta perquè l'acte transcorregués de manera impecable.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies des de l'oficina de relacions amb la comunitat d'Arenys, la Rosa i l'Albert, que avui ha vingut i que és el nostre micròfon per a ti. Gràcies i fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Vols vendre el teu pis o casa? HouseCat, HouseCat.com som la teva immobiliària. A HouseCat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. HouseCat.com, la clau de la teva felicitat.

0: 107.1 FM.
1: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
0: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Entrem a l'apartat d'efemèrides, fem memòria, recordem fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ho fem a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Fa un any, el 2025, la Colla de Diables de Tordera feia una crida per trobar nous tabalers. L'entitat havia fet una publicació a les xarxes socials en la qual animava tothom a provar, independentment del seu nivell o coneixements previs en música. S'oferia a tots els interessats un assaig gratuït. En parlava als nostres micròfons Lorena García, cap de la Colla de Diables.
1: Sí que és veritat que el post que vam fer anava una mica enfocat al tema de tabals, però també tenim altres accions, com la de malabars i la pirotècnia en foc, que abarca més coses, i tot això enfocat a que entri gent nova, noves idees i una mica tot de renovació. Som una bona colla igualment actualment, però bueno, sempre està bé que hi hagi gent nova amb ganes d'aprendre i formar part de la nostra família de diables.
0: Fa un any, el tordarenc Carles Llopart estrenava també el seu nou single en català, Tonto. El tema era una fusió de pop, electrònica i arrels acústiques que estava publicat a totes les xarxes socials. Ell mateix, a la nostra emissora, ens descrivia el seu nou treball.
2: A nivell musical, jo penso que és una mica, doncs, primera cançó que faig en català, i el piano també, que, com dic, és una mica com, ho sento com una extensió de mi, perquè... És un instrument amb qui he fet moltes coses i que ens coneixem molt d'alguna manera. Tot això és com l'essència meva, i que per ser el primer pensava que hi havia de ser. I per altra banda, doncs, la balada, doncs, parla d'una cosa més romàntica, com un desamor, i m'ha fet gràcia perquè a nivell compositiu és com que hi ha una melodia que es va repetint cada vegada d'una manera diferent. La melodia, el que es canta, és el mateix, però els instruments de darrere ara són més... més reggaeton, o una base més dura. Ara és una base més com si fos un somni, ara és una base més acústica. I jo crec que quan l'estava component, per mi era com una manera d'explicar, doncs, les diferents cares, no?, que té aquest amor del que parlo, i les diferents coses que fa sentir a dintre de cadascú.
0: Anem a fa 5 anys. El 2021, la policia local de Tordera informava de les actes aixecades durant els mesos de gener a abril d'aquell any en el marc de la Covid-19. S'havien imposat un total de 294 denúncies, pràcticament 300, per no complir les mesures de prevenció i contenció sanitàries. 84 actes era per no dur la mascareta, 139 per no respectar el confinament nocturn, 34 per no respectar el confinament perimetral, 27 actes a locals i 10 per consum a la via pública. Ho explicava la nostra emissora el sergent de la policia, Carlos Alemán.
3: Bueno, el balanç positiu, la veritat, sempre ens agradaria posar menys denúncies, la veritat, que això voldria dir que la gent compleix en la normativa, però bueno, entre gener i abril es van tenir que aixecar un total de 294 actes per incompliment de la normativa, de les restriccions que teníem. La gran majoria, hem de dir, que era pel tema de l'ús de la mascareta o el confinament nocturn, que són les dues grans coses que més hem aixecat actes. Després també hem tingut unes quantes per confinament perimetral, a locals que estaven incomplint normativa, i fins i tot algunes per consum a la via pública, grups de persones més gran de permès. Però bueno, dins del català no ha estat tampoc tan malament. N'hi ha llocs que per desgràcia s'ha tingut de sancionar molt més, i bueno, podem estar bastant contents amb el resultat que hem tingut nosaltres.
0: Fa 5 anys l'Ajuntament de Tordera també instal·lava a l'Avinguda de Fibracolor un punt de recollida de taps solidàries. A proposta d'una iniciativa particular que es feia realitat, els taps de plàstic que es recollien es destinaven a l'entitat Junts contra l'AME. El portaveu d'aquesta entitat, Pipo Molina, explicava que era una manera fàcil d'ajudar a la investigació d'una malaltia que no tenia cura.
4: Creiem que és una acció senzilla, com de guardar els taps de les ampolles que consumim diàriament a casa, i tothom que vulgui, doncs, de, si vol col·laborar d'aquesta manera, és, jo creiem que és una acció senzilla. Tots els taps que siguin de plàstic, siguin d'ampolles d'aigua, de fresc, d'oli, de sabó, taps de plàstic d'abrics, d'envasos, de, per exemple, de pintura també, de tovalloletes, productes de neteja, tot aquest tipus de taps serveixen.
0: Ens situem a fa 10 anys, al 2016, l'Ajuntament preveia posar en marxa aquell any el Banc d'Aliments de Tordera. En concret, era una iniciativa que sorgia de la Regidoria de Participació Ciutadana, també de Serveis Socials. Escoltem el regidor de Participació Ciutadana, aleshores Salvador Giral.
5: Sí que és veritat que ens hem trobat problemes a nivell organitzatiu, perquè sí que al final fer que s'entenguin quatre entitats és complex, però finalment sembla que la cosa s'està desencallant. Càritas al final es desvincula del projecte perquè consideraven que, bueno, per temes, sobretot temes organitzatius, no, i de sistema, no acabaven de compartir la idea, i es van fer a la seva pròpia assemblea, van decidir que es volien desvincular, tot i que deixem, com sempre diem, deixem la porta oberta, que si volen tornar tenen les portes obertes per afegir-se com vulguin. Però sí que és veritat que bueno, aquestes petites coses s'han anat fent que el temps vagi passant. Ara sembla que en aquest últim mes la cosa ha avançat molt a nivell organitzatiu, ja tenim clar com s'ha d'estructurar, i Creu Roja ha agafat prou la iniciativa per acabar d'agafar la responsabilitat d'engegar-ho.
0: Fa 10 anys, el 2016, el programa Pacient Expert arribava a Tordera. Es tractava d'un programa comunitari inclòs dins el Pla de Salut que tenia com a finalitat potenciar l'autocura, la corresponsabilitat i l'autonomia de les persones que tenien una malaltia crònica. Explicava l'objectiu del funcionament d'aquest programa Carme Boix, que era encarregada del programa Expert aquí a Catalunya.
6: Per què? Perquè el que es vol i el que es pretén és que, clar, és una malaltia, però la malaltia la té la persona. Per tant, el que hem de fer de la malaltia és sociabilitzar-la. I més quan és una malaltia crònica. Clar, l'etiqueta de que una persona tingui, que és un malalt crònic, a veure, això no és fàcil de portar, perquè a ningú li agrada tenir una cosa que portarà durant tota la seva vida, no? Bueno, doncs en aquesta sessió el que es fa és fer que la gent vagi entrant. Si això ho expliquem nosaltres, els professionals que ens trobem, nosaltres ho expliquem des del punt de vista de professional. Però clar, quan ho expliquen una persona que viu en primera persona, clar, la gent s'identifica. Per tant, dubtes que puguin haver-hi, tot, et sents com aquell qui diu, com amb més bona comunicació, perquè diu, oi, aquest li passa el mateix que a mi, i m'entén.
0: Ens situem ara al 2011, fa 15 anys, l'Associació de Propietaris de Terra Brava, l'Associació de Veïns de Sant Pere de Riu i l'Associació de Veïns d'Agora Park havien organitzat una manifestació per denunciar la gestió de l'Ajuntament en les obres d'urbanització d'aquests sectors. El president de l'Associació de Propietaris de Terra Brava, Antonio Díaz, explicava que els parcel·listes es negaven a pagar més cares les obres d'asfaltat que l'Ajuntament els havia promès a un preu més baix. L'escoltem en de fa declaraciones fa 15 años.
7: Ellos, para que la urbanización fuese recepcionada, nos pidieron que tenía que ser asfaltada. Que nosotros en un principio dijimos que sí. Pero ahora resulta que el precio que acordamos, precisamente ahora, hace 3 años, tengo un documento que así lo acredita, Con dos regidores del ayuntamiento nos dijeron, nada, esto no se preocuparos, Antonio. Esto lo firmamos un documento en el que nos comprometemos a que las obras costarán por metro cuadrado 1 o 1,30. 1 o 1,30, repito. Eso es lo que firmamos y tenemos firmado. A la hora de la verdad nos querían cobrar 5 € por metro cuadrado. Y ahí es nuestra protesta, ahí es nuestra batalla. ¿Por qué tenemos que pagar 5 € cuando no había ni proyecto? Y el proyecto lo tuvieron que hacer deprisa y corriendo para presentar algo. No hemos pagado ninguno, ni vamos a pagar.
0: 15 anys també havien començat els treballs d'enderroc de l'antiga fàbrica Fibracolor de Tordera. Les feines de demolició havien començat a l'interior de la fàbrica i es preveia que s'allarguessin durant 2 mesos. Durant aquells dies, un total de 5 màquines treballaven per enderrocar les parets interiors i la façana de l'edifici, i de cara a mitjans d'aquell mes es retiraria la runa i s'aplanaria el terreny. La previsió és que aquell mateix any 2011 comencessin ja els treballs de construcció del nou complex d'Inditex a Tordera. D'aquesta manera posem punt i final a aquest apartat d'avui d'efemèrides, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ho hem fet, com és habitual, a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i també de la nostra arxiu sonor. Gràcies per la seva atenció i tornem la setmana vinent.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon, videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Notícies en xarxa. Edició matí.
2: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
3: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
4: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies destacades d'avui diumenge 17 de maig. La històrica reivindicació del perllongament de l'autopista C32 des de Tordera i Blanes fins a Lloret de Mar torna a estar en el centre de debat polític, malgrat que fa mesos que es va aprovar una moció al Parlament que comprometia el govern a iniciar les obres abans de l'1 de gener de 2027. La realitat d'avui és que el projecte es troba sense calendaris ni concrecions pressupostàries. Des del territori es recorda que el perllongament no és només una qüestió de mobilitat viària, sinó un factor estratègic per la qualitat de vida i la seguretat dels veïns. Actualment, el col·lapse diari a les vies d'accés dificulta l'arribada dels serveis essencials, especialment a l'Hospital de Referència de Blanes, on es deriven la majoria d'especialitats de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. En una intervenció recent, la Diputació Tordarenca de Junts, Judit Toronjo, ha denunciat que el pressupost presentat i posteriorment retirat pel govern de la Generalitat no incorporava ni un sol euro per aquest projecte. Aquesta absència de compromís econòmic, sumada a la falta de terminis, ha fet que el grup impulsió de la moció hagi llançat un crit d'alerta davant el risc de la infraestructura torni a quedar bloquejada. L'informe de compliment del govern suggereix que la millor alternativa actual és potenciar el corredor d'autobús per l'any 2026. A Tordera, com passa el 95% dels pobles de Catalunya, els infants que neixen ja no consten oficialment com a tordarencs en el moment del seu propi naixement. Amb l'excepció de pocs casos d'infants que neixen al propi domicili, la gran majoria de nadons de Tordera neixen a l'Hospital de Referència de Calella i també, en molts casos, en hospitals gironins i barcelonins. Segons en el sistema actual, aquests nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc el part, fet que el converteix oficialment en calellencs, gironins o barcelonins, respectivament. Aquesta mesura, que es va implementar per facilitar la inscripció dels nadons des del mateix centre hospitalari sense que les famílies s'hagin de desplaçar, no obstant això, aquesta comunitat impedeix que les famílies puguin registrar els seus fills al municipi on viuen. Les conseqüències per Tordera són directes. El municipi s'ha quedat oficialment sense naixements als registres inicials, tot i que posteriorment els nadons s'empadronaven també a Tordera amb la seva família. La manca d'estadístiques de naixement distorsiona les dades locals. El Fòrum pel Teatre i la Cultura estrena avui la segona jornada després que ahir estrenessin el Mètode de Grunholm al Teatre Clavé, una de les obres més reconegudes del dramaturg Jordi Galzeran. Es du a terme a les 7 de la tarda i, segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Sofia Gajardo, es tracta d'una producció exigent pel que fa al text i la interpretació. Amb aquesta representació, el Fòrum pel Teatre i la Cultura, que referma la salut de l'escena local a Tordera, oferint una proposta de qualitat als veïns del municipi. Les entrades, que es poden adquirir a través dels canals habituals del Teatre Clavé o el següent enllaç a la web de Ràdio Tordera, on està publicada la mateixa notícia.

0: Ahir que el Club Futbol Tordera va proclamar-se campió de Lliga i va pujar a segona catalana després d'una gran temporada. Els tordedencs que van assolir aquest objectiu amb un gol al minut 90 de Marc Ruiz que sentenciava ja la permanència i l'ascens directe a aquesta segona catalana. Per tant, els tordedencs que no depenien d'altres equips sinó de si mateixos. Amb aquest ascens també van celebrar-ho amb una rua per tot el municipi juntament amb el juvenil que també va pujar de categoria. A més, també van jugar els seus partits el Club Petit Tordera i el CEP Tordera. Per la seva banda, el Club Petit Tordera, que va perdre davant el Jaiec, i d'altra banda, el CEP Tordera, que també jugava a tres quarts de sis de la tarda. Finalment, avui que juga l'Atlètic Club Tordera, i nosaltres que podem anunciar que podeu recuperar totes aquestes retransmissions al primer canal i al segon canal de Ràdio Tordera de YouTube. I pel que fa al temps, avui un dia assolellat amb temperatures que pugen lleugerament respecte ahir, amb unes temperatures que van dels 10 graus fins als 20. Avui no s'esperen pluges i serà un dia generalment assolellat. Demà sí que s'esperen algunes pluges durant el matí.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: Emissora que t'escolta. FM.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: I també teníem una altra activitat de la que us vaig parlar, que és un taller d'introducció a heràldica i elaboració de l'escut heràldic del cognom. Aquest serà el proper dissabte, dia 28 de febrer, a les 11 del matí. En aquest cas, les inscripcions ja estan exaurides. La setmana passada ja està força ple, però ja ho he vist. Però, de totes maneres, vull dir, sí que vull anunciar que es farà aquest taller, perquè suposo que molta gent, igual, si aquesta vegada no ha pogut anar-hi, es voldrà apuntar en una propera edició. I també demà divendres, recordeu que tenim els alumnes de quart d'ESO de l'Escola Brianxa, que normalment, no sempre cada any, però almenys jo no recordo que ha sigut cada any, però de tant en tant en Quimaro prepara el professor de l'escola, bueno, ara jubilat, prepara amb els alumnes de quart d'ESO una obra que escriu ell mateix, una obra de teatre, per representar i, si més no, per aconseguir diners per el viatge de final de curs dels de quart d'ESO. Llavors, aquest divendres, és a dir, demà, hi ha dos passis de l'obra, un passi que és a les 6 de la tarda i un altre a les 9 del vespre. L'obra d'en Quimaro que ha preparat es porta per títol Obra de Poble i els diners, com us he dit, són per ajudar a pagar el viatge del final de curs. Ja sabeu, si teniu ganes de col·laborar i, a més, anar a veure una de teatre i passar-vos una estona divertida. Jo sé que d'aquesta obra ja heu sentit parlar en resum perquè la Maria Dolors Oliveres la va entrevistar i, per tant, també està penjat aquesta entrevista a Instagram. Així que podeu veure una mica de què tractarà aquesta obra. I ara, doncs, en lloc de fer l'entrevista a la companyia Xiula per presentar-vos aquest espectacle que podrem veure el diumenge a les 6 de la tarda, doncs una mica us parlaré jo d'aquest espectacle. És un nou espectacle de la companyia Xiula. La companyia Xiula està formada per músics i educadors, per Enrique Arjuna, que és veu i guitarra, i el guitarra Jan Garrido, veu i guitarres l'Adrià Heredia, baix, guitarra i veus Marc Soto, percussió, bateria i veus Sergi Esparza. Bé, doncs la producció de l'obra està a càrrec de la Paula Granja, el disseny del so de l'Aitor González i la direcció artística d'en Xavi Oribe. És un concert musical, un espectacle per a tota la família, no és un espectacle dedicat només a la canalla, sinó que per a tota la família. La durada és d'una hora i 10 minuts aproximadament. I aquesta obra tracta de lo següent. Diu, aquest és el nou espectacle teatral i musical familiar de Xiula que acompanya el darrer disc batejant Xiula La La. No us recorda això a una pel·lícula que acabava en La La Land? Doncs pues una mica igual. En aquesta nova aventura, els quatre membres de Xiula sentiran la crida profunda de buscar els valors perduts per seguir cantant. Amb l'ajuda del públic, és a dir, hi haurà una relació entre el públic i els artistes, no serà una cosa senzillament d'anar allà sentats i mirant-se què és el que estan fent els músics a l'escenari, sinó que una mica treballarem conjuntament. Diu, amb l'ajuda del públic hauran de travessar totes les portes per apropar-se a l'enigma final. Cada porta obrirà quan es superi un nou repte, una nova cançó a desvetllar, un pas més cap a Xiulalan. És un espectacle interactiu, com us he dit, és a dir, la gent participarà en l'espectacle, on els petits i els grans ens sentiran immersos dins de l'aventura de recuperar els valors perduts, les notes, el ritme, les lletres i el cor. Fixeu-vos, és a dir, que no serà una cosa de, com us he dit, no estar ja sentats mirant i escoltant un concert de música. Aquest espectacle està immers dintre de la programació de la temporada de gener a maig i dintre del cicle de música. Ja sabeu que el Teatre Clave fa diferents cicles, fa el cicle de música, el cicle de teatre i el cicle familiar. Doncs en aquest cas, l'obra pertany al cicle de música. que és un espectacle interactiu on petits i dans es sentiran immersos dins l'aventura de recuperar els valors perduts, les notes, els ritmes, la lletra i el cor. Amb molt sentit de l'humor, per tant ens ho passarem molt bé, esperit crític i emocions a dojo. Recordeu que el preu de les entrades, la preu de l'entrada anticipada és de 14 euros, a taquilla el dia de l'espectacle és a 16 euros, els socis de l'AI i del Consell de Mecenatge són 12 euros. Recordeu també que ara fa un temps que nosaltres podem comprar les entrades a través d'internet, no cal que ens desplacem al teatre, senzillament podem anar-hi i comprar les entrades des de casa i podem triar exactament on volem seure, si en la tercera fila, si en la quarta fila, vull dir, si un té problemes d'oïda, doncs es pot apropar una mica més, és a dir, bueno, una mica el que us estic explicant, no? És a dir, bueno, per tant, si teniu ganes d'anar a veure aquest espectacle, ja podeu treure les vostres entrades a través d'internet. L'espectacle es diu Xiula Land, la companyia és Xiula i és un espectacle en el que hi ha guitarres, veu, baix, percussió i bateria de la companyia Xiula, qui ens ho farà passar d'allò més bé. I ara escoltarem una miqueta més de música, a veure què ens prepara en Pons, perquè avui l'ha preparat en Pons.

0: Bé, tal com us deia, bueno, hem escoltat una cançó Ojalá que llueva café en el campo. Se suposa que millor que... Bueno, aquest temps estàvem una mica farts de tanta aigua, no? Per això ens hauria agradat que plogués una mica de café en el campo. I només fer-vos un apunt de que avui, dia 19 de febrer, a les 19:30, presenten la nova edició de la campanya Compromís i Cultura 2026 al Teatre Claver. És un projecte que uneix cultura, entitats i teixit empresarial amb l'objectiu de compartir i generar impacte real a través de l'art. Durant l'acte coneixerem a l'entitat beneficiària d'enguany, Hata Kendaya, i les propostes artístiques que formaran part de la campanya amb la participació de les entitats culturals del municipi, Pere Cot, Fòrum del Teatre i la Cultura i l'Esplai de la Gent Gran. També es posarà en valor la implicació del Consell de Mecenatge i del teixit empresarial local amb exemples a través de la Fila Zero, i que nosaltres també recordeu que l'any passat va ser Oncolliga. I aquest any les entitats que es van presentar al patronat de la Fundació va triar aquesta perquè era la que més s'adaptava a les bases establertes i aprovades per tothom. I bueno, ja tenim aquí el nostre convidat, és a dir, que hi ha Maria, tal com us he dit abans, i que bueno, com que hem tenit la sort de que pugui venir aquí a casa, no tenim problemes com hem tingut problemes amb l'altra persona que havíem de trucar. Doncs... Bueno, pues sí, ja pot ser. Bé, doncs, recordeu que enguany la nostra dansa està celebrant el 50 aniversari, és a dir, que ja són anys, 50 anys, és a dir, han passat moltes coses durant 50 anys a la vida. Nosaltres, els que tenim una edat, si anem cap enrere, 50 anys, pensem, ostres, com han canviat les coses, no? Doncs, bueno, doncs avui tindrem el plaer de parlar amb ell aquí perquè ens expliqui una mica... d'aquesta entitat i una mica de quines actes estan preparant per preparar aquest 50 aniversari. Bona tarda, Maria.
1: Molt bona tarda a tothom.
0: Gràcies per estar aquí. No tenim internet, saps? I llavors resulta que estem gravant l'entrevista. Normalment es passa en directe i l'haguéssim pogut veure a través de YouTube, però en aquest cas el que farem serà gravar-la i passar-la un altre moment. Per tant, l'entrevista sí que quedarà gravada, és a dir, exactament igual. Però, bueno, doncs, jo tenia que haver entrevistat a un espectacle que es fa musical aquest diumenge i tampoc, perquè els telèfons tampoc no funcionen. És a dir, que, bueno, estem realment... ara últimament, si la tècnica no funciona, si les coses no funcionen, si no funciona internet, sembla que estem una mica lligats de mans i peus, no?
1: El món està parat, el món espera, sí, sí. Realment depenem absolutament de la tecnologia.
0: Sí, sí, no, la tecnologia, la veritat. Avui, quan he arribat, m'han dit, no pots buscar cançons, volia buscar unes quantes arnes, no? Buscarem el que tinguis aquí gravant d'altres moments i res més. Bueno, doncs mira. Pues, en principi, felicitar-vos per aquest mig segle d'existència. Vull dir que són molts, molts i molts anys i que heu hagut de treballar i de fer molt bona feina perquè l'entitat continués visquent 50 anys, no?
1: Sí, això és el que hem intentat fer des de l'inici. Va néixer molta motivació... i s'ha anat perllongant, diguem-ne, aquesta activitat, anar passant d'unes mans a les altres, però gràcies al suport que hi ha hagut de les institucions i de la base, dels balladors, de la gent de Tordera, la gent que li agrada la sardana, la gent que la balla o que li agrada escoltar-la o que li agrada purament sentir-la com a música de fons mentre socialitza o pren un refresc o fins i tot sopa a la plaça, doncs tots ens han donat suport i això ens motiva, doncs, a continuar endavant.
0: És a dir, a fer 50 uns, tot el que puguis, no?, cap endavant. Bé, què et sembla si fem una mica d'història? Perquè hi haurà gent que, clar, fa 50 anys, hi ha molta gent que possiblement no sàpiga qui va ser el fundador, com va començar aquesta història, no?, al voltant de la sardana.
1: Diguem-ne que amb anterioritat a la fundació de l'associació La Nostra Dansa hi va haver un intent de constituir-se en associació i tenir el reconeixement dels organismes públics d'una institució que es deia o es pretenia dir doncs, Associació Sardanista, però simplement, de Tordera, que tenia en essència els mateixos objectius. El que passa que era al final dels anys del franquisme i el mecanisme de l'època era que tu presentaves la sol·licitud, però ells no es pronunciaven, l'administració em refereixo,
0: sí.
1: Com que no ens pronunciaven, tu no estaves legalment constituït i no podies formalment organitzar actes i, per tant, et tenien de les mans lligades. No? Llavors, a l'any 76 les coses van anar canviant de mica en mica. Recordem que el dictador va morir l'any 75, per tant, hi havia signes d'apertura, manifest, obertament, diguem-ne, i llavors les condicions eren més propícies i es va demanar recolzament de l'Ajuntament perquè tingués reconeixement per part del govern civil, crec recordar, i d'aquesta manera doncs, es va constituir l'associació i es va començar a caminar. Hi ha hagut fins a l'època d'avui tres presidents, Llorenç Ruscalleda, en Jordi Camó, per un període llarguíssim, 38 anys, 38 anys, i jo mateix des de l'any 2018.
0: Déu-n'hi-do, no? Aquestes presidències duren i duren, eh?
1: Moltíssim. Bé, diguem-ne que com que les coses funcionen bé, com que la massa, diguem-ne, de socis consideren doncs, que s'està fent una bona tasca, van donar l'aprovació i la gent, diguem-ne, si més enllà de la Junta doncs hi ha amistat, hi ha bona relació, hi ha bé, doncs, ganes de, diguem-ne, continuar col·laborant, treballant, etcètera, etcètera, en prou de la sardana i de la cultura, això explica doncs, que s'allargui tants anys, no? La qual doncs, és un bon signe, vull dir, perquè si la situació fos completament al revés del que explicaven, això no passaria o no duraria tant.
0: No, clar, perquè a més el president, vull dir, té una certa responsabilitat i si realment no se sent acollit i no té al seu voltant gent que el recolzi i que li faci una mica de costat, realment dius, bueno, jo ho plego perquè al cap de fi totes aquestes entitats són sense ànim de lucre i són entitats en les que tu dones el teu temps a canvi de només del goig de disfrutar del que fas i res més.
1: Sí, hem de pensar la cultura catalana, com un acte, sobretot abans que hi havia potser tant o més necessitat d'ara d'afirmació nacional de qui som,
0: clar.
1: Respon a la nostra essència i per tant entenem doncs, que estem lluitant per una causa noble en benefici del poble i en benefici, pot semblar com un granet de sorra, però també en benefici de Catalunya, vull dir, perquè entre tots, entre totes les associacions, la nostra dansa, que hi pugui haver arreu del territori, és el que crea aquesta xarxa d'associacionisme i aquesta activitat, aquest proselitisme, aquestes activitats totes relacionades amb l'eix troncal que seria la cultura catalana, no?
0: En realitat, és a dir, jo ara pensava quan tu m'has dit a l'any 74, jo suposo que aquella, o sigui, quan va haver-hi aquest període inicial, no? Que a més teníem el dictador, se suposa més la llengua catalana, la cultura catalana, vull dir, quan va haver d'arribar al govern civil se li van haver de posar el pes de punta, van haver de pensar que ets on van, no? És a dir, i suposo que si va arribar la carpeta es va quedar allà aturada dient, bueno, estos que se han creído, no?
1: En aquella època hi ha una cosa que potser els més joves els sorprendrà. En aquella època jo estava estudiant a Barcelona i, bueno, per facilitat logística, doncs havia portat algunes lletres d'algun cantautor que venia a fer un recital a Tordera a Informació i Turisme a l'època. Perquè les lletres que formaven part de les cançons que es havien de cantar i interpretar, primer havien de passar per la censura. I jo me'n recordo, primers de setmana, doncs, haver portat aquest conjunt de lletres de les diverses cançons d'algun cantautor i al final de setmana els recollia. I d'aquesta manera els cantautors sabien, en teoria almenys, què podien o què no podien cantar.
2: Yeah.
1: I, bueno, jo he tingut a les mans, doncs, papers, folis, retallats, doncs, estrofes, no? Això sí, es pot cantar, això no. És a dir, com en fi, com un autèntic exercici, diguem-ne,
2: de collage, no?
1: Sí, això sí, collage, això sí, això no, això sí, això no, que llavors els cantautors feien de més i de menys, vull dir, perquè, bueno, tot i que estava controlat, doncs, en el context en què es desenvolupava l'acte, doncs, a vegades es anava una mica més enllà del que sobre el paper estava autoritzat, no? Però, bueno, tot això tenia la seva motivació i la seva cosa, no?
2: Bueno, una mica aquesta gent jove que parla de la dictadura, precisament la dictadura és això, que estàs totalment controlat, no? I que te donen permís o no te donen permís fer o desfer, no? En aquests moments en què sembla ser que puja l'altra dreta, vull dir, aquest és un exemple de que fins i tot una cançó havia de passar per la censura per veure si realment els hi agradava o si parlava malament o si deia coses que no els interessava. Bé, les activitats de la celebració van començar el mes de gener i aquest mes de febrer també van tenir un concert en el Teatre Claver amb la banda del Col·legi Santa Maria de Blanes, que va ser un èxit, és a dir, tothom en parla, tothom que l'ha vist en parla de quan tornaran a fer un altre, és a dir, que no sé si tot han arribat aquestes expressions. I, però al març també tenim activitats, un taller de sardanes a l'escola Ignasi Iglesias. Jo no sé si és la primera vegada que es fa aquest taller o es fa per commemorar aquest 50 aniversari o és una idea ja que possiblement digueu, doncs ho podríem fer altres anys, no sé. Com ho veus tu, Maria? O què,
1: en realitat, va ser iniciativa, demanda, diguem-ne, del centre educatiu, que ara fa 2 anys ens va demanar si podíem col·laborar amb la preparació de la Diada de Sant Jordi,
2: sí.
1: Atès que doncs, es volien fer doncs, una mostra de danses catalanes, danses regionals, i llavors
2: sí.
1: La sardana hi havia de ser present, de totes, com a sardana, com a símbol emblemàtic del folclore de Catalunya, i nosaltres vam fer un pas endavant i diverses persones de la Junta i algun col·laborador més doncs vam anar al centre i vam fer unes classes, diguem-ne, com un curset accelerat, diguem-ne, de molt poques sessions, perquè el dia que els nens ballaven al pavelló esportiu el dia de Sant Jordi doncs fos un èxit. I realment s'ho van agafar amb molt d'interès, em va anar molt bé, va ser una jornada per recordar, hi ha unes imatges fantàstiques de col·laboració i fins i tot recordo en una ocasió una nena doncs, que tenia impossibilitat física de moure's i que anava en cadira de rodes, però ella també va ballar, també va formar part de la rotllana i també va estar present en aquesta manifestació folclòrica, diguem-ho així, del centre a motiu de Sant Jordi, no?
2: Molt que bé, no? Vull dir, quin goig, no, això? Vull
1: sí. Hi ha altres centres que també fan una tasca al llarg de l'any, d'una manera regular. En tot cas, bé, cada cas és un cas particular i nosaltres, en la mesura de les possibilitats, intentem doncs, donar-hi suport, però també tenim recursos limitats, humans, em refereixo,
2: yeah.
1: I per tant arribem allà on podem. Però vam iniciar, com deia, aquesta col·laboració amb aquest centre educatiu, aquest any serà el tercer, es tracta d'unes sessions i bé, intentem arribar-hi, intentem multiplicar-nos per poder estar presents i per poder donar un cop de mà.
2: Suposo que la canalla s'ho passa molt bé, a més, quan portes coses com aquestes i tot a fora de l'aula, tot el que sigui una mica diferent, la veritat és que s'ho passen molt bé i ho accepten de molt bon grat, no?
1: Sens dubte, i es dona un cas particular, com tothom sap, doncs que ara ja estem parlant de diversitat d'ètnies i de cultures,
2: sí.
1: I d'orígens, procedències, etcètera, etcètera, i llavors tenir l'oportunitat de que t'ensenyin com

0: quan tenia 14 anys. I la sardana sembla que és molt fàcil, però ballar-la bé tampoc és tan fàcil. No, no, bueno, és a dir, has de saber comptar, que jo me tornava boja. Això de saber comptar me tornava boja. Suposo que era, per mi era el més difícil en aquell moment. És a dir, però bueno, doncs continuem. És a dir, hem fet un repàs de lo que havíeu fet des dels dos primers mesos. Ara, si ens anem al mes de març, hem dit que faran aquest taller de sardanes a l'escola. Hi ha la Fira del Ram, per tant, la Fira del Ram normalment sí que la nostra dansa sempre posa un estant, per tant, aquest any també, i podrem visitar l'estant. I després hi ha una audició de sardanes a la Prudència Bertana amb una exhibició de la Colla Antaviana Jove, no? Que, a més, aquest any la Colla Antaviana ha tingut un premi. Però em sembla que em diuen des d'allà que hem d'anar a publicitat. Parem uns segons i ens n'anem a publicitat.
1: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.

0: Bé, doncs, com dèiem, el mes de març, el diumenge 29, hi parlàvem de la colla antaviana, doncs que alguna cosa important no ha passat aquest any amb la colla antaviana, bueno, l'any 2025, és que com que estem a començament d'any, ens sembla que... Què ens es pots explicar?
1: En realitat, m'agradaria més que fossin ells mateixos qui ho expliquessin, perquè és mèrit seu. Ja és conegut per tothom que la colla antaviana jove es va declarar campiona de Catalunya de la modalitat de punts lliures. Aquesta és una fita, aquest és un reconeixement, diguem, de la tasca feta en molt poc temps, relativament poc temps. Crec recordar que fa 2 anys i escaig, doncs, que van d'alguna manera començar a entrenar-se per poder competir. Per tant, aquests joves mereixen el nostre reconeixement i la nostra felicitació, perquè en molt poc temps, doncs, han avançat molt, i la veritat és que ara dona gust veure'ls ballar, perquè ja van conjuntats, ja van, es veu d'alguna manera que hi ha fusta, hi ha preparació, ja. Hi ha camí fet.
0: Bé, doncs si anem al mes d'abril, tenim una conferència de la música de Joaquim Serra, càrrec del musicòleg i compositor Martí Delgado Pont, i després una altra cosa que comença, i són el curs de balls tradicionals que es fan al Teatre Clave els divendres, que són de 8:15 a les 9 del vespre i que tenen una durada de quantes sessions?
1: Em sembla recordar que són fins a 9 sessions, perquè hi ha un divendres que és festa. En tot cas, des de passat Setmana Santa, així, diguem-ne, fent una bona aproximació per davant i per darrere, fins al 19 de juny, que és l'últim dia, que és el dia de cloenda. Per tant, els divendres que hi hagi, salvant els casos en què els divendres sigui festa.
0: I una altra cosa molt important, que és l'escena del documental, no? El documental La nostra dansa, que es farà al Teatre Clave, que jo suposo que és un documental que heu preparat amb molta cura, no?
1: Bé, aquí és un projecte conjunt amb l'Ajuntament i l'Associació de la Nostra Dansa. Intentem fer un document ben fet, ben estructurat, vull dir que quedi per als arxius municipals i que quedi, doncs, pel coneixement de tothom que vulgui apropar-se al coneixement del món sardanista a Tordera. I, per tant, s'ha contractat una empresa i, diguem-ne, el contingut en detall el desconec, però sí que sé que, doncs, s'han seleccionat unes persones de diferents estrats o de diferent edat, podríem dir, o franges d'edat, que han estat vinculats històricament amb el món de la sardana i que expliquen la seva experiència i la seva, d'alguna manera, manera de viure la sardana a Tordera o arreu, no? Vull dir, quin impacte, com ho senten, com la ballen, vull dir, què els hi suggereix, què els hi... En fi, totes aquestes coses que toquen la part emocional, vull dir, que a vegades són difícils d'explicar, però que cada persona, doncs, ho viu.

0: d'una manera pròpia,
1: diferent,
0: no?
1: Sí. Això serà el dimecres, el dia abans de Sant Jordi, el dia 22 d'abril, a la Fira de Sant Jordi. Hi haurà també un concurs de punts de llibre que dedicats al món sardanista. Es dedica, ja veieu que aquests 50 anys a totes les entitats o tot el que sigui una mica s'apropa al món de la sardana. I d'abril, al final, el diumenge 26 d'abril, tenim el Teatre Clavé. Sempre hi ha un concert de música tradicional. Això ja va passant cada any a la diferent programació. I aquest any tindrem a l'Orquestrina Trama, que jo no sé si tu vols fer un apunt sobre aquesta orquestrina o...
0: Simplement dir que és un grup musical excel·lent, que ja ha vingut en alguna altra ocasió a Tordera, que ha deixat molt bona empremta i que per això ens ha semblat que, diguem-ne, quedaria o deixaria molt bona petjada novament si tornen a venir i fan un espectacle a Tordera. Ojalà ens apropem, diguem-ne, a l'èxit que vam tenir el passat 7 de febrer, vull dir que vam omplir el Clavé, i ojalà doncs aquesta oportunitat doncs faci conèixer aquest tipus de música, vull dir que potser no és tan conegut com altres, però vull dir que és molt enriquidor, que és molt agradable sentir, i que convido tothom doncs que hi vingui, que s'acosti, que s'ho passarà bé.
1: Jo us ho recomano, eh? Jo ja tinc les entrades. Jo us ho recomano perquè cada any, normalment les peces o qui ve, és a dir, dintre del concert de música tradicional, cada any és una meravella, és a dir, és una passada anar a veure aquests concerts. Bé, arribem al mes de maig, tenim una altra vegada una conferència, que és de la fusta d'en Giu... No estic explicant absolutament tot, sinó una mica les gotes més importants, la fusta del Ginjoler i de la Ser Inox a la Tenora, és a dir, a càrrec del Miquel Puig de Llibol i Busqué, que és un mataroní que, a més, construeix tenores, no?, i que, bueno, que encara està actiu aquí a Catalunya, i per tant, si us interessa aquest tema, doncs ja sabeu, en l'esplai de la gent gran, el dissabte 9 de maig, a les 18:30, tot això que jo us estic explicant, una mica, la nostra dansa ha tingut una molt bona idea, ha fet una programació, un programa xulíssim, amb un cartronet, amb paper bo, vull dir, d'aquell que no s'espatlla fàcilment, amb unes fotografies que són molt xules i que formen part del llibret, és a dir, que podeu aconseguir, però una mica fem un repàs perquè, a més, en Maria es pugui dir alguna cosa sobre si té algun tema d'aquests que a ell li sembla que val la pena ja explicar-ho. Arribem al mes de juny, ja sabeu que sempre el dia de Sant Joan a la plaça, a la nit de Sant Joan a la plaça de l'Església, hi ha l'arribada de la Flama del Canigó, que després hi ha una audició de sardanes i que comença ja el curset de sardanes, és a dir, aquest 49 edició del curset de sardanes pràcticament va començar amb l'associació, no?
0: Sí, efectivament. Es dona la particularitat que l'associació es va fundar a finals de l'any. Per tant, la primera edició va ser l'any 77, i de llavors cap aquí, doncs cada any. Se torna un any per la pandèmia, cada any. Per això complim 50 anys l'associació i anem una mica més endarrerits en quant a edicions de curset. Però 48 anys seguits de curset, jo crec que diu molt del poble i de l'associació. Vull dir, perquè si els pares no tinguessin aquesta sintonia amb el món de la sardana i no hi portessin els nens, doncs el curset no hagués durat tants anys. I per altre costat, per l'altre extrem, gràcies a haver fet aquests 48 anys de curset, quasi, en tenim aquesta població de totes les edats, diguem-ne que el divendres, al vespre, d'estiu, doncs estan a la plaça ballant, disfrutant de la sardana i d'alguna manera asseguren el futur de la sardana Tordera. Perquè aquests nens, que un altre dia seran pares, si saben ballar sardanes, doncs un altre dia, quan tinguin nens, també voldran que els seus fills n'aprenguin. I d'aquesta manera es va es va passant d'aquesta transmissió d'una generació a l'altra i s'assegura el futur.
1: I tant, perquè a la plaça es veu allà, quan es fan les rotllanes, de diferents edats, és a dir, una diversitat d'edat, perquè clar, si fa tant de temps que es fan els cursos de sardanes, doncs tothom pot anar-hi del tercer que es va fer, del cinquè, del curset, és a dir, qualsevol dels cursets es poden enganxar a la rotllana i ballar sardanes. Però al mes de juliol ja comença també una altra programació, que és la programació estiuenca, que és els divendres sardanes a la plaça i el dissabte balls de folk.
0: Exactament. Sí, la programació que hem fet aquest any, diguem, a part dels actes extraordinaris, per davant de l'època estival i per darrere de l'època estival, la programació regular la continuem fent i és pràcticament la mateixa i el mateix període. Vull dir, per tant, les audicions d'estiu comencen amb la Revetlla i de Sant Joan i després cada divendres a la nit. La particularitat és que al cap d'unes setmanes d'haver començat les sardanes setmanals, diguem-ne, per dir set setmanal, comença les sessions de balls tradicionals. I això són els dissabtes, em sembla recordar, a partir del segon dissabte de juliol.
1: Sí, sí, sí, penso que sí que tinc aquí jo posat-te. Audició, Baix Folk a l'11 de juliol, que ve la Sonsoni, que també ha vingut altres vegades.
0: Sí, és que de grups que facin grups musicals que facin sessions de baix tradicionals, diguem-ne, no n'hi ha tants com cobles. Vull dir, són més restringits en nombre i, per tant, molts d'ells ja han vingut, ells han estat molt a gust i nosaltres també, i per això doncs repetim.
1: Bueno, però jo penso que sí, valen la pena, eh? És a dir, que almenys la Sonsoni jo recordo que val molt la pena, per tant. Llavors, no solament aquesta celebració és... hi ha altres entitats que també tenen ganes de co-celebrar-ho amb ells, com per exemple pot ser la biblioteca. Aquest any la biblioteca, amb el Festival Multipolar del 22 de juliol, a la Mollera, recordeu que el Festival Multipolar es fa a la Mollera, doncs hi ha una cata encantada amb motiu del 50 aniversari de la nostra dansa a càrrec de la Coral Palaitolo i col·labora l'Ajuntament de Palafolls. I també tenim, és a dir, no solament participa la Biblioteca de Tordera, sinó que també participa el Cercle Astronòmic de la Tordera, perquè hi haurà una observació astronòmica a la plaça el dia 1 d'octubre. Que coses tan xules, no? Que la gent es vulgui implicar, almenys.
0: 24 de juliol, és que, a veure, 24 de juliol hi ha una edició especial de sardanes que hem anomenat Sardanes i Estrelles, perquè simultàniament a les sardanes hi haurà la possibilitat d'observació dels astres. Per tant, una cosa es farà a la plaça de l'Església, perquè ens entenguem, i el mirador... uns metres més allà,
1: sí.
0: Llavors hi haurà una parada de telescopis per poder observar diguem, els diferents astres, perquè es va triar exactament aquest dia, perquè la conjunció astral és la idònia perquè l'observació pugui ser la millor, salvat doncs que el temps ho permeti i que no hi hagi núvols formits que ho interfereixin. En tot cas, la data està triada a propòsit perquè és idònia per una bona observació.
1: Bé, llavors ens anem al mes d'agost. Al mes d'agost ja hi haurà normalment doncs, el que passa a la Festa Major, no? I diferents. També hi ha una conferència a balls festius del segle XX a Tordera, càrrec d'en Joan Carles Barrera, del segle d'història de Tordera, i ens anem al setembre, en el que tindrem l'actuació de l'esbart dansaire de Joaquim Ruïra de Blanes, no? El dia dijous, el dia abans de la Diada Nacional, que ja sabeu que la Diada Nacional sempre hi participen, i llavors ens n'anem ja a l'octubre en què diu que hi ha una fita, que és fer la sardana més gran de Tordera, no? És a dir, que...
0: Això és el que pretenem. A veure, es tracta d'organitzar una rotllana, la més gran que s'hagi fet mai a Tordera. I per això pensem, doncs, unir els dos ponts, el pont, diguem-ne, peatonal sobre el riu Tordera i la carretera del pont, diguem-ne, que passen habitualment els cotxes, amb el nucli urbà.
1: Ah, molt bé.
0: Llavors, de pensar, doncs, tota la logística, diguem-ne, per fer-ho possible, i en tot cas, diguem-ne, amb prou antelació, hi haurà una possibilitat d'inscripció i de registre per que anem sabent els balladors,
1: sí,
0: quanta gent serem, perquè hem calculat que necessitem pel cap baix 1.000 balladors. Per tant, 1.000 balladors ho hem de preparar a consciència, però el repte és maco, és assolidor, i jo crec que seria un bon record per Tordera. I, a més a més, un record Guinness per Tordera, per què no? Aconseguir, doncs, una rotllana tan gran.
1: A veure, i ens n'anem al novembre, perquè hi ha diferents, hi ha un dinar de germanor, hi ha una exposició de la nostra dansa a la Biblioteca de Tordera, però ens n'anem el 28 de novembre, quan hi ha l'acte de clausura del 50 aniversari, que hi haurà un concert de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, que, bueno, que aquí disfrutarem molt i molt. I amb tot això, vull dir, acabarem la cloenda. Però jo no sé, perquè el temps a la ràdio se'ns va tirant a sobre, si tu vols destacar alguna cosa del que s'ha fet durant aquests anys o fer com una mena de tancament de tot el que hem anat parlant.
0: Bé, permeteu un comentari purament, perquè a vegades passa per alt. Les coses que veiem freqüentment o sovint ens sembla, doncs, que sempre ha estat igual, però en tot cas hi ha algunes xifres que posen, diguem-ne, en evidència la tasca feta. I quan mires enrere i agafes un període tan llarg com 50 anys, doncs fa gràcia, com a mínim, saber-ho, no? L'Associació de Nostra Dansa ha organitzat 5 aplecs de sardanes, 15 cursets de balls tradicionals, 48 cursets de sardanes, 101 sessions de balls tradicionals i 648 audicions de sardanes amb aquests 50 anys, a part d'altres activitats relacionades també amb el folklore de Catalunya i la cultura catalana. Vull dir, per tant, jo crec que la història de Tordera, referit al món de la sardana, l'Associació de la Nostra Dansa, modestament, haig de dir, ha fet una tasca lloable i diguem-ne gran, i que deixa una bona empremta, i la manifestació, diguem-ne, l'ambient que es viu a Tordera, l'ambient sardanista, voldríem que fos el que es viu també en altres pobles, que no passa gaire sovint. Vull dir, per tant, ens hem d'autofelicitar tots plegats perquè per iniciativa de l'Associació Nostra Dansa, però amb el recolzament incondicional de les institucions, particularment de l'Ajuntament, Teatre Clavé, Biblioteca, Castor, Fotoclub, totes aquestes associacions locals que han volgut fer un acostament a la programació, no voldria deixar-me amb ninguna, a cap, em refereixo, a veure, se m'acut també el grup de Diables, gràcies a tots ells estem on estem i hem arribat on som, i demanem, doncs, que continuïn recolzant el projecte, perquè és un projecte en benefici de tots i en benefici d'aquesta essència que som catalans, i que es volem, doncs, que els costums s'allarguin en el temps i la tradició es mantingui de per vida, i per tant ens necessitem tots. Gràcies a tots per el recolzament que hi ha hagut, però endavant també hem continuat recolzant.
1: Bé, doncs, agrair a Maria, vull dir, la veritat és que el recolzament de tot fa que la cultura catalana continuï viva, i continuï viva en les nostres ànimes, en el nostre esperit, però també ha d'estar viva al carrer. Per tant, una manera d'estar viva al carrer és continuar ballant sardanes aquí a la plaça, escoltant sardanes com fem durant tot l'estiu, i a més fent el curset. Doncs moltes gràcies per haver estat aquí aquesta estona, i bé, doncs us espero la propera setmana, com sempre, a les 6 de la tarda, aquí, en aquest programa que es diu Això és Cultura, i, bueno, fins dijous vinent. Gràcies, Maria.
0: Moltes gràcies a vosaltres també per haver-nos donat l'oportunitat. Bona tarda.
2: Bona tarda.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament impulsa una campanya informativa sobre la nova normativa dels patinets elèctrics. Es recorda als usuaris de patinets l'obligació de registrar el vehicle a la Direcció General de Trànsit i disposar d'assegurança.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
6: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa tu, això.
7: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
5: Lletres.
8: Sòcrates va dir, la filosofia comença amb la pregunta.
5: Llibres.
9: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
5: Cinema.
10: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem la seva entitat Bill Crosby, el Louis Armstrong, i agafen el Grace Kelly protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir una princesa.
11: Un repertori i un moment, no? Sí.
5: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
2: Ràdio Tordera.
12: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
13: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
2: L'emissora que t'escolta. Tordera. Cent 107.1 FM. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Cent 107.1 FM.
14: Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
15: Càpsules informatives.
16: Arriba el final de curs i l'Escola de les Arts del Teatre Clavé ja té dates per les mostres. La primera serà el dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda, una mostra de dansa, El cos com a quadern de bitàcora. La següent serà el divendres, dia 29 de maig, a 6:45, Sensibilització i hàbitats, fet pel grup de Belles Arts i Expressió Dramàtica. Faran tres representacions, reprogramant-nos, Allà on neixen els mons impossibles i Desaparellats. El dissabte, dia 30 de maig, a les 6, a l'aula del teatre, Finestres sobre la paraula, Les nits d'Harun al-Rashid, Escenes de Bernarda Alba i l'Esfinx seran els quatre grups que faran aquestes mostres de teatre. I el dia 19 de juny, a les 7 de la tarda, el concert final de l'Escola de Música.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies destacades d'avui diumenge 17 de maig. La històrica reivindicació del perllongament de l'autopista C32 des de Tordera i Blanes fins a Lloret de Mar torna a estar en el centre de debat polític, malgrat que fa mesos que es va aprovar una moció al Parlament que comprometia el govern a iniciar les obres abans de l'1 de gener de 2027. La realitat d'avui és que el projecte es troba sense calendaris ni concrecions pressupostàries. Des del territori es recorda que el perllongament no és només una qüestió de mobilitat viària, sinó un factor estratègic per la qualitat de vida i la seguretat dels veïns. Actualment, el col·lapse diari a les vies d'accés dificulta l'arribada dels serveis essencials, especialment a l'Hospital de Referència de Blanes, on es deriven la majoria d'especialitats de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. En una intervenció recent, la Diputació tordarenca de Junts, Judit Toronjo, ha denunciat que el pressupost presentat i posteriorment retirat pel govern de la Generalitat no incorporava ni un sol euro per aquest projecte. Aquesta absència de compromís econòmic, sumada a la falta de terminis, ha fet que el grup impulsió de la moció hagi llançat un crit d'alerta davant el risc de la infraestructura torni a quedar bloquejada. L'informe de compliment del govern suggereix que la millor alternativa actual és potenciar el corredor d'autobús per l'any 2026. A Tordera, com passa el 95% dels pobles de Catalunya, els infants que neixen ja no consten oficialment com a tordarencs en el moment del seu propi naixement. A l'excepció de pocs casos d'infants que neixen al propi domicili, la gran majoria de nadons de Tordera neixen a l'Hospital de Referència de Calella i també, en molts casos, en hospitals gironins i barcelonins. Segons en el sistema actual, aquests nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc el part, fet que el converteix oficialment en calellencs, gironins o barcelonins, respectivament. Aquesta mesura, que es va implementar per facilitar la inscripció dels nadons des del mateix centre hospitalari sense que les famílies s'hagin de desplaçar. No obstant això, aquesta comunitat impedeix que les famílies puguin registrar els seus fills al municipi on viuen. Les conseqüències per Tordera són directes. El municipi s'ha quedat oficialment sense naixements als registres inicials, tot i que posteriorment els nadons s'empadronaven també a Tordera amb la seva família. La manca d'estadístiques de naixement distorsiona les dades locals. El Fòrum pel Teatre i la Cultura estrena avui la segona jornada després que ahir estrenessin el Mètode Grunholm al Teatre Claver, una de les obres més reconegudes del dramaturg Jordi Galzeran. Es du a terme a les 7 de la tarda i, segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Sofia Gajardo, es tracta d'una producció exigent pel que fa al text i la interpretació. Amb aquesta representació, el Fòrum pel Teatre i la Cultura, que referma la salut de l'escena local a Tordera, oferint una proposta de qualitat als veïns del municipi. Les entrades, que es poden adquirir a través dels canals habituals del Teatre Claver o el següent enllaç a la web de Ràdio Tordera, on està publicada la mateixa notícia.

0: Ahir que el Club Futbol Tordera va proclamar-se campió de Lliga i va pujar a segona catalana després d'una gran temporada. Els tordedencs que van assolir aquest objectiu amb un gol al minut 90 de Marc Ruiz que sentenciava ja la permanència i a més l'ascens directe a aquesta segona catalana. Per tant, els tordedencs que no depenien d'altres equips sinó de si mateixos. Amb aquest ascens també van celebrar-ho amb una rua per tot el municipi juntament amb el juvenil, que també va pujar de categoria. A més, també van jugar els seus partits el Club Patí Tordera i el CEP Tordera. Per la seva banda, el Club Patí Tordera, que va perdre davant el Jaiec, i d'altra banda, el CEP Tordera, que també jugava a tres quarts de sis de la tarda. Finalment, avui que juga l'Atlètic Club Tordera, i nosaltres que podem anunciar que podeu recuperar totes aquestes retransmissions al primer canal i al segon canal de Ràdio Tordera de YouTube. I pel que fa al temps, avui un dia assolellat amb temperatures que pugen lleugerament respecte a ahir, amb unes temperatures que van dels 10 graus fins als 20. Avui no s'esperen pluges i serà un dia generalment assolellat. Demà sí que s'esperen algunes pluges durant el matí.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
1: Benvinguts a l'Idíl·lic. Avui som a La Crític, una llibreria de Vic, per la qual ja vam passar fa un anyet, i ara hi hem tornat per presentar el nou llibre d'Eduard Martí, Ressuscitar és una merda. L'Eduard el coneixem perquè està de gira, ha fet un munt de coses últimament. Una d'elles ha estat la de promocionar la novel·la finalista del Premi Bagaleu de Ficció Climàtica d'Andorra, Infestació, que es va publicar de forma conjunta amb l'Efecte Taca d'Oli de Jordi Escoín. Si a Infestació jugava amb un llenguatge juvenil carregat d'humor, a Ressuscitar és una merda publicada per Fetus, es passa a totes les pantalles i planteja situacions i casos tan rocambolescos com aquest.
2: Sa mare es reencarna amb el seu prepuci. Sí, és un dels casos, perquè realment s'ha de mirar per què s'ha reencarnat amb algú orgànic. I ja que fotia algú orgànic, no ho volia posar en una poma. O sigui, volia posar algú que tragués una miqueta de suc.
1: No espereu un programa seriós avui. Avui riurem molt, parlarem de bizarro, parlarem d'idees molt boges i parlarem de com la literatura fantàstica és el millor espai per reflexionar sobre qüestions tan serioses com la immigració, la religió o el consentiment. Comencem! La premissa, perquè tingueu clar una mica la bogeria del que estem parlant, és que hi ha un moment en què la gent comença a ressuscitar, però ho fa encarnada amb objectes quotidians. O sigui, des de culleres a cadires a tasses o a càmeres de videovigilància. I això, clar, té una sèrie de conseqüències. En aquest context, el protagonista és un funcionari, típic funcionari gris, no? Una mica avorridot, però que acaba de passar per un drama personal, que és que acaba de perdre la parella, la Prudence, i està en ple dol, no? Està processant que ha perdut la dona, però, clar, just estan començant a reencarnar-se la gent amb objectes i llavors recupera l'esperança de que la Prudence aparegui i a partir d'aquí, doncs, comença la història. I, clar, aquesta és la història personal, però la història gran, diguéssim, és que es crea una mena d'apartament tipus Expedientes X d'investigació d'aquests casos, perquè, bé, més que investigar per què s'estan reencarnant, que és com una mica de misteri, volen investigar per què s'estan produint morts dins dels reencarnats, perquè hi ha assassinats, hi ha situacions poc clares, i el nostre protagonista apareixerà dins d'aquest departament perquè és la típica persona que ningú vol treballar amb ell i li diuen, mira, el posem allà i que no molesti. Primer de tot, Eduard, benvingut a l'Idíl·lic, per cert.
3: Gràcies.
1: Et vull preguntar primer de tot per la premissa. D'on surt aquesta premissa de reencarnar-se en objectes quotidians i sense cap mena de glamour?
2: No sé exactament d'on va sortir, perquè realment no sé què havia pres o què havia begut, però sí que pensant, crec que sé d'on ve l'arrel de pensar en tot això, i és que jo sóc veterinari i he fet molts anys guàrdies de 48 hores a 72 hores, que moltes vegades estàs sol i acabes parlant amb tot. I recordo que les nits o les guàrdies, que xocava contra alguna cosa i li demanava perdó, parlava amb les parets, parlava evidentment amb els ingressats, amb els gossos, amb els goteros, amb tot, i ningú em va respondre.
1: Això te va preguntar, que l'important no és si parlaves, sinó si contestaven.
2: Dins del meu cap no, era només monòleg, però crec que va venir d'allò, i a més continua passant, és a dir, m'ha quedat de xocar contra un moble i demanar-li perdó, això m'ha quedat. I crec que d'aquí va venir una miqueta la premissa de què passaria si les coses fossin persones i què és el que ens dirien i de què parlarien i tot.
1: Clar, comentàvem que l'any passat vas estar finalista al Premi Bagaleu. Jo considero guanyar perquè al final s'ha publicat la teva obra, no? Vull dir, Infestació està en un llibre amb Crono juntament
2: amb l'Efecte Taca d'Oli de Jordi Escoín.
1: Ui, m'he quedat en blanc ara. Des de que ha sortit aquest llibre fins ara, sí, des del primer llibre al segon, han passat moltes coses a la teva vida. Vull dir, has fet tot un tour, has conegut molta gent, has publicat relats, i hi ha una persona que jo crec que t'ha influït molt, que és la Bea Aguilar.
3: Sí.
1: Si creus que t'ha pervertit ella? Que, no, que tu tenies un punt de bizarro i ara, gràcies o per culpa d'ella, has passat totes les fronteres?
2: Jo ja venia pervertit de casa, però de totes maneres sí que és veritat que la Bea em va descobrir la meva vena bizarra. Vam fer cursos de literatura a l'Ateneu junts, i la Bea, té un llibre meravellós que es diu Jonathan Royce i la invasió de les tortugues nimfòmanes espaciales, és espectacular.
1: És que només el títol ja...
2: Ja. Però ella és una gran escriptora, es va llançar de cap al bizarro, i quan fèiem exercicis junts de literatura em deia: «Esto que acabas d'escriure és bizarro». I jo: «No, que va, no. Això és una fantasia així imaginativa».
1: Digue'm que no vas dir realisme màgic en cap moment.
2: No, no vaig dir realisme màgic. Però deia: no, això és fantasia i ja està. I al final un dia vaig fer una cosa molt bèstia i em va dir: «Esto es bizarro». I vaig dir: «Vale, va, pues es bizarro». I em va treure de l'armari, literalment, del bizarro, ella. És a dir que sí. Ella em va donar l'empenta final, que em va fer declarar escriptor de bizarro.
1: Clar, bizarro en castellà o bizarro traduït ja en comencem a tenir bastant, però bizarro en català jo diria que t'has convertit pràcticament en el pioner. Sí que teníem el Sergi Geusset, però també toca l'Splatterpunk, ha fet alguna cosa l'Enric Herce, però tu et passes tres pobles més respecte a ells dos. Llavors, clar, no sé com et fa sentir això.
2: Por. Però, de totes maneres, sí que hi ha més coses. Hi ha el Max Besora, que també va escriure coses.
1: La Mossa Fingida. Sí.
2: La Mossa Fingida. Sí. I hi ha altres exemples. Però sí que és veritat que, com el bizarro, inclou moltes coses. Inclou l'Splatterpunk, inclou coses que incomoden molt. El fet de fer alguna cosa amb humor i que, bàsicament, sigui amb un to humorístic molt, molt, molt marcat, sí que potser és dels primers, amb el permís de Sergi Osset, i realment em dona por, però que collons, és dels primers, doncs és guai.
1: Liderant,
2: sí,
1: sempre
2: sí,
1: està bé.
2: Si ets un, lideres, és genial, sí.
1: Tu ja saps que quan faig presentacions o entrevistes sobre llibres m'agrada anar desgranant una mica el que hi trobem, intentant no desvetllar coses essencials de la trama, perquè és una cosa que em molesta molt el anar a una presentació m'espatllint el llibre, saps? Llavors, volia arrencar primer amb un tema que és com el derivat de la premissa, no? Un dels temes que planteges és els efectes d'aquests retornats. Clar, són retornats que tindran unes necessitats, tindran uns inconvenients, i tu planteges tots els escenaris d'això. O sigui, a mi m'ha recordat una mica el paper que feia el govern a la pandèmia, que havia de tenir en compte quants sectors hi havia i què es feia. Doncs tu t'has passat bé amb això, fent la infraestructura de, val, ara qualsevol persona pot ser una cullera, pot ser un got, pot ser una ampolla, i hem de veure les conseqüències.
2: Jo m'ho he passat molt bé escrivint això, a més m'he sentit molt idiota, perquè jo pensava, tenia una imatge o volia escriure una cosa, era una situació de comèdia, em feia gràcia, em reia, ho escrivia i ho veia escrit i em tornava a riure, en plan gilipolles, a dir, però si ho he dit jo, o sigui, per què em fa riure si ho acabo de pensar? I m'ho he passat teta. És a dir, jo estava rient sol, la meva parella estava a l'habitació del costat intentant dir, què fas? Dic, estic escrivint, jo ric sol. Però m'ho he passat molt bé, sobretot perquè per al world building, i realment sí que és veritat que vaig pensar en la pandèmia, perquè vaig dir, no només hi ha una conseqüència, si comencessin a haver una reencarnació de tots els morts que tornessin, hi haurien molts problemes. Què passa amb les herències? És a dir, si algú s'ha mort i ha deixat una herència, però torna, que de qui és aquella cosa? On va? Se li ha de retornar o què? O què passa amb la religió? Quines conseqüències hi ha amb les religions? Quines religions sortirien noves? O com s'ho prendria la gent? Llavors, el que em va agradar va ser, vull que la gent s'ho prengui de forma natural. És a dir, retornen, vale.
1: Sí.
2: Això és el primer punt, que és cap sorpresa, no passa absolutament res, ja estem acostumats a tot, ja no hi ha sorpreses, però les conseqüències que esdevenen d'això són molt heavies, el que passa és que també s'agafen amb tranquil·litat.
1: Clar, però és que s'ha de crear tota una estructura d'estat i de logística, no?
2: Sí.
1: Perquè tu no penses, per exemple, si tu ets un retornat i ets una cullera, Tu necessites un taxista, necessites algú que et porti als llocs, necessites algú que t'interpreti, fins i tot, perquè ets una cullera i no pots fer cares, no?
2: Sí, sí, realment...
1: Hi ha passar... serveis de taxi per els retornats.
2: Els riders, sí. Realment, sí, vaig haver de fer tot un world building nou, com si fes un planeta nou, realment, perquè totes les coses canvien. I totes les situacions que em podia plantejar, en moltes situacions que no van acabar sortint al llibre, però que deia, dic, és que això és important, que estan i que haurien de sortir, però no em dona temps. I el bizarro humorístic té un problema, i és que no pots estirar el xicle d'una premissa humorística durant 600 pàgines, perquè esgota. Llavors ha de ser alguna miqueta més curtet i no podia encabir totes les coses que volia posar. Però sí, sí, vaig pensar en 2 milions de coses. El que passa és que, a poc, com està repartit en capítols, cada capítol parla d'un aspecte d'aquest canvi social, que pot ser des dels partits polítics a la religió, a les sectes, a l'amor, etcètera, cada capítol parla d'una cosa d'aquestes. Per tant, jo crec que tots els temes que han sortit estan desenvolupats, hi ha més que podrien haver sortit, però que no m'ha dado la vida.
1: El tema polític. A mi m'ha fet molta gràcia el com ho planteges i em sembla tremendament realista, no? Perquè és un... Val, ara hi ha un nou sector social, no? Llavors han de crear els defensors i els detractors, no? I això per mi ha sigut com una metàfora també de la immigració, per exemple, no? I arriben eleccions i es crea un partit propi també per abordar aquesta problemàtica o situació, depèn de quina mirada posin. Jo veig aquí una crítica duríssima.
2: Molt. El bo que té el bizarro és que diguem-ne que les premisses són tan bèsties, tan bizarres, que la gent li fa gràcia, riu. Però de moment la gent que s'ho ha llegit diu, quan acabo de llegir, vale, he rigut, però és que s'ha parlat d'això, d'això i d'això, i és important. I això és el que permet al bizarro, que pot ser que altres gèneres no ho puguin tocar tan directament i que entri tan bé. Llavors, vaig voler tocar la immigració, sí. És a dir, si tots els retornats retornen, són diferents. Ja no són de carn, són objectes. Per tant, no són exactament com nosaltres. Per tant, hi haurà un partit polític que dirà els de veritat que som nosaltres, som els que estem vius i som aquests, però els altres són uns que han vingut de fora. Hòstia, però si és ton pare o la teva tieta. No, però no són de carn, no són iguals i tenen costums diferents. Per tant, fem un partit polític per dir que ells són diferents i que no els volem, i que etc. Llavors, em va semblar una manera genial de poder abordar, doncs, problema d'immigració, d'intolerància, d'inclusió, i que la gent es petés el cul escoltant les coses i tal, i com s'ho prenen els partits que no volen retornats. Evidentment tenen un problema molt greu, que és que no poden tenir cap tipus de contacte amb res inanimat.
1: Aquí volia anar a parar també el com arribes a l'absurd, de com portar els principis d'algú a l'absurd, no? De dir, val, és que si estic en contra dels retornats, no puc portar ni roba, perquè és que, clar, la roba pot ser un retornat. Clar, és, a mi em fa pensar en moltes ideologies polítiques que també porten el límit a aquestes... Mira, sí. els seus principis, no?
2: El més divertit del bizarro també és que has de ser coherent. És a dir, pots fotre la premissa més bèstia, pots dir alguna animalada molt, molt gorda, però has de ser coherent amb tot el que passa en aquell món. Llavors, si hi ha algú que està en contra dels retornats, els retornats poden ser qualsevol cosa, tu no pots tenir cap cosa. Per tant, no pots escriure perquè necessites paper i llapis, no pots utilitzar un ordinador, no pots vestir roba perquè pot ser gent que portis damunt, i, per tant, no pots tenir ni un edifici. És a dir, la seu del partit polític que està en contra dels retornats té unes característiques molt, molt, diguem-ne, marcades, que estan fetes de gent. És a dir, hi ha gent que fa de paret, hi ha gent que fa de porta, o de mobles, t'has de seure damunt de gent...
1: I estan despullats, clar, més.
2: Que, evidentment, sí. Està tothom despullat, i clar, t'has de seure, etcètera, i els, diguem-ne, els que investiguen els casos que han d'anar en aquesta seu política, tenen... diguem-ne que no s'espanten, perquè és aquesta adopció d'aquesta nova realitat, de dir, vale, doncs és així, doncs no passa absolutament res, però... tenen problemes directes, que és qui de vosaltres que feu de paret és la porta. I llavors, clar, es comença a barallar la gent, diu, puc ser jo? No, jo...
1: I com indiquem que és la porta?
2: Com és indiquem la porta? I clar, la gent deia, no podem
1: fer servir locos. Perquè hi ha algú que ja l'ha llegit, perquè sí, els riures sí. Ja demostren.
2: I, clar, jo m'ho anava preguntant, jo anava escrivint, anava dient, i com puc fer? Dic, bueno, que es pugui posar un cartell, no poden portar un cartell. Bueno, que s'ho marquin en rotulador, no poden fer servir rotuladors. I vaig trobar una solució, vaig dir, aquesta. I hi ha una solució per dir, jo sóc una cadira, jo sóc un armari, jo sóc un no sé què. Perquè, clar, el problema és que, per exemple, es trobaven algú en una posició molt rara i diu, tu què ets? Dic, sóc una impressora que li falta tòner. Dic, és que... I, clar, dius, com... Què estàs fent?
1: És que veus, no t'has deixat cap detall, o sigui, has contemplat tot fins a l'extenuació.
2: Sí. I res, jo em passava teta pensant en tot això i de fons anava dient, sí, però jo estic fotent un missatge polític aquí i estic dient coses i m'ho estic passant bé. I el divertit és això, els lectors diuen, vale, m'ho estic creient, m'ho estic menjant i m'estic menjant també el meu... O sigui, estic adoctrinant, sí, i m'agrada.
1: No, i també abans apuntaves el tema religió. Clar, tu parles dels retornats, hi ha també els retornats parlen, però n'hi ha que són muts. Llavors, no. Com sabem que aquest llibre no és un retornat? Perquè potser és un retornat mut. Llavors, aquí ja comença una mica a dir les sectes, no?
2: Bueno, sectes que esdevenen religions, al final. Perquè, clar, hem de partir de que, primera, les religions habituals en aquest tipus de world building no poden donar explicació a aquest retorn i, per tant, no saben donar respostes i queden una miqueta apartades, a part de que hi ha un ateu molt famós que es reencarna amb una estàtua de Jesucrist a la catedral de Toledo, comença a insultar sense parar i fer un monòleg ateo i tal, i el cristianisme se'n va baix i desapareix. Llavors, el que vaig... pensar és la secta dels abraçadors. La secta dels abraçadors, que és la gent que diu, hòstia, si jo tenia algun parent mut que no podia parlar i resulta que es reencarna i no pot parlar, com sé si és un reencarnat o no? I llavors hi ha gent que es dedica a abraçar coses pel carrer per si de cas és un retornat.
1: Jo t'he de dir que això és molt creepy, eh? Si ho llegia i era com, quina angúnia aquesta secta.
2: Vols saps, bueno, en un dels casos ho diu, és una metàfora del consentiment. És a dir, estàs abraçant a tot perquè no es sentin sols, però després comencen a sortir els fetichistes. I llavors això no es pot diferenciar i és gent que comença a abraçar coses o a llepar-les i és, què està fent? No és perquè no estigui sol. És molt...
1: Si és abraçar només, encara, però sí, després, clar, va pujant de nivell.
2: Clar. Hi ha un moment donat, sí. Aviam, l'Alister, l'editora de Cetus, em va dir que ja no havia tornat a llepar la cullera del cafè des de que havia llegit el llibre, perquè diu, és que no li estic demanant consentiment. I és una miqueta lleig, però sí, és una manera de parlar, i a nivell de religió, sí, em va... he fet neteja de totes les religions perquè ja no podien donar respostes, van sortir els abraçadors i hi ha un capítol on parla de tots els problemes d'un abraçador, del no consentiment, i evidentment com cada capítol en realitat és un llibre policíac, sí. És a dir, cada capítol és un cas d'assassinat, d'un retornat assassinat o d'un retornat que assassina, i s'han d'anar resolent els casos.
1: En alguns casos són assassinats que han sigut involuntaris, no? També...
2: Són assassinats.
1: No tenia ja... jo clar que aquesta ampolla era un retornat, vaja.
2: Bueno, però és involuntari, però no saber la llei no vol dir... O sigui,
1: no, està clar.
2: És com donar-li una empenta a algú al metro. No ho sé, millor no trenquis res. I, evidentment, un dels problemes, per exemple, el reciclatge a la merda. Com vas a reciclar coses? Si potser és un familiar. Llavors, evidentment, el que es crea és un síndrome de Diògenes col·lectiu a tot el país. Totes les cases acumulen la basura perquè no saben si llançar-la o no. Sí, hi ha coses rares.
1: Hi ha un dels temes que també és el que arrenca el llibre, que és el tema del dol. Clar, veiem com el protagonista doncs, acaba de perdre la seva parella i està fet caldo. Llavors... hi ha com diferents fases, no? Aquesta fase de com ell, la seva vida perd sentit al perdre la parella, i que jo crec que potser tothom que ha passat un dol d'algú molt proper pot sentir-ho, però també hi ha l'altra vessant de com pot resultar de pesat una persona que està en aquesta fase per al seu entorn, no? O sigui, ell va treballar ploriquejant, la gent ja no el pot suportar i és... Clar, no sé si tu també volies dir, val, sí, sempre es parla molt del dol de qui el pateix, però com patim les altres persones algú que no acaba de sortir de la situació?
2: No em volia posar amb la gent que pateix dol, perquè es pateix dol i ja està. Em volia posar amb el personatge directament, fer-lo inaguantable i fer-lo
1: és que el pobre
2: molt intens i molt pesat. I em va sortir bé perquè crec que no cau bé a ningú.
1: No.
2: Hi ha una norma que em van dir... És veritat que quan escrivia, una de les normes que em van dir és el teu personatge principal, el teu protagonista, ha de caure bé, perquè el lector s'ha d'identificar, l'ha de seguir, ha de patir amb ell i tal, i jo l'he fet inaguantable, insuportable. És a dir, és molt pesat. Llavors, no és que vulgui posar-me amb la gent que està amb dol, ni molt menys. Al contrari, és una manera de portar el dol a l'extrem, bàsicament. I que tot

0: que jo volia fer un llibre de bizarro, que digués, vale, és una bizarrada, és una premissa boja, passen coses molt brutes, molt bèsties i tot, però que si anava al Círculo de Bellas Artes de Madrid pogués dir, és un llibre sobre el dol, sobre
1: el Premi Llibre T del 2026, no?
0: És un llibre sobre com portar el dol, com sobreposar-se, totes les fases del dol en realitat van passant, però també hi ha unes pinzellades de policia, que és gènere negre, és molt interessant perquè es parla de com resoldre casos, en realitat cada cas dono les pistes perquè el lector, si vol, pugui resoldre-ho abans que els detectius. I parlo de política també, parlo d'immigració, parlo de tolerància i tal, i queda com si no fos bizarro. I dius, si cuela, cuela.
1: Obvies això del retornat i de la collera.
0: Si obvio aquest petit detall, no hi ha cap tipus de problema. És a dir que sí, jo crec que és un bizarro, però segons com m'expliquis queda com si no fos.
1: Clar, però el tema del dol... també, clar, amb la premissa es trenquen els esquemes de, clar, quan tu perds algú l'has perdut i ja no hi ha tornada enrere, però és que en aquesta societat que tothom pot tornar, clar, ja dius, no sé, es viu la mort d'una altra manera, no? Es relativitza, clar. I dius, val, ment oberta perquè tornarà, no? És quasi com la resurrecció, fins i tot.
0: És, hòstia, acabes de tocar un tema xungo.
1: Parlem de l'hinduisme, el budisme.
0: No, és més idiota. El 90% de les vegades que dic el títol del meu llibre m'equivoco i dic resurrectar és una merda.
1: Per què serà?
0: És resurrecció. Per què no és resurrectar? No existeix resurrectar. I al final he acabat mirant quina diferència hi ha entre ressuscitar i resurrecció, i resulta que hi ha diferència, no és el mateix. Ressuscitar, tu fas unes maniobres de ressuscitació quan hi ha algú amb una aturada cardíaca, però el ressuscites, no li fas una resurrecció. És perquè a nivell físic li estàs tornant a la vida. Però si parles de Jesucrist, en realitat no va ressuscitar, va patir una resurrecció, perquè és teològic. I amb aquesta merda al cap no hi ha manera que digui ressuscitar és una merda. Dic resurrectar. I no em surt. I tinc l'Alistair fregida perquè em diu tots els llibres amb ressuscitar, els hashtags a xarxes i tal, i tu dient resurrectar. Dic, és que no jodes. I no, crea un problema. Llavors, la pregunta quina era?
1: No, això, que canvia el paradigma del dol quan algú sí. Pot ressuscitar sense cap mena d'avís previ ni de cap mena d'explicació. La teva parella ha mort, però és que pot tornar demà en qualsevol forma. I de
0: clar,
1: fet, passa.
0: Hi ha molts problemes, és que en realitat s'obren molts problemes, perquè primera, com torna? És a dir, potser torna d'una manera diferent, no només física, sinó que pensi diferent o que senti més deslligada i que ja no t'estimi, potser, la teva parella, per exemple. O,
1: sí,
0: o
1: però que... és que el tema al protagonista no li passa pel cap, en cap moment.
0: No.
1: Sí, vol recuperar la prudència i ja està.
0: El protagonista és amor, amor, amor, i ja està, com la Lolita. I en principi, sí que hi ha aquest dol, el protagonista passa per aquest dol, però és que tot canvia, sí, és veritat. No, pa què coño hago duelo si després em tornarà? Pues és qüestió d'esperar i ja tornarà i ja parlarem. El problema és què passa segons com torna. Hi ha gent que torna com a Satisfyer. O hi ha gent... Hi ha una resurrecció molt sonada que no sé si parlaràs d'ella, de Lady Beatrix.
1: Ho tenia aquí, no sabia com introduir aquest tema.
0: Mai millor dit. Mai millor dit.
1: Clar, a veure, com ho diria? Fins ara hem parlat de retornats a objectes...
0: inanimats
1: i inorgànics, no? Sí. Vull dir, culleres, cadires, càmeres... Però és que hi ha un retornat, una retornada, que torna a la punta del prepuci del seu fill.
0: Sí.
1: O sigui...
0: Sí.
1: A veure, en quin moment...
0: Això, he de dir que aquest llibre l'ha llegit ma mare i quan va arribar a aquest capítol va tancar i va dir, em vols dir alguna cosa? Perquè... a mi em va fer molta gràcia, vaig posar un Playboy d'aquestes revistes de tertúlies matinales i tal, que tenia un problema, és que sa mare es reencarna amb el seu prepuci i resulta que és un gigoló que se'n va amb top models i se'n va amb tot, i la senyora s'ho agafa bé i diu, bueno, pues no hi ha cap tipus de problema, jo vull prendre el te amb les meves amigues que encara estan vives, diu, per tant et demano que si us plou, pues et quedis al voltant de les meves amigues amb els pantalons baixats, que així jo vaig parlant amb elles i anem prenent el te,
1: tot molt
0: etcètera,
1: normal.
0: Tot molt normal.

0: cap tipus de problema. Ja per X coses al final acaben els programes matinals de tertúlies perquè ella vol fer la seva vida, el seu fill diu que ell vol continuar tenint la seva vida de gigoló, ella demana que no la faci entrar a llocs, segons quins llocs, que siguin molt bruts. Hi ha una sèrie de problemes, al final acaba, és un dels possibles casos perquè realment passa alguna cosa amb aquesta senyora al final, perquè el seu fill té una orgia amb un munt de melons i la senyora pateix greus problemes, però diguem-ne que sí, és un dels casos, perquè realment s'ha de mirar per què s'ha reencarnat amb algo orgànic, i ja que fotia algo orgànic no ho volia posar en una poma, o sigui, volia posar algo que tragués una miqueta de suc. Potser no és la millor manera. Però sí, em va fer gràcia.
1: No, i a més que el títol Ressuscitar és una merda, també hi ha un tema literal aquí. Sí, hi ha una persona que ressuscita en una merda.
0: Sí, és...
1: Òbviament no té el millor dels futurs, però...
0: No, és realment el tema central del llibre. Es diu Ressuscitar és una merda perquè un personatge molt important ressuscita com a caca. I realment és un greu problema, que és el motor realment de tot el llibre, en realitat.
1: Imagineu-vos.
0: Sí, que la merda sigui el motor d'un llibre, no sé si queda bé, però és cert. És a dir, ajuda moltíssim a tirar-ho endavant. I no puc... Aquí sí que és fer spoilers, segons el que digui, per tant no puc dir grans coses... però resulta que és una merda, es diu en honor d'aquesta persona que retorna com a caca. Evidentment no és agradable per ella ni pels demés, però bueno, és un paper, és una cosa que pot passar i que a tots ens pot passar.
1: I jo aquí, mentre parles, pensant si Instagram em censurarà prepuci, merda... Quin reel posaré jo d'aquesta entrevista... I rumiaré, i indagaré. Hi ha altres temes arran de la trama principal, com per exemple les relacions tòxiques.
0: Sí.
1: Si n'hi ha moltes, hi ha algunes que no podem dir perquè desvetllaríem massa, però sí. Crec que també és un eix central. O sigui, creus que, com t'ho diria, si passa com allò de les telenovel·les, que com més tòxica sigui la relació, més avança la trama, o era una crítica velada cap a coses que donem per normals i que en veritat dius, ai mare, que malament del cap has d'estar.
0: És que en realitat crec que cap de les relacions que surten és normal.
1: Per això.
0: No hi ha ni una, perquè ara estava pensant que alguna així... No, totes són tòxiques i totes són xungues. Totes. Fins i tot les que es veuen maques, que semblen una història d'amor.
1: Sí,
0: que
1: ho
0: dius,
1: semblen.
0: Jo vull viure una cosa així. És... No ho facis. No, perquè després t'assabentes de l'opinió de les dues bandes i no és el mateix. Però no era... No vaig pensar-ho com a crítica velada, és una crítica directa. I,
1: aquí no hi ha res velat, veig. No trauré cap.
0: És bizarro. És el que hi ha. I realment és una desmitificació de l'amor. És dir, l'amor s'acaba amb la mort. Sí, perquè quan torna ja no és la mateixa persona. Ja no pots estar enamorat de la mateixa persona. Si es reencarna amb pues això, amb caca, com l'abraces, com què fas amb ella? No. O amb qualsevol altra cosa. No és el mateix. I no és que no hi hagi cap relació que no pugui ser tòxica, però totes tenen tantes probabilitats de ser tòxiques en algun moment que ja posats, jo diria que l'amor directament és tòxic. I després
1: molt bonic, deixo amb el teu home aquí, eh?
0: Sí.
1: Sí. Però després... preciós.
0: No. Aviam, jo sóc el tòxic. No tinc cap tipus de problema amb d'això. Però sí, jo crec que hi ha excepcions que no són tòxiques, però la gran majoria són tòxiques, sí, clar.
1: I llavors, clar, ja estàs parlant de la part afectiva, però també parles de la part sexual. De
0: sí.
1: Com és tenir relacions, ara ho has dit, amb una caca, però hi ha una que és ben sonada, que és la de la torradora.
0: Sí.
1: Sí, a veure...
0: Hi ha una femme fatal, que és una torradora de pa, i evidentment acaba tenint una relació estable amb el protagonista i les situacions de sexe són candents. Diguem-ne que... tòrrides. Són tòrrides. El pobre senyor ha d'anar al metge per cremades de tercer grau més d'una vegada i al final acaben anant al servei de reparacions de torradores per intentar fer l'obertura una miqueta més gran, etc. Per les torrades. És a dir, que sí, ja s'ha d'abordar tot i s'ha de mirar exactament, s'ha de ser conseqüent. Sí. I crec que el bo és que ningú veu això malament. Ningú veu malament que, si hi ha consentiment, doncs hi hagi tot això. El problema és quan no hi ha consentiment i llavors es donen les situacions d'abusos, d'assassinats, etc.
1: És que, clar, normalitzes tantes coses que són innormalitzables i que realment ho llegeixes i dius, és que me l'estic creient, saps? Aquesta relació o aquesta escena sexual amb un objecte tan petit que dius, què fas amb això, no?
0: Clar,
1: sense voler desvetllar molt, però vaja. Clar,
0: hi ha un moment en què hi ha un personatge que té un moment superpassional amb una cullera. I clar, el problema és que la cullera és una cullera de plàstic de xino.
1: Avui no l'has portat, per cert?
2: Sí, l'he portat.
1: Ah, jo vull veure la cullera. Hòstia, aquí porto una caixa de plàstic amb les culleres dintre, customitzades. Ho estic explicant per la gent que escolti l'àudio, eh? Els del vídeo ja ho veureu. Es treu el tàper. És que m'encanta que tinguin a performance i tot, eh? De fet, tenia una samarreta, però no se l'ha volgut posar.
0: Us presento a la Paints. És la Mary Paints, és la companya del protagonista, que és una espia super, és com James Bond, però que va morir, s'ha reencarnat amb una cullera, és una dona espectacular, superintel·ligent, brutal, però és una cullereta de plàstic i necessita del company deprimit per anar solucionant els casos. I la Mary Paints, que és, li agrada dir-se Mary Paints, es diu Maria Dolors, però queda més guai com a espia, Mary Paints. I clar, hi ha un personatge que té una escena d'amor supertòrrida amb la cullera i el problema és que sembla que s'estigui masturbant perquè ningú veu la cullera, perquè això passa al carrer i l'està abraçant, estan fent absolutament de tot, però la cullera es perd i hi ha un moment en què el senyor està sol i no sap exactament on està la cullera. Llavors, sí, són escenes de sexe problemàtiques.
1: I en lloc d'acabar amb l'escena, els hi posen uns cons al voltant per sí, no molestem. Deixem-ho allà, sí. No? I quan acabin...
0: És que és molt maco. O sigui, estan fent l'amor per primer cop i tal, i llavors els bombers li posen uns conos amb cintes perquè no els molestin, i el problema és que surten a tots els diaris.
1: I tot. A mi la Mary Paints m'encanta la seva entrada, no? Perquè... Ell és la companya que li han assignat al protagonista en aquest departament tipus Expedient X de...
0: Es diu Danger, per cert.
1: No recordava el nom, sóc molt dolenta. Però agafa i li diu, tu i jo serem com Mulder i Scully. Jo seré el Mulder i l'Scully. I tu seràs el taxista que els porta tot arreu. I llavors, clar, tu dius, ja està, és una declaració d'intencions. Aquesta mana per sobre de tot i aquest és un mindundi, s'aprofitarà d'ell fins on calgui, però a mesura que va evolucionant la història es van guanyant el respecte mutu.
0: És que és el viatge de l'heroi. És un tio que parteix de negatius perquè és una merda de persona, que a poc a poc va sortint d'aquest dol que impedeix que faci absolutament res i que al final acaba sent un bon detectiu, estant a l'alçada d'una espia d'èlit com la Paints, i al final pues, acaba sent molt respectat, tan respectat que li comencen a donar casos a nivell nacional i que són molt importants i per això entra en política i tot. És a dir que sí, la Paints és el motor per ell, la que al principi no el respecta gens, però que al final acaba respectant-lo per les seves dots d'observació, més o menys. És un empanat, però al final s'acaba donant compte de coses. D'altres no.
1: No veu coses molt òbvies, però després veu coses que no veu ningú més.
0: Exacte.
1: És com si tingués...
0: És un empanat, sí. Sí.
1: I també parles molt de companyerisme. I, clar, a veure, no sé fins on puc explicar davant del micro i de la càmera, però tots hem patit companys que voldríem oblidar, no? I en aquest cas, tu reencarnes... fas que els retornats tornin en formes molt variades, des d'una cadira que només parla en suec, que també és el guinyo de l'IKEA, un telèfon, una càmera de videovigilància, i a més, cada un d'aquests retornats la forma en què han retornat té sentit, no? Perquè la càmera de videovigilància és una mica aquesta companya o aquest company xafarder que se n'assabenta de tot, el telèfon que està punxat i que, ui, jo no puc dir res, però l'ha trucat no sé qui. A veure, aquí també volies alliberar una mica de tensions que tenies de les teves vides anteriors laborals, oi?
0: Jo diré que ja vaig demanar, si us plou, que es posés un paràgraf que està a la contraportada, crec, que tota semblança amb la realitat és pura coincidència, és a dir, tot és inventat, no hi ha absolutament res basat en res, és a dir, que surti gent que s'assembli molt, molt, molt, molt a gent que m'ha putejat en la vida, és totalment casualitat, no té absolutament res a veure.
1: Riure's entre el públic.
0: Però sí que hi han coses que, segons qui, podria dir, mira com s'assembla a mi. Però és casualitat i és imaginació pura i dura. Sí, no té absolutament res a veure, res. M'han dit ja, alguna gent?
1: I és que ara penso fins i tot en una escena en concreta que els companys han de declarar sobre el protagonista i és que són uns venuts tots, o sigui, per molt col·legues que fossin, agafen i el deixen a l'altura del betún, i el tema de com te'n fots de la justícia també deixa't anar, perquè ja el jutge ja li diu l'assassí, saps? Ja no li diu el presumpte, l'acusat, no, l'assassí, ja està el judici fet abans de començar. Si fos per ell, el mataven abans d'entrar al judici, ja, directament.
0: Bueno, ja fan les proves amb la... Crec que és la forca. I encara han començat el judici. Però ja és tan clar que és culpable que és igual, és l'assassí, li direm assassí, i tot el més és paripé i ja està.
1: I perquè... les paraules pel seu nom i ja...
0: Clar, diguem-ho tot i ja està. Llavors, sí que van en foto d'això, van en foto de que hi hagi merchandising a la mateixa sala del judici, venen samarretes, que el mateix acusat...
1: Això és molt americà, en veritat.
0: Que el mateix acusat es vengui, es compri tot perquè li fa il·lusió. Diu, així ho explicaré després, ai no, que m'han de matar. però sí, és una miqueta americà, però m'agradava. És un judici americà amb la senyora jutgessa, que és un martell, és el martell que pica, i res, està bé. Sí. Me n'han fotut de tot. Sí, he de dir que me n'han fotut de tot i amb ganes i expressament, sí.
1: Si entrem a l'estil d'escriptura, clar, està escrit en primera persona, des del punt de vista del protagonista, i clar, realment es nota molt que és un tòtil, o sigui, és tonto del cul, o sigui, parlant així en plata, el pobre no toca ni quarts ni hores, hi han situacions que tu com a lector les veus superòbvies, no? No sé, ell presenta la seva parella a una altra persona i ell creu que ha anat estupendament bé i s'estan fotent unes mirades assassines, no? I ell no capta res. Llavors, tu com a autor, com és escriure com un tòtil absolut, sabent que el lector sí que captarà el que està passant?
0: O sigui, ara et deixaré una miqueta malament. He de dir que alguns que em coneixen m'han dit, ets tu, veritat? gràcies. No. Però en algunes coses sí, tenen molt de mi d'empanar-me del tot i no donar-me compte de coses superòbvies. Per tant, m'ha estat molt fàcil escriure així. I hi ha altres que, evidentment, estan exagerades i estan molt, molt portades al límit per les coses de l'humor i tot. Però a nivell d'empanament, reconec que m'he inspirat en mi, sí. Sap greu. Una cosa que no vaig voler posar és nom. El protagonista no té nom, no surt a cap lloc.
1: A mi em fas un favor, perquè mai recordo els noms. Si puc dir el protagonista,
0: per això és
1: ja
0: que
1: està.
0: Vaig dir per quan vingui la Karen. I no li vaig posar nom i no surt el nom. És més, la gent, els personatges van dient, com es deia? No me'n recordo. O és la vergonya després de preguntar com es diu algú.
1: M'ha passat.
0: A mi molt. I és una cosa que em passa a mi de dir, hòstia, és que porto molts anys amb aquesta persona i no sé com es diu. No, tu sí. Volia posar això per això, bàsicament, perquè no me'n recordo mai. Que sigui tan tot, i l'havíem estat portat a l'extrem com tots els herois, però és un heroi tràgic. I la tragèdia ha de ser molt exagerada. I crec que està bé que quan un és molt èpic ha de ser molt èpic, quan és molt tràgic ha de ser supertràgic. I ser molt tràgic passes al patetisme. quan te'n vas a l'altra banda. I realment el bizarro és això, és de traspassar fronteres, és d'anar més enllà. És el que defineix el bizarro. El bizarro és un gènere que el que fa és se'n va quatre pobles més enllà de tot el que tothom vol o desitja. I llavors, pues, sense cap tipus de problema, sí, l'he fet molt patètic, sí, és el principal, sí. Li acabes agafant carinyo, li agafes mania, però després una miqueta de carinyo també. Et cau millor la Pains, sí que és veritat.
1: Sí, sí.
0: Ja ho sé, tothom m'ho
1: ha dit. Perquè a més, si li agafes una mica de carinyo, amb el final que planteges, li acabes de perdre, eh?
0: No, al final
1: no direm.
0: No
1: el direm, al final, no el direm. Final no, però no el direm. Jo només puc dir una paraula per aquest final. Apoteòsic. Sí.
0: Ho esperava, o sigui...
1: No, no podia acabar millor, o sigui, per mi.
0: És rodó. És a dir, totes les coses que van passar en el llibre, al final acaben conduint només a aquest possible final. No, no pot acabar d'una altra manera.
1: Està ple de girs, el llibre. Vull dir, vas llegint i de cop, ai, mira, què m'ha fotut per aquí? Però al final jo no me l'esperava. Llavors, el poso com a gran elogi, perquè crec que és un punt molt fort del llibre, així com l'estil, perquè jo veig que cada frase és una sentència. Sí. O sigui, cada frase és una bufetada a la cara. I és com, quina veritat que acaba de dir aquí i de quina manera. I a vegades et deixa descol·locat com a lector, però a vegades penses, és que realment acaba de dir la veritat. No sé quant t'ha costat a tu cada frase d'aquest llibre. Si ets dels que escriuen, reescriuen i reescriuen, o és tot això ho portaves a dintre i ha sigut un ras.
0: Clar,
1: vaig a deixar tota la meva filosofia de vida aquí i no penso deixar de repartir fins que acabi el llibre. Així, pa, pa, pa, pa.
0: És que queda lleig i, a més, ja li vaig dir a la meva editora, per tant, no és res nou, però jo el que faig sempre a nivell de... per escriure és... ho penso i ho tinc tot a dins del cap, i un cop ja ho tinc tot acabat a dins del cap, començo a fotre la vomitada escrivint, i després el que faig és mirar que no hi hagin repeticions, faltes, etc, però la trama ja està tota escrita. I realment aquestes frases estan fetes sense pensar-hi gaire, és a dir, és el que em surt i ja està. Que és el que et deia de l'editora? L'editora em va donar un plaç per entregar el llibre. Quan em va dir, ja el tens acabat, li deia, sí, però necessito fer-li una segona rellegida, és que anava per la pàgina 20. És a dir, encara em faltaven 150 pàgines per reescriure. Però li anava dient, sí, està tot escrit. I tal.
1: Sí,
0: i
1: més o menys que quan vas presentar Infestació, no? Que
0: clar,
1: també va
0: amb el
1: ser...
0: Bagaleu va ser el mateix, amb el Bagaleu va ser, hòstia, d'aquí una setmana s'acaba, però s'ha de començar.
1: Mare meva, com apura.
0: Sí, sempre és a última hora i ràpid, i com surti i ja està, però surt bé bàsicament perquè és que ho tinc tot pensat abans. No vaig pensar, no, mentre escric, i ara què passarà? No, ja està tot pensat. I a vegades que estic mirant al sostre i estic amb una creació salvatge perquè estic pensant coses. No, ja està. I amb aquesta excusa passa tot. O sigui, què estàs fent?
1: Amb la bava penjant.
0: Has perdut tota la tarda, no has fet absolutament res. Estic pensant. No,
1: és la meva següent novel·la, la que em portarà el Nobel.
0: 600 pàgines porto, espera. No, i sí, escric així, escric sempre pensant-ho al cap i després ja ho vomito tot i ja està. I
1: queda, això demostra que hi ha molt de tu en aquell llibre, perquè si tu ets capaç d'escriure això, que cada frase és un cop de puny d'una tirada, vol dir que tu has anat empassant molts cops de puny, no?
0: Sí, hi ha coses que... Jo sóc molt educat, jo sempre no dic quasi bé mai el que penso, i sóc així molt maco i tal, però vaig pensant les meves barbaritats dins el meu cap. Sí, sempre, t'ho juro que és una cosa que sempre he pensat moltes vegades.
1: Això del director, no?
0: No, els telèpates, els tinc por. No, però no perquè puguin saber el que penso, sinó por perquè els hi pugui passar amb ells si entren dins del meu cap. Perquè poden trobar-se qualsevol barbaritat i dir que els hi faré mal. Perquè bàsicament penso atrocitats, però estic somrient i dient sí.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí, i estic pensant com decapitar coses i tal. Sí,
1: sí. Si molt atents al seu somriure, perquè quan us el faci està teniu la veu en off.
0: He de dir que una de les coses que he fet, i estic molt orgullós, és que a fantàstica.com, que és l'escriptura, l'escola d'escriptura online, he fet dos cursos sobre com matar bé.
1: Teníem pendent fer un capítol d'això, a veure si algun dia el recuperem.
0: Ah, doncs ara faré un tercer capítol, potser.
1: Ah, mira, bé.
0: Sí, assassinat bé. Perfecte i com amagar el cadàver. La meva recerca de Google és salvatge. Però diguem-ne que això vol dir que tinc moltes eines per pensar en com acabar amb gent. Llavors, cada cop que us somrigui i faci així, és que estic pensant. Cap problema.
1: Quin perill.
0: Sí.
1: Jo el que veig que a Infestació ja vas trencar un munt d'estereotips, però aquí et passes pantalla. La pregunta definitiva per mi és, tu creus que un cop has escrit això, si has escrit el bizarro més autèntic, ja ha tornat enrere o no? O sigui, tu ja no podràs tornar a escriure normal,
0: por.
1: No?
0: Ja, em dona por això, perquè jo vaig preguntant, soc, encara tinc la L d'escriptor, i vaig dient, hòstia, un escriptor sempre ha d'escriure el mateix gènere? Perquè si agrada, en teoria hauries de quedar-te amb el que fas bé. Això és la teoria. És a dir, ara Stephen King fa un romantasy i la gent s'emprenya, suposo. No ho sé. Però,
1: per aquí tenen dubtes.
0: Però, no ho sé, si ho fa bé, perfecte. Però el fandom, el que està fent, quan compra un llibre de Stephen King, dius, hòstia, no m'esperava això d'ell. Potser s'enfadava el fandom, no ho sé. I jo vaig preguntar, dic, si això em surt bé, sempre hauré d'escriure bizarro, sempre hauré d'escriure humor, perquè el següent que tinc escrit no té absolutament res a veure. És super seriós, dramàtic, terror, super xungo, i potser la gent diu, ah, deu ser de conya, porta, i es troben allò.
1: Tots traumatitzats.
0: Sí, els traumatitzaré a tots, que també és guai. Però crec que, espero que hi hagi tirada enrere pel que ve. El que ve no és bizarro, el següent. El següent és la antologia d'Esfàbula, i després hi ha un parell de projectes que si acaben concretant-se, són de terror i de ciència-ficció, és a dir, no tenen absolutament res a veure amb l'humor. Per tant, espero que hi hagi marxa enrere. Espero.
1: Si no, els inputs que estàs rebent són bons, no?
0: Els inputs tots, de moment, són bons. O sigui, tant a Goodreads, tota la gent que s'ho ha llegit i tot, de moment s'ho ha passat bé llegint-ho, que era la meva intenció, que s'ho passés bé. És a dir, aquí hi ha gent que ja s'ho ha llegit, m'han dit que estava bé, són amics, és a dir, no ho sé, però crec que està agradant, i jo encantat de la vida.
1: I creus que pot servir també a gent que no té ni idea de bizarro que digui, ah, si això és bizarro vull saber-ne més?
0: Sí, perquè el bizarro és molt fotut. El bizarro és com una mena de sac on han fotut tots els gèneres que no sabien exactament on fotre'ls. Això és culpa, perdó, però és culpa dels llibreters, perquè diuen on fotem aquest llibre, a quin prestatge poso això, perquè és fantasia, però no és fantasia. L'splatterpunk, que és el gore, el bizarro més gore, està dins del bizarro, però el bizarro humorístic també és bizarro. El bizarro totalment com el Jonathan Royce, que és tot fantàstic, una invenció i una creativitat salvatge, és també bizarro. I hi ha gent que ha dit, no m'agrada el bizarro perquè no m'agrada el gore. Dius, ja, però és que el bizarro és moltes més coses que això. I el que has de descobrir és quin és el bizarro que t'agrada o quin és el bizarro que busques. Has de trobar el teu llibre de bizarro. Si comences amb, jo què sé, una casa de parelles hambrientes, hi ha gent que s'ha espantat moltíssim.
1: És durillo, sí.
0: És una casa que viola a la gent que entra. I, a més, la viola molt xungo. I la gent s'espanta i diu, no, jo no sóc de bizarro, jo passo d'això. En canvi, s'han llegit a Jonathan Royce o s'han llegit al meu i han dit, hòstia, m'ho he passat superbé. És bizarro? Sí, però no tot el bizarro és bizarro. És aquest bizarro.
1: No tot el bizarro és bizarro, no? Ja era una declaració d'intencions.
0: Llavors, crec que la gent que no conegui el bizarro s'ha de deixar recomanar per als llibreters, perquè saben exactament quin és el bizarro que pot anar bé per cada lector.
1: Després de fotre culpa als llibreters, ara tenen la responsabilitat.
0: No els he fotut la bronca, els he fotut... els he dit, per exemple, el meu llibre sé que és una putada per ells.
2: No saps on l'has de col·locar, però...
0: Clar, diu, no, és xulo perquè és... Posa-lo on vulguis. El vols posar a terror, el vols posar a ciència-ficció, a fantasia, a policíaca... Va bé, a tots. No hi ha cap tipus de problema.
1: Tot i que llavors potser no agrada a ningú, no? Perquè depèn de què busquis, no dius...
0: Clar, això li ha passat a algun escriptor,
1: clar,
0: que...
1: Anar sense l'expectativa...
0: Hi havia un escriptor, no diré el nom, però va haver un escriptor que és de terror, molt fosc, que va fer un llibre que tenia pinta de romantasy i la gent el va posar romantasy. I la gent que l'agafava com a romantasy es va horroritzar i van fotre unes crítiques demolidores del llibre, en plan, que esto no puede ser, porque esto no hay amor por todos lados, por ningún lado, es por, fa molta por. Fa... És que és una de por. és que s'han equivocat.
1: Hem sigut enganyaos.
0: Clar, dius, hòstia, això et pot destrossar a nivell de crítiques, que estigui a una llitja que no li pertoca. Perquè llavors és un públic objectiu que no li pertoca. Llavors et poden destrossar. Amb el meu és, bizarro, és d'humor. Queda-t'ho així. I el següent que faci, si és de terror, que posin, és de terror, no hi risas. I ja està.
1: Jo crec que l'expectativa és molt important a l'hora de llegir llibres com aquest. Sí, jo anava a llegir sense cap expectativa i em va encantar el que em vaig trobar. Ara, si m'arribo a pensar, serà com això, serà com allò, segur que no, perquè no encaixa amb res. Vull dir, és una cosa completament creativa, nova, molt fresca. Doncs gràcies, Eduard, per passar per l'Idíl·lic, explicar-nos el ressuscitar o resurrectar.
0: La vista em matarà.
1: Ressuscitar és una merda i esperem que tinguis molt d'èxit amb aquest llibre i jo ja saps que estic molt pendent d'altres que estàs per treure perquè alguns sé alguna coseta i sé que m'agradaran molt.
0: Moltes gràcies per haver-me convidat i gràcies a tots els que heu vingut.
1: Fins aquí aquest Idíl·lic tan bizarro, tan boig i tan divertit que hem fet amb l'Eduard Martí. Com sempre, volem donar les gràcies als mecenes de l'Aixeta que fan possible que la nostra itinerància es vagi repetint setmana rere setmana. Són l'Anna Llisterri, en Sergi Giró, en Quim Gómez, en Colton, en Josep Massanes, en Josep Rodríguez, en Fran Millán, en Josep Call, en Nico Díaz, de Cristina Silvente, en Toni Cortés, en Sergio Leal i en Daniel Gómez. Tornem la setmana que ve amb més continguts. Adéu-siau!
3: Idíl·lic, amb Karen Madrid.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
6: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
7: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
6: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
7: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
6: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
4: Ràdio Tordera.
6: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
8: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampi sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
9: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
10: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
11: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera. perquè pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltat de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Perreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
12: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
13: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

0: Què tal? Bon vespre, bona nit, benvingudes i benvinguts a Ràdio Tordera. Això és la tornada, avui, edició de dilluns, 4 de maig del 2026. Aquí estem un dia més al vostre costat, amb una nova llista musical que des d'ara i fins a arribar al punt horari de les 10 de la nit, juntament amb la repetició dels dimarts fins a les 2 del migdia, doncs aquí us estarem acompanyant, aixecant aquest dilluns després d'aquest cap de setmana llarg, després d'un dia de més que vàrem tenir el festiu del Dia del Treballador de l'1 de maig, doncs hem tingut un dia més de descans, piles ben carregades per afrontar una setmana personalment especial. Sí, personalment, un servidor que li tocarà bufar espelmes cap a final de setmana. Ja no dic res més, ja no dono cap més pista. Cap a final de setmana, que sumarem un any més. Això és important. A mi m'agrada molt, sumar anys. No sé com ho porteu vosaltres, però això de sumar anys a mi m'agrada. Així que no s'aturi el ritme, que seguim sumant any rere any. Així que setmana particularment especial, però també per als tordarencs, perquè, a més, si sumarem un altre pont llarg, perquè a partir de dilluns, que és Sant Ponç, dilluns festiu, cap de setmana també atents a nivell d'actualitat esportiu, activitats que també hi haurà a nivell cultural, social, bé, moltes coses, però Sant Ponç a la cantonada. D'aquí una setmana, per ser exactes, toca el festiu de Tordera. I nosaltres que també descansarem, ja us ho avanço. Per tant, aquesta setmana de la tornada, que tindrà una durada aproximadament de 15 dies, com també la pregunta d'avui, una pregunta que va relacionada... va relacionada amb l'actualitat musical, ja que ahir, com també al cap de final de setmana, el dijous, em sembla que és, per ser exactes, l'último de la fila que es retroba a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Per tant, avui l'actualitat musical farem una mica de remember, amb l'último de la fila, el grup musical. Avui us preguntarem, d'aquí uns instants ja et desvetllaré la pregunta de la xarxa, de les participacions en el dia d'avui. Per tant, la cosa anirà per aquí. Ja us ho podeu imaginar, haureu d'escollir, escollir una de les tres cançons que també us proposarem de l'último de la fila, perquè ens ajudi a arrencar el programa doncs d'aproximadament 15 dies, per ser exacte, si li sumem, doncs el 18 de maig és quan hi tornarem a ser, i per tant doncs l'último de la fila que ens arrencarà el programa. Qui ens arrenca el programa d'avui, aquest 4 de maig? Déu-n'hi-do, quanta pluja, aquesta tarda de dilluns, Déu-n'hi-do. A les 6, quarts de 5, perdó, quarts de 6, les 6 de la tarda, que ha caigut un bon xàfec. Aquí la cosa ha estat més que rebuscada, amb la pluja, de nou protagonista. Per sort, el cap de setmana ens l'ha deixat tranquil. Però dies plujosos que anirem arrossegant, això sí, aquí de pluja, res de res. Anem amb la primera cançó d'avui, a estrena d'aquest 2026.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: Comencem estrenant, després d'un èxit com és aclaparador amb el seu Estrelles, Max Navarro hi torna, amb això que ja sona de fons, per començar aquest 4 de maig, porta per títol Inigualable. Inigualable.

0: Segurament la seva veu la coneixes i de sobres, però potser no per aquest tema musical, perquè vaja, això està recent tret del forn. Després d'Estrelles, que va ser un d'aquests hits que encara sonen i molt en les ràdios musicals. Ara hi torna amb aquesta proposta Max Navarro amb el seu Inigualable i aquesta història de l'amor. Que per què no? Ens hi sentim també ben representats amb la persona que comparteixes el teu dia a dia, la teva... l'altre trosset, Vinga, seguim endavant amb aquest 4 de maig.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.
0: Una mica ara de Manuel Turizo amb el seu Por un pendejo no se llora.

0: La tornada. L'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
1: Doncs això que portava per títol Por un pendejo no se llora, doncs en Manuel Turizo, que també ha estat aquests minuts aquí amb nosaltres. També actualitat 2026, hem començat el programa i, de fet, la propera cançó de la mà de l'Olivia Rodrigo. No sé si us sona l'Olivia Rodrigo, no? Ara t'ho explicaré per què. Doncs l'Olivia Rodrigo, que serà la propera que sonarà aquí al 107.1 de la FM. Això és l'emissora que t'escolta, Ràdio Tordera, i som La Tornada. El torn musical que t'arrenca el dilluns i t'arrenca la setmana, eh? Després d'un cap de setmana que segur que us ho heu passat molt bé, doncs els dilluns sempre costen. Aquí a la rutina, doncs no patiu, que nosaltres t'acompanyem per rematar la jornada. Ara mateix, aquests minuts que passen de les 9 del vespre, ja plantant-nos a un quart de 10. Doncs això mateix, eh? Aquí estem amb vosaltres. Vinga, doncs anem cap a les xarxes socials, perquè, com us hem dit avui, és el torn de fer homenatge també al grup El Último de la Fila, que s'han retrobat i que retroben aquesta setmana. I que sonen en aquesta gira 2026 per l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I segurament aquest va ser un dels temes que varen sonar ahir mateix. Como un burro amarrado en la puerta del baile és una de les cançons que us proposem com a més escoltada, o com a cançó que voleu que comencem el programa del 18 de maig. És l'enquesta musical d'avui. Amb quina d'aquestes de L'Último de la Fila et quedes? O aquesta, Como un burro armado en la puerta del baile, però també, per exemple, ens podem quedar amb l'altra, que porta per títol Insurrección. Difícil, molt difícil, perquè clar, us estem posant, o us estem proposant segurament les cançons més escoltades. Per canviar una mica, després d'Insurrección, us podríem haver posat Aviones Plateados, però ens hem quedat per una altra, que porta per títol Lápiz y Tinta. Aquesta. Que difícil, Joan. Doncs sí, sóc rebuscat, Anava a dir una altra cosa, però... Perquè les que us faig escollir entre el pare, la mare, o l'avi o l'àvia. És que, clar, molt difícil, això, l'enquesta està molt difícil. Va, escull una d'aquestes cançons que et proposo i ens ajudaràs a obrir el programa de la setmana que ve, no l'altra, perquè la setmana que ve Sant Pons. Doncs vinga, va, que es noti, que ens ajudis i que L'Último de la Fila ens arrenqui el programa. Doncs això, d'aquí 15 dies.
0: Els dilluns les cantem totes.
1: I ara una mica de l'Olivia Rodrigo. Té molts temes coneguts, però el més nou és això que porta per nom Drop Dead. L'Olivia Rodrigo és la propera artista que anirà a la samarreta del Barça amb el clàssic d'aquest diumenge contra el Madrid. Sí, l'Olivia Rodrigo ha estat l'escollida per Spotify com a patrocinador de la samarreta blaugrana.

0: no sabem si la Olivia Rodrigo portarà sort a l'equip blaugrana per aconseguir el títol de Lliga aquest proper cap de setmana contra el Madrid. En tot cas, el que sí que farà és anar a la samarreta del Barça per estrenar, entre altres coses, aquests temes. Porta per títol Drop Dead, el més nou, el que hem d'escoltar aquí, a la ràdio. Vinga, som-hi, perquè ara celebrarem 25 anys d'un tema que aquest 2026 arriba a aquesta xifra.
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify. I descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa, actualitzada cada setmana.
0: El tema musical de Camins, que celebra 25 anys, ho fan amb homenatge amb la Su, Mon DJ, Sopa de Cabra, Camins, Somnis i Promeses.

0: Un altre que tampoc li calen masses presentacions, eh? I menys si és de Pablo Alborán. Això sí, us hem presentat el meu el més nou que porta per títol Algo de mi. Doncs amb aquesta cançó ja pràcticament ens plantem a dos quarts, pocs minuts i arribarem, dos quarts de deu. Nosaltres que des de la tornada el que sí que farem ara és una aturada per la publicitat, els millors consells publicitaris des d'aquesta casa, i tornarem encara amb tota la segona part, ja sí, sense interrupcions, per plantar-nos a les 10 de la nit, o en el cas de la repetició dels dimarts, fins a les 2 del migdia. Salutacions de qui us està acompanyant, jo mateix un servidor, a les vies de soilocució, en Joan Martín. Espero que aquesta llista musical que va sonant, que per cert la pots recuperar a través de Spotify, busques la tornada i cada 7-15 dies aproximadament l'anem actualitzant perquè també, doncs mira, perquè no tinguis una biblioteca més actualitzada o amb alguna selecció musical més nova per acabar de compartir amb nosaltres. Doncs això, quan vulguis, a través de l'Spotify i les cançons que sonen, o bé també a través de Ràdio La Carta, a la web de l'emissora, doncs ens pots tornar a escoltar tantes vegades com vulguis. Publicitat, tornem de seguida. Fins ara!
1: Normalment, el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera, deixa'ns posar-t'ho fàcil.

0: Cat. Què hi podeu trobar?
1: Espelmes artesanals per il·luminar moments especials, braçalets plens de colors i personalitzats, clauers originals fets a mà i posagots per donar vida a la teva taula.
2: Ens trobareu al carrer Amistat, cantonada amb el doctor Carrera. No te'n perdis. Productes únics fets per nosaltres, per a tu. Fets amb esforç i creativitat. La cooperativa Junts per Sempre destinarà un percentatge dels beneficis obtinguts a la Fundació Joan Petit per ajudar els nens amb càncer.
3: Us esperem el proper 17 de maig.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
5: Tordera. Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
7: Normalment, el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera, deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín.

Bé que sona quan sona l'Olivia Dean. I amb això que porta per títol Man I Need. Doncs que bé que hem arrencat aquesta segona part de la tornada. Benvingudes i benvinguts. Això no s'atura ja fins a arribar a les 10 de la nit, eh?

0: tornada sempre és millor si sona bona música.
1: Vinga, seguim endavant i sobretot deixa'm recordar-te l'enquesta musical que tenim llançada a través de les xarxes socials i que doncs aquí podeu escollir una de les cançons que us proposem en el dia d'avui. Per què? Doncs perquè estem fent, entre cometes, un homenatge al que és un dels grups que s'han unit doncs, per aquests dies, no? Estan fent gira en aquest 2026 i en aquest cas, doncs vaja, us hem escollit tres cançons i vaja, volem que ens digueu la vostra amb una de les cançons que tenim ja preparades i que de fet són tres les que hem escollit per ells. Estem parlant de L'Último de la Fila, que és el grup que va sonant per tot arreu i vaja, entre d'altres, doncs ens hem quedat o amb aquesta que porta per títol Lápiz y Tinta.

vaja, una de les més escoltades també a Spotify, que és un clàssic dels clàssics. Com és com un burro amarrado en la puerta del baile.

0: Doncs n'has d'escollir una. Ja sé que és molt difícil, perquè l'último de la fila d'aquestes doncs, tres cançons, clar, només te n'has de cada una. Per tant, amb quina d'elles votes? La que tregui un percentatge més elevat ens obrirà el programa del 18 de maig. Sí, sí, sí, no, sí, sí, jo ja ho sé, que complicada és la cosa, eh? Doncs va, digues... I vaja, i en aquesta manera també, doncs, d'una manera o altra, aquesta és la participació directa, Phil, que tenim avui en el programa entre vosaltres, els que esteu a l'altre costat, i els que estem aquí davant, jo mateix, un servidor, en Joan Martín, a les vies de so i locució. Què, com va aquest dilluns, 4 de maig? Vinga, i d'on sou o no? Home, això sí, sí, sí que ho saps, mira. Ep, d'on?
1: Que soc de Barcelona i em moro de calor.
0: Tot i que avui la calor ha estat més protagonista a la pluja al llarg d'aquesta tarda, on ha descarregat fort, eh? Ens ha remullat a tots plegats, eh? Per si no havies agafat paraigua, doncs vinga, plugeta i de la forta. I de cop i volta, com sol passar al maig, cada dia un raig. Va, som-hi, a per una altra.
2: Els dilluns, de 9 a 10, escolta La Tornada, el torn musical setmanal amb en Joan Martín.

0: el pit.
1: Déu-n'hi-do, quina rapsòdia que ens ha proposat la Diana Mura amb aquesta intensitat i aquesta potència de veu. El més nou arriba també aquí a la ràdio, tema del 2026, que ha sonat d'aquesta manera.
2: La tornada sempre és millor si sona bona música.

0: ara ens hem plantat el 2022 de la mà d'un grup que porta per títol Viva Suècia. És un tema que porta per nom El Vient, un grup d'estil rock, que tal com l'hem pogut gaudir, venen de Múrcia. I vaja, ens en proposaven dins l'àlbum El Amor de la Classe Que Sea, doncs hem recuperat aquest tema del 2022 i que ha sonat per tots vosaltres. I del 22 tornem cap al nostre any ara.
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.
0: Per si necessitaves una empenta, per si volies un tema més dens, arriba Icònic.

amb tall inclòs, eh? Amb patrocini de Spotify. Doncs això és Iconic, de la mà d'Atins. Anem a la recta final del programa, que això ja ho tenim pràcticament donat, eh?

0: la tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
1: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'1 a 2 del migdia.

0: Ara us he perjudicat una miqueta, perquè això ja ara sí que ha sigut de pujada absoluta. De la mà de Buho, juntament amb Mon DJ, Dani BPM, i el seu Serà perquè t'estimo. També una de les altres cançons que es ballen a qualsevol pista de ball actualment, i d'aquesta manera, doncs, pràcticament ens tanca el programa d'avui, Que estiguis amb mi.
1: Tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: Acabarem de la mà d'Álvaro de Luna. Ja no tindrem tantes vibracions més altes. Ara ja anem a relaxar-nos una mica, tot i que vaja, Álvaro de Luna amb el seu Dime d'on estàs.

0: Doncs amb el Dime Dónde Estás de l'Álvaro de Luna, és veritat que no hem marxat amb un fil de dents, però vaja, tampoc ha estat tan malament, eh? Doncs fins aquí, la tornada d'avui. Si no obro el micròfon, a casa no m'escolten. Ara sí, com sempre, desitjant que la nostra selecció musical també hagi estat del vostre grat. Sobretot recordar aquesta enquesta musical que teniu a Instagram, eh? Amb tres cançons de l'último de la fila, us n'heu de quedar una d'elles. Vota!
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martí.
0: Jo mateix, doncs em quedes amb una d'elles i la més votada serà la que ens arrencarà el programa del 18 de maig. Perquè l'último de la fila estan de moda i amb el concert, dijous també que hi tornen a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Doncs ja ho sabem, vinga. Gràcies a tothom per acompanyar-nos. Que tingueu una molt bona setmana. Fortíssima abraçada i que les bones notícies siguin les protagonistes. Que vagi molt bé, adeu-siau, bona nit.
1: Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta la tornada. La tornada, sí, amb en Joan Martín.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies destacades d'avui diumenge 17 de maig. La històrica reivindicació del perllongament de l'autopista C32 des de Tordera i Blanes fins a Lloret de Mar torna a estar en el centre de debat polític, malgrat que fa mesos que es va aprovar una moció al Parlament que comprometia el govern a iniciar les obres abans de l'1 de gener de 2027. La realitat d'avui és que el projecte es troba sense calendaris ni concrecions pressupostàries. Des del territori es recorda que el perllongament no és només una qüestió de mobilitat viària, sinó un factor estratègic per la qualitat de vida i la seguretat dels veïns. Actualment, el col·lapse diari a les vies d'accés dificulta l'arribada dels serveis essencials, especialment a l'Hospital de Referència de Blanes, on es deriven la majoria d'especialitats de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. En una intervenció recent, la Diputació Tordarenca de Junts, Judit Toronjo, ha denunciat que el pressupost presentat i posteriorment retirat pel govern de la Generalitat no incorporava ni un sol euro per aquest projecte. Aquesta absència de compromís econòmic, sumada a la falta de terminis, ha fet que el grup impulsió de la moció hagi llançat un crit d'alerta davant el risc de la infraestructura torni a quedar bloquejada. L'informe de compliment del govern suggereix que la millor alternativa actual és potenciar el corredor d'autobús per l'any 2026. A Tordera, com passa el 95% dels pobles de Catalunya, els infants que neixen ja no consten oficialment com a tordarencs en el moment del seu propi naixement. Amb l'excepció de pocs casos d'infants que neixen al propi domicili, la gran majoria de nadons de Tordera neixen a l'Hospital de Referència de Calella i també, en molts casos, en hospitals gironins i barcelonins. Segons en el sistema actual, aquests nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc el part, fet que el converteix oficialment en calellencs, gironins o barcelonins, respectivament. Aquesta mesura, que es va implementar per facilitar la inscripció dels nadons des del mateix centre hospitalari sense que les famílies s'hagin de desplaçar, no obstant això, aquesta comunitat impedeix que les famílies puguin registrar els seus fills al municipi on viuen. Les conseqüències per Tordera són directes. El municipi s'ha quedat oficialment sense naixements als registres inicials, tot i que posteriorment els nadons s'empadronaven també a Tordera amb la seva família. La manca d'estadístiques de naixement distorsiona les dades locals. El Fòrum pel Teatre i la Cultura estrena avui la segona jornada després que ahir estrenessin el Mètode Grunholm al Teatre Clavé, una de les obres més reconegudes del dramaturg Jordi Galzeran. Es du a terme a les 7 de la tarda i, segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Sofia Gajardo, es tracta d'una producció exigent pel que fa al text i la interpretació. Amb aquesta representació, el Fòrum pel Teatre i la Cultura, que referma la salut de l'escena local a Tordera, oferint una proposta de qualitat als veïns del municipi. Les entrades, que es poden adquirir a través dels canals habituals del Teatre Clavé o el següent enllaç a la web de Ràdio Tordera, on està publicada la mateixa notícia.

0: Ahir que el Club Futbol Tordera va proclamar-se campió de Lliga i va pujar a segona catalana després d'una gran temporada. Els tordedencs que van assolir aquest objectiu amb un gol al minut 90 de Marc Ruiz que sentenciava ja la permanència i a més l'ascens directe a aquesta segona catalana. Per tant, els tordedencs que no depenien d'altres equips sinó de si mateixos. Amb aquest ascens també van celebrar-ho amb una rua per tot el municipi juntament amb el juvenil, que també va pujar de categoria. A més, també van jugar els seus partits el Club Patí Tordera i el CEP Tordera. Per la seva banda, el Club Patí Tordera, que va perdre davant el Jaiec, i d'altra banda, el CEP Tordera, que també jugava a tres quarts de sis de la tarda. Finalment, avui que juga l'Atlètic Club Tordera, i nosaltres que podem anunciar que podeu recuperar totes aquestes retransmissions al primer canal i al segon canal de Ràdio Tordera de YouTube. I pel que fa al temps, avui un dia assolellat amb temperatures que pugen lleugerament respecte a ahir, amb unes temperatures que van dels 10 graus fins als 20. Avui no s'esperen pluges i serà un dia generalment assolellat. Demà sí que s'esperen algunes pluges durant el matí.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida. Els

bona tarda o bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comencem una nova edició del Rockmasters. Avui tenim a uns germans. Bueno, en el món del rock sempre hi ha hagut alguna que altra banda que ha estat composta per dos o més germans. En aquest cas estem parlant d'uns americans que van néixer, van fundar el grup de música l'any 69, que van ser una de les bandes més influents de la dècada dels anys 70. I que van ser també un referent per molts músics posteriors. Estem parlant ni més ni menys que dels germans Allman, els Allman Brothers. Duane i Greg Allman són els protagonistes avui en aquell Rockmasters des d'ara fins al final del programa. Escoltarem, coneixerem una mica de la seva història, de la seva música, i segur que més d'un gaudirà i recordarà moments guapos. Així doncs, cordeu-vos sabates, poseu-vos el cinturó perquè comencem.

Greg i Duane Allman, els Allman Brothers, avui els protagonistes d'aquest Rock Masters. Allman Brothers, ells de seguida van començar a guanyar popularitat amb el seu àlbum debut, que es va anomenar The Allman Brothers Band, llançat el 1969. Aquest àlbum va incloure temes com Weeping, Post i Dream, que ràpidament es van convertir en uns clàssics...

Acabem d'escoltar Sweet Melissa, aquest gran tema dels germans Allman. Un dels moments més destacats de la seva carrera va ser el llançament d'un àlbum que es va anomenar At Fillmore East, llançat el 1971. Aquest àlbum en directe és considerat un dels millors àlbums de tots els seus temps i va capturar l'energia i la passió en les seves actuacions, en les seves jams, en els seus concerts en directe, escoltant-los molta i molta gent atentament. Són els germans Allman, avui els protagonistes aquí en el Rock Masters.

Avui tenim els Allman Brothers, aquests dos germans nord-americans que tocaven molt bé el blues. La banda va experimentar un gran èxit a les seves gires, on les improvisacions i les llargues jams eren lo normal. La seva actuació al Fillmore East va ser un exemple del que us estic dient, amb uns solos de guitarra que deixaven al públic bocabadat. I és que no és per menys, el que estem escoltant és excel·lència musical. Allman Brothers.

0: autèntica fusió amb la banda Allman Brothers Back Where It All Begins. És aquest tema que acabem d'escoltar. Ells eren de fusionar moltes coses, però aquí hasta inclús podem dir que fusionaven el blues, potser amb la música així caribenya, podria ser, no sé, eren capaços de fer qualsevol cosa. I és que la banda va incorporar elements de jazz, música country, amb un so que bueno, va ser únic, va ser el segell dels Allman Brothers. Temes com Jessica i Ramblin' Man són exemples perfectes d'aquesta fusió musical. Ells són Allman Brothers.
1: Long time to play and a lot of good music. Here's an old tune called Blue Sky.

No, no em negareu que això és per posar-se la pell de gallina, no em negareu que això és per posar-se de genolls i fer reverències tot el rato mentre escoltem els Allman Brothers. Avui, els protagonistes, els Rockmasters. Un dels moments més tràgics de la història dels Allman Brothers va ser la mort de Duane Allman en un accident de moto l'any 1971. Fatídics per la música rock en general, fatídics 71 i 70. La seva pèrdua va ser un cop dur per la banda, però en Greg, el seu germà i els altres membres van decidir continuar. Malgrat les adversitats, la banda va seguir produint música i van aconseguir un èxit tremend i absolut amb àlbums com The Brothers and Sisters, que va incloure el gran èxit Ramblin' Man. Aquest àlbum va marcar un nou capítol en la seva carrera. Avui, els protagonistes, els Allman Brothers.

Come On In My Kitchen. Allman Brothers, avui els protagonistes al Rock Masters. La banda va passar per diversos canvis de formació al llarg dels anys, però sempre va mantenir la seva essència musical. La seva capacitat per reinventar-se va ser clau per la seva, diguéssim, duració arreu dels anys. La indústria musical està molt agraïda que, diguéssim, aquests dos germans un bon dia decidissin crear aquesta formació que avui és protagonista al Rock Masters. Anem acabant el programa, ja estem quasi bé a la recta final, però no deixem de posar música d'aquests dos germans, els Allman Brothers.

Hem escoltat... Avui hem tingut com a protagonistes aquests dos germans, aquesta banda mítica de blues, de country blues nord-americana, els Allman Brothers. La setmana que ve, com que ha quedat molta música aquí a la taula, farem la segona part. Bé que s'ho mereixen els germans Greg i Duane Allman. Per tant, la setmana vinent, segona part de Allman Brothers.

0: emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Tordera. Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camiral 50.
0: L'emissora que t'escolta. Tordera. Cent set punt un FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
3: Vols vendre el teu pis o casa? HouseCat.com som la teva immobiliària. A HouseCat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. HouseCat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. A Tarragona s'ha presentat aquesta mateixa tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual del 2026. Enguany, a més, el certamen arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castell l'any 1932. El president de la coordinadora de colles castelleres, Albert Torres, ha defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur.
3: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
2: Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
4: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
2: La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan, a Valls, i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir, com sempre, a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. La temporada inclourà nous continguts, sèries i documentals, entre els quals un dedicat a la 30a edició d'aquest concurs de castells que tindrà lloc a Tarragona com l'espectacle casteller més gran del món. D'altra banda, el govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i els comuns afronten una setmana decisiva per poder rubricar un acord de pressupostos. Tot apunta que aquest mateix dilluns es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre govern i Esquerra Republicana. Mentrestant, els comuns negocien una actualització del seu acord i afegeixen la retirada de l'aeroport sobre la taula. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes i els enviï al Parlament. Si tiren endavant, serien els quarts pressupostos aprovats de la dècada. D'altra banda, un apunt ràpid en plana de mobilitat, perquè ja fa 4 hores aproximadament que ha acabat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, però en aquests moments es mantenen fins i tot encara algunes complicacions al voltant del circuit de Montmeló per la sortida de vehicles que s'uneixen evidentment al trànsit habitual i complicat de les darreres hores de diumenge a la tarda arreu de Catalunya. Per tant, molta precaució, especialment a les carreteres properes a l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha diverses zones força congestionades i algun accident. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
5: Bona tarda, benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'En Joc.

0: Vinga, i saludem també l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona tarda.
0: Repassem el més destacat de la jornada, els titulars. Comencem parlant d'hoquei patins, i és que el Vila-sana és bicampió de Copa de la Reina.
1: Les lleidatanes han sorprès el Telecable a Gijón per 1-3 i revaliden el títol de Copa aconseguit l'any passat. Un doblet d'Aina Florenza i un altre gol de Lucia Guado al tram final han sentenciat la final del costat del Vila-sana, que aixeca així el seu quart trofeu de la història del club. L'equip de Lluís Rodero començarà diumenge vinent a casa les semifinals del play-off de Lliga davant el Palau al millor de 3 partits.
0: En futbol, aquesta hora, Espanyol i Girona es juguen la permanència.
1: Des de les 7, els blanquiblaus visiten un rival directe, l'Osasuna, buscant un triomf que certifiqui la salvació, de moment, descans, i el partit que va decantant-se pel club blanquiblau 0-1, i també pel que fa al Girona, juga al camp de l'Atlètic de Madrid i també intentant allunyar-se del descens. Per ara, 1-0 guanya l'Atlètic de Madrid al Girona. I pel que fa al Barça, rep el Betis a 1/4 de 10 en el partit de comiat de Lewandowski al Camp Nou i buscant el ple de victòries com a local a la Lliga.
0: Altra banda, l'Ona Sant Adrià agafa un bon avantatge.
1: Les adrianenques han derrotat la Reial Societat B per 4-1 i són a 90 minuts d'aconseguir l'ascens a Primera Federació Femenina. Berta Doltra, Andrea Cano i doblet de Julia Maillo en temps afegit encarrilen la final per el filial del Badalona Women, que defensarà la renda diumenge vinent a les 12 del migdia a Donostia.
0: I a Badalona i Cornellà agafen avantatge.
1: A les semifinals catalanes del play-off d'ascens a Segona Federació Masculina, que hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, el Badalona fa un pas de gegant per passar de ronda amb un triomf per 0-2 al camp de l'Hospi en el partit d'anada. I en l'altra semifinal, que ha acabat fa uns minuts, Vilanova 0, Cornellà 1.
0: Vuiti 6 minuts ara mateix, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors d'aquesta hora del vespre, bàsicament centrant-nos en dues coses. En futbol, Primera Divisió, penúltima jornada en joc als partits tant del Girona com de l'Espanyol.
1: Doncs sí, de moment el partit que enfronta l'Atlético de Madrid davant el Girona acaba de començar tot just la segona meitat. 1-0 guanya l'Atlético de Madrid, que s'ha avançat al minut 21 amb un gol de Lukman. I pel que fa als blanquiblaus, van guanyant també 0-1 al camp de l'Osasuna, on s'ha avançat al minut 27 amb un gol de Carlos Romero.
0: Doncs el Girona i l'Espanyol juguen ara mateix a 1/4 de 10, serà el torn del Barça, que rep el Betis, i ens sembla que l'alineació ja està confirmada, Eric.
1: Tenim alineació confirmada, Ignasi. Joan García, porteria, Cancelo, Gavi, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Fermín, Gerard Martín, Bernal, Koundé i Eric.
0: Vinga, passem un momentet per veure com va l'inici de la segona meitat del Girona al camp de l'Atlètic de Madrid. Girona FM, Pau Villafanya, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs de moment el Girona atacant en aquests primers minuts de la segona meitat. Com dèieu, en una primera meitat on el Girona ha estat dominador, ha tingut ocasions, però li ha tornat a faltar efectivitat. I el gol de Lukman, de moment, que penalitza els de Mitchell, que està també pendent dels altres resultats, dels altres partits. Si acabés tot com està ara, tot i així, dependria d'ell mateix a l'última jornada, però encara queda molt per dir. Esperem al Metropolitano, on ja escalfava fa pocs minuts Estuani, i veurem si acaba sortint a la segona meitat.
0: Doncs a veure què és el que passa. En aquesta zona baixa, ara mateix, mira, l'Ells està guanyant. El Llevant ha marcat, i compte, perquè amb el gol del Llevant, ara mateix el Girona tornaria a caure al descens, perquè recordem que el Llevant i el Mallorca, els dos equips que estaven en descens, estan jugant entre ells, estaven 0-0, però ha marcat el conjunt valencianístic. Compte, perquè amb aquest gol, ara mateix el Girona tornaria a caure a la zona de descens. I a tot això també estem pendents a aquesta hora a la Lliga ACB de bàsquet, del partit del Barça, que ha començat fa uns minutets.
1: Primer quart de partit, resten gairebé 6 minuts per acabar el primer quart. La Laguna Tenerife 7, Barça 15.

0: En joc amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, són les 8 i 8, pràcticament 8 i 9 minuts del vespre. Comencem aquesta edició de l'Enjoc, com sempre, com cada dissabte, cada diumenge de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Avui obrim el programa amb hoquei patins, i és que tenim un equip català que s'ha proclamat avui campió de la Copa de la Reina, és el Vila-sana.
2: Telecable 1, Vila-sana 3.
1: Doncs dos gols, en aquest cas d'Aina Florenza i un altre de Luchi Agudo, al tram final del partit. Han sentenciat aquesta final davant del Telecable a Gijón, per tant, el Vila-sana, que ha aconseguit guanyar aquesta final, quan compta perquè marca l'Osasuna davant de l'Espanyol, empat al conjunt de Pamplona ara mateix, primers instants de la segona meitat, i ha marcat, crec que és Víctor Muñoz, efectivament, el gol de l'empat per l'Osasuna, per tant, l'Osasuna 1, Espanyol 1. Com dèiem, a la Copa de la Reina d'hoquei patins, el Vila-sana que ha guanyat 1-3 a la pista del Telecable, segona Copa de la Reina consecutiva per al conjunt lleidatà, que es treu el mal regust de boca doncs, per la Champions, que van caure eliminades ara fa uns dies, en aquest cas davant de la Fraga. La gran protagonista, com dèiem, avui en aquesta final, Aina Florenza, que ha marcat dos gols i ha estat escollida millor jugadora de la final. La saludem a aquesta hora del vespre. Aina, felicitats, com estàs?
3: Bé, molt bé.
1: Moltes felicitats per aquest títol, segon de consecutiu, 3-1 davant del Telecable a Gijón. Per tant, molt de mèrit aquesta victòria.
3: Sí, la veritat que sí, que hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt, i crec que l'equip doncs, ha respost molt bé.
1: La veritat és que podem dir que ha estat una competició en general molt completa, perquè veu eliminar el Fraga, que era la vostra bèstia negra, podríem dir. No era un camí gens fàcil, però heu completat una Copa de la Reina pràcticament perfecta.
3: Sí, jo crec que sí, no només el Fraga a les semis, sinó també el Manlleu a quarts, que també va ser un partit molt complicat, i també avui el Gijón. No? Jo penso que hem tingut una Copa molt dura, però que l'equip pues, també ha fet molt bons partits.
1: Quines han estat les claus avui per superar el Gijón a casa seva?
3: Bé, jo crec que era creure'ns que podíem guanyar-les tot i que ella juguessin a casa, fer el nostre joc que hem fet sempre i ser nosaltres i complir amb nosaltres. Jo crec que al final és el que hem fet.
1: Segurament la feina mental, podem dir, deu haver estat el més important després de, suposo que la decepció a la Champions d'ara fa uns dies, no?
3: Sí, al final perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip pues, tirés endavant i crec que aquests dies ho hem fet.
1: Avui dos gols i trofeu a la millor jugadora, suposo que també contenta, no, per això?
3: Sí, jo crec que sí. Totes aquestes coses sempre sumen, però molt contenta per haver guanyat aquesta Copa.
1: Déu-n'hi-do la temporada, la primera temporada aquí a Vila-sana que estàs fent. Se t'està donant molt bé la feina golejadora i la feina de tot el que aportes a l'equip, no? Com t'estàs sentint en aquest any?
3: Bé, jo crec que està sent un any molt complet, que també és el primer any d'adaptació i de molts canvis, però que en general crec que l'equip també està en una molt bona dinàmica i que també doncs estem molt contentes per com estan en tot.
1: Bon reforç moral també de cara a la Lliga, perquè comenceu ja en una setmaneta al play-off, no?
3: Sí, comencem el diumenge el primer partit contra el Palau. També en tenim moltes ganes perquè ara mateix a l'haver quedat primeres de la Lliga regular també ens afavoreix el factor pista i també molt contentes per això intentarem doncs, anar també per la Lliga.
1: Quina llàstima que aquest Vila-sana Palau no s'hagi pogut donar en una hipotètica final, no?
3: Bueno, al final els resultats van com van, no? I haver quedat primeres i les quartes s'ha pues, donat així el creuament, però bé, serà si passem, si Déu vol, contra el Gijón o contra el Fraga.
1: Molt bé. Escolta'm, Aina, no sé si teniu previstes celebracions d'aquesta Copa o us espereu que acabi la Lliga?
3: Bé, jo crec que costa molt guanyar, no? I que avui en dia cada vegada és més complicat i que crec que els títols s'han de celebrar de la manera que sigui i que ara estarem dos dies com celebrarem la Copa, no? I que després sí que ja ficarem el focus en el play-off.
1: Molt bé, doncs ben merescuda aquesta Copa i aquestes celebracions que vindran aquests pròxims dies amb aquest Vila-sana, amb l'Aina Florenza avui fent dos gols en aquesta final, 3-1 davant del Telecable. Aina, moltíssimes felicitats. Gràcies. I a celebrar-ho com us mereixeu.
3: Gràcies. Merci. Adéu.

0: 8 i 14 minuts, vinga, anem a obrir ja la pàgina del futbol. Parlem de la primera divisió amb aquesta penúltima jornada, amb el Girona i l'Espanyol jugant-se ara mateix la permanència.
1: I dos partits que van gairebé per ells en temps, perquè han començat a la mateixa hora. L'Atlético de Madrid guanya 1-0 al Girona amb gol de Lukman, i tot just l'Espanyol acaba de fer el segon gol al Sadar al camp de l'Osasuna. Osasuna 1, Espanyol 2, minut 55 de partit.
0: Sí, bona jugada per la dreta, la centrada a l'àrea petita, i allà la caçat Quique García, doncs un autèntic especialista en aquest tipus d'acció, que a la mitja volta ha fet l'1-2, per tant, torna a avançar-se l'Espanyol pocs minuts després que patés l'Osasuna, per tant, bon cop moral per al conjunt blanc i blau. I com dèiem, el Barça començarà doncs d'aquí una horeta el seu partit davant del Betis amb aquesta alineació que comentàvem abans.
1: Doncs sí, el Futbol Club Barcelona, que sortirà amb l'alineació, ara te la dic, l'estic buscant un momentet, sisplau.
0: Vale, tranquil. Doncs,
1: aquí la tinc, vinga, Ignasi. Mira, Joan García porteria, Cancelo, Gavi, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Fermín, Gerard Martín, Bernal, Koundé i Eric.
0: Doncs 11 jugadors triats per Hansi Flick per intentar aconseguir el ple de victòries a casa. El Barça ha guanyat tots els seus partits com a local en aquesta lliga i avui vol arrodonir-ho amb un triomf en l'últim partit de Lewandowski al Camp Nou. En el comiat del jugador polonès, ahir ho confirmava, que deixarà el club blaugrana després d'aquestes temporades plenes d'èxits i de molts gols. Hansi Flick, el tècnic del conjunt alemany, feia referència a les dues coses, a la possible rècord i també a l'adeu de Lewandowski.
2: Tothom necessita objectius i aquesta és una gran fita. Volem acabar la temporada havent guanyat tots els partits de casa. Sabem que juguem contra un equip fantàstic que ha tingut molta estabilitat els últims anys. Tenen grans jugadors amb molta qualitat individual que poden decidir partits. No és fàcil jugar contra ells i ho vam comprovar la temporada passada, però estem molt animats i volem guanyar.
3: Been a good mood and we want to win tomorrow. He deserved it.
2: Lewandowski serà titular perquè l'afició el pugui acomiadar com es mereix. La pròxima temporada ja veurem què passarà. Estem mirant el mercat, però no hi ha res fet. Tenim temps.
0: Vinga, doncs a les 8 i 17 minuts ens posem a parlar també de la Copa de la Reina, i és que ahir el Barça es va proclamar campió novament d'aquest títol.
1: Barça 3, Atlètic de Madrid 1.
0: Doncs la 12a Copa de la Reina per al Barça, la tercera de consecutiva, continua de moment el ple de títols aquesta temporada, com a mínim el ple de competicions domèstiques, amb la Lliga, amb la Copa, amb la Supercopa, i el dissabte vinent doncs el Barça, que buscarà ja arrodonir-ho amb la final de Champions davant de l'Olímpic de Lió, que entrena Jonathan Giraldez a Oslo a les 6 de la tarda, i amb pantalla gegant a la plaça de les Glòries a Barcelona per seguir aquest partit. Ahir, victòria 3-1 amb els gols de Clàudia Pina, d'Esme Brooks i de Salma Parayuelo. Una victòria que deixava aquestes sensacions al tècnic del Barça, Pere Romeu, i a una de les golejadores, Clàudia Pina.
4: Hem tingut una entrada al partit molt bona. Crec que hem fet una primera part russant l'excel·lència a nivell d'ocasions, a nivell de gols, a nivell d'evitar els seus contraatacs, que elles amb això eren molt perilloses. Hem iniciat molt i molt bé la segona part. Tenim diverses ocasions i ens han fet el gol. Per un moment, elles ens volien venir a buscar i nosaltres crec que hem corregit moltes coses respecte al partit del Bayern, que ens vam posar 4-1 i va ser una segona part on ens van jugar molt a camp propi. Crec que avui hem solucionat moltes coses. A part de l'ocasió, a part del gol, elles no han tingut quasi ocasions, ho hem controlat bé, hem jugat molt a camp rival. Crec que el total del partit, sabent que és una final i que no només s'ha de jugar bé, sinó que s'ha de competir, crec que les dues coses, la balança és super, super positiva.
5: Com sempre dic, intento ajudar l'equip al màxim, com sigui. Ha sigut en forma de gols durant, dius, les quatre finals. Contenta, però bueno, al final és el que et dic, sempre intento jugar de la mateixa manera i bueno, he pogut aportar d'aquesta manera.
0: Doncs el bastidor que se centra ja en aquesta final de Champions que dèiem del pròxim dissabte davant l'Olímpic de Lió, i al respecte d'aquest partit, això és el que diuen també el tècnic i Clàudia Pina.
4: Sí, me imagino un partido muy físico contra el Olympique de Lyon. Creo que ellas nos van a querer hacer una presión bastante agresiva. Es un equipo de mucha pierna, de mucho recorrido, de mucho ida y vuelta. Nosotros deberemos tener el control absoluto de la posesión, tener mucho dominio, mucha gente por detrás de balón para evitar esos contraataques y que se vuelva eso un ida y vuelta. Eso creo que nos va a beneficiar a nosotras. Y a nivel físico, yo creo que el equipo está bien. Esta temporada creo que hemos rotado bastante. La gente, todo el mundo ha estado, aparte de las lesiones durante la temporada, como tienen todos los equipos, creo que todo el mundo ha estado muy, muy, muy activo, muy presente, con buenos minutos. Y el equipo, juegue quien juegue, creo que está en un buen pico, en un buen momento.
5: La segunda parte no ha sido buena del equipo, creo que somos conscientes todas. Por suerte, habíamos hecho una gran primera parte, hemos metido 3 goles y eso nos ha hecho irnos con esa ventaja, pero bueno, creo que se nos ha ido un poco el control del partido. Ellas también han venido un poco más arriba en la segunda al ir perdiendo, y bueno, creo que es algo que supongo que trabajaremos esta semana, por si nos pasara el sábado, pues saberlo llevar de otra manera. Y creo que el equipo en ese sentido también tiene que aprender a que igual no siempre tenemos que jugar bonito desde atrás, y a veces ser un poco más prácticas para que simplemente el rival te haga menos daño.
0: I que important, 8:20, la victòria avui de l'Ona Sant Adrià en aquest play-off d'ascens a Primera Federació Femenina en el partit d'anada de la gran final.
1: Ona Sant Adrià 4, Reial Societat B 1.
0: Doncs molt bona victòria, amb un golaç de fora l'àrea de Berta Doltra, un altre d'Andrea Cano rematant una jugada per banda dreta, i un doblet de Júlia Maillo en temps afegit, que encarrilen aquesta gran final per al filial del Badalona Moviment, que defensarà la renda diumenge vinent a les 12 del migdia a Donòstia, a 90 minuts de pujar de categoria a la categoria de plata del futbol femení estatal. Com ha anat tot plegat? Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
6: L'Ona Sant Adrià ha fet un pas de gegant cap a la final del play-off d'ascens a Primera Federació després d'imposar-se amb contundència per 4-1 a la Reial Societat B en el partit d'anada de l'eliminatòria. El conjunt local ha sortit decidit a portar el pes del partit des del primer minut, generant arribades constants sobre la porteria visitant. La insistència ha tingut premi al minut 19, quan Berta Doltra inaugurava el marcador amb un potent xut des de fora de l'àrea, que va sorprendre la portera basca. La golejadora ens explica com ha estat la seqüència del gol.
7: Doncs he vist la portera adelantada i dic, ho haig de provar. Jo als entrenos ja a vegades ho provo, perquè és un xut que ningú s'espera, i doncs ha funcionat.
6: Després del descans, l'Ona Sant Adrià ha mantingut el control de joc i Andrea Cano ha ampliat diferències amb el 2-0. Quan el partit semblava encarrilat, la Reial Societat B ha retallat distàncies en una de les poques arribades amb perill. Ja en el temps afegit, Júlia Maillo, amb un doblet providencial, ha sentenciat el partit amb el 4-1 definitiu. Tot i la victòria, l'entrenador Miqui Olle ja pensa en el partit de tornada.
8: Crec que és molt important intentar treure un bon resultat i ficar gol molt d'hora, perquè això ens dona un avantatge, com tu dius. És molt complicat que aquest equip li diguis que sigui Marrategui, però bueno, ho veurem també amb elles, que també m'agrada molt la seva opinió, al final són les que juguen, i veurem a veure què passa.
6: El partit de tornada es disputarà diumenge a les 12 del migdia a Terres Basques, on l'Ona Sant Adrià buscarà confirmar la classificació.
0: I a la Primera Federació Masculina, el Sabadell no podrà ser campió i haurà de jugar al play-off. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
9: Rècord d'assistència a la nova Creu Alta amb gairebé 11.000 persones des del nou aforament de data de 2011. I decepció majúscula ahir a l'estadi, perquè el Sabadell va ser incapaç de puntuar contra l'Antequera i s'ha quedat sense opcions matemàtiques de lluitar per l'ascens directe. El campió ja és l'Eldense, que sí que va fer la feina en el duel directe contra l'Atlético Madrileño amb un punt de polèmica, i va beneficiar-se per poder ser campió ja a falta d'una jornada d'aquesta relliscada del Sabadell contra un Antequera que simplement es jugava la Copa del Rei, un premi menor. El partit va ser estrany. A la primera meitat, Samu Pérez, el porter canari dels malaguenys, va treure un parell de mans realment molt bones, les millors arribades dins d'un partit prou tancat eren arlequinades, però a la represa acabava d'entrar des de la banqueta al descans Oussama Chit en un desajustament defensiu sabadellenc. Va fer l'únic gol del partit, l'únic gol de la nit, de manera molt matinera, perquè només havien passat 13 segons des de l'inici de la segona meitat. Després va ser un voler i no poder constant per part de l'equip de Ferran Costa. Ho va intentar per totes les vies, afegint molts davanters al camp, però la veritat és que estava negat i al final va acabar claudicant en el que és tot just la segona derrota de tota la temporada com a local. No podrà ser per la via directa, haurà de ser pel camí llarg, i després de saber-ho, el tècnic Ferran Costa feia aquesta reflexió.
10: Agrair a la nostra gent, doncs, com s'han mobilitzat, però porto dient tota la temporada, no ho diré avui perquè haguem estat més, és que durant tota la temporada ha sigut algo espectacular. Evidentment ens sap molt greu, doncs, el resultat del partit, perquè, bueno, hauria sigut, doncs, el guió perfecte, però ja està. O sigui, al final hi ha una realitat, i és que els equips que són campions són els equips que estan preparats per ser campions, i nosaltres en les darreres jornades, doncs, hem tingut situacions que no hem de... que ens mostren, doncs, que encara estem verds per aquesta lluita, i ho dic amb tota l'honestedat del món, i això no treu el tros de temporada que està fent aquest equip. O sigui, felicitar abans de res el campió, un campió merescut que ha fet molt bé les coses, un equip fet i pensat per això, i nosaltres hem arribat a falta de dues jornades amb la il·lusió de poder anar a l'últim partit de Lliga lluitant-ho. Avui és un dia fotut, evidentment, que ens deixa dolor, ràbia, frustració, i cadascú ho ha de pair a la seva manera. El que sentim ara ens ho hem de guardar, perquè és benzina per dilluns ficar-nos a treballar, i penso que viure aquest moment fotut ens acosta a bons moments.
9: Pendents ara de dos temes. El primer, Tarassona, la última jornada. Esperàvem lluitar pel títol de Lliga. Finalment, allà haurà d'intentar rubricar el Sabadell la segona plaça al subcampionat, que és un premi menor, però que pot tenir el seu valor, perquè el factor camp sempre seria a favor en el play-off, i després també, en cas d'empat, seria el Sabadell qui superaria les eliminatòries. Pot ser segon o pot ser tercer, la lluita serà amb l'Atlético Madrileño, i també mirant ja de reull l'altre grup per veure qui serà el primer rival a les semifinals del play-off, just la setmana després de visitar el Tarazona.
0: Doncs vinga, continuar guanyant l'Espanyol 1-2, estaria salvat ara mateix amb la combinació de resultats. El Girona perdent 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid cauria a plaça de descens ara mateix, però encara queden molts minuts en els respectius partits. Ens aturem 3 minutets i més esports aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Continguts en xarxa.
3: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial. Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
4: Bueno, ya está.
5: Es que ya está.
4: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
5: ¿Cómo que una pizzería, por
4: favor? Pizzería temática de cine.
3: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un...

0: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
1: No puedo estar aquí.
2: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
3: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 8:45 del vespre, som els de l'En Joc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Estàvem parlant de la primera federació masculina, on ja hem repassat la derrota ahir del Sabadell davant l'Antequera 0-1, que fa que ja matemàticament el conjunt arlequinat no pugui ser campió. Ja ho ha estat l'Eldense. I per tant, el Sabadell, de moment segon a la classificació, jugarà l'última jornada al camp del Tarazona. Aguantar, garantir aquesta segona posició que té ara mateix i que teòricament li garantiria un encreuament de play-off una mica més senzill o no tan complicat, perquè jugaria contra el cinquè de l'altre grup. Un Sabadell que, com diem, jugarà a Tarazona i si guanyés li podria fer un favor al Nàstic, i és que el Nàstic ahir va sortir del descens i va condemnar l'equip aragonès, està un punt per sobre el conjunt tarragoní, gràcies a la victòria 2-1 sobre l'Europa en un partit en què s'havia avançat amb un gol de Baselga. Jordi Cano, qui si no, amb el seu 20è gol de la temporada, havia empatat per l'Europa abans del descans. A la segona meitat l'Europa va pressionar, va tenir bones ocasions, i quan tenia el partit dominat semblava que s'endurien un punt cada un dels dos equips, però al final, al minut 89, un penal discutidíssim va servir perquè Àlex Jiménez fes el gol de la victòria del Nàstic 2-1, que, com dèiem, fa que el Nàstic surti de la posició de descens, depengui de si mateix en l'última jornada al camp de l'Hèrcules per aconseguir la permanència, i l'Europa continua cinquè, perquè els seus rivals a la lluita pel play-off, Cartagena i Algeciras, van perdre també els seus partits i, per tant, dependrà també de si mateix en l'últim dia davant de l'Ibiza per aconseguir el premi del play-off. Però en qualsevol cas, importantíssima la victòria del Nàstic. Tarragona Ràdio, Ter Ortega.
2: Bona nit. El Nàstic al final ha guanyat a última hora i de penal, un resultat perfecte per un Nàstic de Tarragona, 2-1 davant de l'Europa, que li permet dependre d'ell mateix per salvar la categoria. Dissabte vinent el recupera davant de l'Hèrcules. Com dèiem, 2-1 ha guanyat el Nàstic amb un penal minut 88 que ha transformat Àlex Jiménez. Àlex, bona nit.
3: Hola, buenas noches.
2: ¿Cómo ha ido el penalti? El árbitro ha revisado la jugada, lo ha dado y tú inmediatamente has cogido el balón porque sabías que lo tenías que marcar, tenías confianza.
3: Sí, estaba mentalizado, sabía que tocaba eso, sabía que había que tirar de ese carácter y al final, pues bueno, estar mentalizado que va a ir bien, que va a ir adentro. Y esa victoria para el equipo que ha sabido muy bien.
2: La nota negativa, tu expulsión a última hora, decías que había sido involuntaria la entrada.
3: Sí, como te digo, yo voy con todo como es mi personalidad en el campo, lo doy todo por el Nasty, me resbalo, yo creo que se ve en las imágenes y todo el mundo lo puede ver, y así lo ha decidido el árbitro, pues bueno, a respetarlo.
2: ¿Cómo ha ido la celebración de este gol? En euforia, abrazos entre los jugadores. ¿Eres consciente que ha podido ser el gol de la salvación? Y si crees que a nivel personal un poco premia tu capacidad de trabajo, tu labor.
3: Sí, yo creo que estoy trabajando mucho,

0: en los dos años que estoy aquí he trabajado muchísimo y, como te he dicho antes, egoístamente creo que lo merecía y también lo merecía el equipo, por supuesto, y ha sido una ilusión muy grande.
1: Y delante de más de 9.000 personas, hoy la afición no ha vuelto a fallar. Y eso que no se le ponen bien las cosas, porque el Nastic no estaba sacando buenos resultados.
0: No, la afición nunca nos falla. La afición siempre está con nosotros. Un día más se puede ver la situación en la que estamos. Ellos son nuestro mayor motor, ese extra que nos dan, y agradecerle a ellos todo.
1: Gracias, Alex.
0: Gracias a vosotros.
1: Doncs a l'Àlex Jiménez, el futbolista d'Àguiles, que es perdrà, si no passa el contrari, al partit de dissabte vinent, 6:45 de la tarda, el Rico Pérez davant de l'Hèrcules, el Nàstic, ara amb 46 punts a la classificació, sortit d'aquesta zona de descens, per tant, dependrà de la seva victòria que mantingui la categoria una altra temporada. És tot. Bona nit.
2: Gràcies, Tere. I també dependrà de si mateix, com dèiem, l'Europa, malgrat aquesta derrota. Si guanya a casa Can Dragó a l'Ibiza en l'última jornada, doncs ja seria equip de play-off automàticament en aquesta primera històrica temporada a Primera Federació Masculina. Si no, dependria del que faci el Cartagena, que rep el Betis Deportivo, que també es juga a la permanència, i també l'Algeciras, que en aquest cas va al camp de l'Atlético Madrileño, un dels camps més complicats de la categoria. En qualsevol cas, després del partit se li preguntava al tècnic, a Dai Benítez, precisament per la jugada polèmica de la jornada, aquest penal al minut 89, discutidíssim, que va significar la victòria del Nàstic davant l'Europa. Això deia a Dai Benítez.
3: L'he vist a trompicons, igual que l'ha vist l'àrbitre. L'àrbitre m'ha vingut a dir que ha pitat penal pel gest. No ho entenc, tampoc, no sé si ho heu vist, que després del penal ha vingut a donar-me explicacions, i això no ho havia vist mai tampoc. Haig de veure bé l'acció i jo crec que ve d'un rebot, això és l'únic que m'ha semblat, que venia d'un rebot, però no ho puc dir. El que m'ha semblat raro és el de després. Si en el cas que no fos penals estaria bastant cabrejat perquè ens treu una opció molt important per la setmana que ve. La setmana que ve nosaltres guanyant, com cada partit que hem de guanyar, però la setmana que ve guanyant un partit aconseguiríem entrar en un playoff històric per l'Europa, i si no pita penal i quedem empats, hagués sigut amb empatar. Si hauríem de fer menys del que plantegem cada setmana com per portar l'Europa a un playoff a segona divisió, que seria històric, i això em cabrejaria moltíssim, perquè costa molt arribar aquí, costa molt la feina, i com que no sé si a l'altra àrea hagués pitat penal, no ho sé. I fora d'aquest partit i ja passat, espero que el Nàstic la setmana que ve se pugui salvar, sense més. Guanyarem la setmana que ve i farem història.
2: Vinga, i qui intentava pujar en aquesta Primera Federació Masculina era el Reus Redis. Ahir va jugar la tornada de les semifinals del play-off d'ascens i no hi va haver sort, ha caigut eliminat.
4: Ourense 2, Reus 1.
2: Havien empatat 0-0 a Reus, per tant, el conjunt roig i negre, doncs, que diu adéu, una temporada molt bona. En què en la primera temporada en aquesta segona federació masculina han arribat a jugar al play-off per intentar pujar. El tècnic Marc Carrasco deia això del partit d'ahir.
5: Sobretot dolguts, perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i haver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins del play-off, doncs volíem competir-lo, teníem un desig molt gran, i bé, i això ens deix dolgut perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent, un equip amb molt desig per oferir bon joc, per anar a buscar els rivals a camp contrari, per assumir riscos, i orgullosos del que hem fet. Crec que els punts al Reus ha estat millor en aquesta eliminatòria, però això és futbol, és l'esport, i res, ens aixecarem després d'aquesta derrota i seguirem portant amb molt d'orgull el nom de Reus i l'escut al pit, perquè forma part de la nostra vida i forma part de la nostra essència.
2: Doncs ben orgullós el tècnic del Reus Redis, amb qui parlàvem ahir en aquest programa. Li vam preguntar també per aquesta llavor que està deixant el seu equip en aquestes temporades que porta a la banqueta, en què ha anat acumulant ascensos i en què està aconseguint novament arrelar i aconseguir el vincle emocional amb l'afició del Reus.
5: Crec que dies com el de Terrassa, com el del Johan, com el del Narcís, com la Copa del Rei, partits de la temporada passada del Girona. Crec que és espectacular viure la gent com està sobre nostra, l'estima que ens trasllada. Crec que hem crescut de forma gran i estem a l'alçada de les millors aficions de Catalunya i segurament del territori. I res, molt contents per la part de l'estima que ens dona la gent de Reus. Dolgut perquè volíem seguir vivint aquesta història, perquè no volíem que acabés, perquè volíem un últim partit a l'estadi de gala. Però bé, el creixement no només és esportiu, sinó que també és amb la gent, amb la que, no, amb la intensitat amb què la gent de Reus avui s'ha fet aquest projecte seu, i l'equip ja forma part de la seva vida i ens anima i està molt a prop nostre. Per tant, molt feliços per aquesta part també i orgullosos.
2: I el play-off d'ascens a segona federació masculina, partit d'anada de la primera eliminatòria. Els hem viscut els dos a la plataforma, a la xarxa Més i a les televisions locals, i ens ha deixat aquests marcadors.
4: L'Hospitalet 0, Badalona 2, Vilanova i la Geltrú 0, Cornellà 1.
2: Doncs doble victòria visitant, en aquest cas el Badalona per 0-2 davant de l'Hospi, en un partit que ha tingut de tot. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
6: Bona tarda. El Badalona ha fet un pas de gegant contra l'Hospitalet en el partit d'anada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona federació. Els escapulats s'han imposat per 0-2. Aquest, evidentment, és un marcador molt bo de cara a la tornada que jugarà a Badalona el pròxim diumenge. La primera part ha estat controlada íntegrament per part del conjunt de Mikel Azparren. Toni Larrosa ha transformat un penal comès sobre Juaco, convertint el 0-1, un marcador amb el qual s'ha arribat al descans. A la represa, els escapulats han continuat dominant la situació, però, curiosament, quan el conjunt local s'ha quedat en 10 jugadors per expulsió per doble groga del migcampista Guza, ha estat quan el partit ha canviat. L'Hospi, amb molta rauxa, ha generat 3 grans ocasions per empatar el partit, però entre el porter Azón, el travesser i la manca de punteria han impedit el gol local. L'àrbitre, manca de 5 minuts per la finalització, ha decretat el protocol de suspensió de 5 minuts per llançament d'objectes des de la graderia. Aquesta aturada ha beneficiat el Badalona, que en el temps afegit ha marcat un segon gol, obra de Marco Martínez, que deixa l'eliminatòria molt ben encarrilada. Al final del partit, el tècnic Mikel Azparren ho ha valorat així.
7: La expulsión no nos ha sentado bien, mira por dónde, pero bueno, emocionalmente a veces el equipo contrario da ese paso adelante, pero sí que nos ha acercado a si aguantábamos lo que teníamos que aguantar y por qué no un punto de, a veces, de falta de acierto del rival que necesitas, pues también nos iba a hacer poder tener esa opción de nosotros queríamos ir a por el segundo. Yo lo que sí que creo que más que una primera parte, casi hasta la expulsión 60-70, como en el primer partido de Liga, creo que hemos sido muy superiores.
6: La tornada tindrà lloc el pròxim diumenge a l'estadi municipal. L'Hospitalet hauria de guanyar per 3 gols d'avantatge per superar l'eliminatòria.
2: Doncs de la banda del conjunt riberenc, en aquesta transmissió televisiva a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més, hem escoltat a un dels seus jugadors, Ramon Marimón.
8: Bueno, el penal no el veig, potser que sigui clar, però bueno, hi ha moltes decisions que no les acabo d'entendre. Protestem una, ens ensenyen groga, protesten ell, no passa res. Una falta que no és la segona groga, per la qual expulsió. Quan estem millor, li ve de gust parar el partit. Està bé, condemnem, lògicament, no? Que li llancin un matxero al línier. Però no crec que sigui motiu de que ens foti cap al vestidor, sobretot perquè al moment del partit en què estàvem apretant. I què vols que digui? Fotut, però ens queda la tornada. Sabem que un 2-0 és complicat, però tenim la confiança de que ho podem fer. N'hem tingut moltes aquest any que no ens han acabat de sortir, però és el nostre moment i encara queda la tornada.
2: Doncs queda la tornada en aquest Hospi 0, Badalona 2, i també en el Vilanova 0, Cornellà 1. Canal Blau, Xavi Fernández.
9: El Cornellà agafa avantatge en la primera eliminatòria de la fase de play-off d'ascens a segona federació. Els dignes i Sanabra han guanyat 0-1 al municipal dels alumnes obrers. Han derrotat un club de futbol Vilanova que ho ha intentat de totes les maneres possibles, però que no ha pogut batre Isaac Vila. El Cornellà ha plantejat un partit molt defensiu amb dues línies gairebé al davant de la seva àrea i on intentava no concedir res, i la recepta li ha sortit a les mil meravelles perquè el club de futbol Vilanova ha tingut molt poquetes ocasions. A més, en un partit que s'ha semblava destinat al 0-0, en l'única vegada que el Cornellà ha creuat al mig del camp, una centrada de Marc Fernández ha picat en el cap de Samba i s'ha acabat enverinant fins a superar a Àlex Sanz. Per tant, el Cornellà fins i tot s'ha acabat enduent aquest 0-1 parcial, que plana el camí, un camí que s'haurà de resoldre la setmana vinent, el partit de tornada a Cornellà del Llobregat el diumenge a les 12. Un Vilanova, com dèiem, desesperat per les pèrdues constants de temps d'un Cornellà que no proposava res, però que amb prou feines ha pogut intentar provar sort davant d'un Isaac Vila que no ha tingut problemes. Un xut de Joan Reventós que ha acabat fregant el pal i un parell d'aproximacions, però cap rematada clara, ha estat l'únic bagatge d'un conjunt, el de Genís San Pietro, que haurà de seguir millorant, que era el millor local de tota la categoria i que aquest respecte li ha acabat costant aquesta versió avui més contemplativa d'un Cornellà que ara defensarà la renda.
2: Doncs a la transmit televisiva també, a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més, escoltàvem el jugador local, el jugador del Vilanova, Albert Celma, i del costat del Cornellà, Marc Fernández.
10: Sí, bueno, és un playoff. La gent... En juguem... Tot el que estem jugant és molt gran, tota la temporada. I, bueno, el rival no ens deixa cometre cap ocasió, és normal. Mira, el seu gol és una acció tonta que mal refugi, mira, cap a dins, bueno. A la tornada, pues, a veure què podem fer, hem de remuntar, ho tenim molt clar, anirem per la victòria i res. Intentant no desesperar-nos i a fotre gols. Molto longo, no?
11: Jo crec que és l'equip que millor juga la pilota i, bueno, sabíem la dificultat que tenia i, bueno, hem fet una mica un bloc més baix avui i la veritat que, bueno, el resultat aquí està i bé, content, molt content, però, bueno, ara queda la volta i això és molt difícil.
2: Tres quarts de nou de la nit, continuem a l'enjoc i és moment d'analitzar l'última jornada de la Lliga Elite. Per fi tenim ja els dos equips que han pujat, els quatre que faran el play-off i els quatre que baixen. Els marcadors, últims marcadors de la jornada de Lliga regular de Lliga Elite són aquests.
4: Sant Joan Atlètic Montcada 2, Prat 0. Atlètic Sant Just 0, Martinenc 0. Poble Mafumet 1, Ciutat Cooperativa 0. Sant Feliuenc 1, Sant Mauro 1. Horta 3, Vilafranca 2, Rubí 3, Sabadell B 0, Castelldefels 0, Júpiter 1, Manlleu 2, Valls 1.
2: Doncs amb aquests marcadors, el Sant Joan Montcada acaba campió, puja a tercera, també puja a tercera el segon, que és el Martinenc, 7 anys després torna a categoria estatal del futbol masculí, és el segon ascens consecutiu, per cert, per al conjunt del Guinardó. El play-off el faran d'una banda Poble de Mafumet contra Rubí i Prat contra Sant Mauro. El Castelldefels al final va perdre la plaça de play-off a l'últim partit. I a la zona baixa, l'Horta es va salvar miraculosament amb un gol al minut 92, de manera que baixen Ciutat Cooperativa, Júpiter, Vilafranca i Sant Feliuenc. Com dèiem, el Sant Joan Montcada acaba com a campió després d'una bona victòria davant del Prat per 2-0, que ens explicava així ahir el davanter i ahir golejador Òscar Muñoz.
12: Creo que hemos sido el equipo que más veces ha estado, más jornadas ha estado líder en todo el año. Poco a poco no lo hemos ido creyendo. Hemos tenido algunos baches, hemos tenido la suerte de ponernos por delante. Eso nos daba la tranquilidad que también el empate nos valía. Y bueno, al final pues hemos podido meter segundo y liquidarlo. La chilena hacía tiempo que no hacía o que no enganchaba una también. Y bueno, al final lo importante era que entraran y bueno, han entrado bonitos, pero eso, la gente se lo merecía, el público se lo merecía, la directiva se lo merecía y yo con mi costilla medio rota y medio de todo, hoy era el día, he podido hacerlo con mis goles, cualquiera me valía y nada, súper contento y a ver qué pasa, año viene.
2: Doncs festa grossa a Sant Joan Montcada, a la Montcada i Reixac, per aquest ascens amb campionat a més del Sant Joan Montcada, i també festa al Guinardó, en aquest cas a Sant Just, perquè és on jugava el Martinenc, 0-0, un punt que ja li valia al conjunt dels Diables Vermells, del Guinardó, per aconseguir l'ascens, un ascens sentit per a jugadors de la casa, que porten molts anys a l'equip, tal i com deien a BTV, jugadors com Dani Suárez i Adrià Saro.
13: Difícil, però bueno, el puntet el necessitava cap a dins i cap a tercera. Sí, a sobre jo, de petit, que venia al camp sempre a animar, i bueno, volia tornar a portar-lo on havia d'estar, i ho hem aconseguit. Sí. Escoleta, jo ho porto ja com 19 anys, ja, quasi. No sé, és que orgull, molta felicitat, i ara, l'any que ve, a veure, a disfrutar-ho ja.
14: Eufòric perquè és un treball de moltes jornades, jo diria que inclús de més d'un any. Portem 3 anys ara amb el míster, amb aquest projecte, i bueno, complet això, jo que porto aquí 18 temporades, des de nen, venint a veure els partits, crec que és una alegria que no es pot descriure. És molt difícil d'explicar, és molt difícil. Al final, tothom somia en arribar al futbol professional, no? Però jo des de ben petit he viscut aquest club, l'hem amat, i al final això és un somni més que qualsevol altra cosa. De fet, des d'aquí m'agradaria reivindicar, no, el nostre futbol base. Avui aquí som 8, 9, 10 jugadors que han estat al futbol base del club, i crec que això s'ha de reivindicar perquè al final és una de les claus també de l'èxit que ens ha portat avui. Hauria sigut la cirereta del pastís, però bueno, amb reptes tan complicats com el que hem aconseguit avui, no hi ha res que ho faci menys important. Per tant, donar l'enhorabona també al campió, però nosaltres ens ho prenem com si fos un campionat.
2: I qui no ha pogut pujar directe és la Pobla de Mafumet, va guanyar 1-0 a la Ciutat Cooperativa, de manera que el conjunt tarragoní haurà de jugar al playoff contra el Rubí. Això deia del costat local Xavi Vilagut.
15: I amb una gran acció brillant de cabeça s'ha arribat al gol, que ens ha donat, doncs bé, abans del descans, doncs, una mica de tranquil·litat, i el rival ja ha tingut que encarar el partit diferent a la segona part, arriscant molt, i bé, i en aquestes hem tingut, crec que, dues o tres situacions molt i molt clares que no hem sabut fer. Crec que la segona part no hem estat del tot bé, ens cremava molt la pilota, també doncs, l'ambient, la situació, el que ens hi jugàvem tots ha fet també una mica que no siguéssim nosaltres en quant al nostre joc, però bé, al final crec que els jugadors han competit, han defensat bé la pilota aturada i aconseguim una victòria que crec que ens pot donar confiança a guanyar aquí a casa de cara al playoff i a seguir.
2: I qui farà playoff també, de fet jugarà contra la Pobla de Mafumet, és el Rubí. En aquest cas va guanyar el Sabadell B i va aconseguir aquesta última plaça de playoff que quedava pendent. En Blai Martí del costat del Rubí marcava estany del Sabadell B, analitzaven així aquest partit.
16: Recordo el primer dijous que vaig portar el primer entrenament, l'Ivan i el Preski em van dir és una missió difícil, però ens hem de salvar, vaig dir tranquils que farem playoff i aquí estem, farem playoff. I el Rubí potser l'ha sortit tot de cara, aprofitat els nostres errors no portats, els nostres regals, ha mantingut l'avantatge, fins i tot ha aconseguit el tercer gol, i el resultat és contundent. Avui no hem merescut treure res positiu d'aquí.
2: I doble decepció al Castelldefels Júpiter 0-1, perquè el Castelldefels es va quedar sense playoff i el Júpiter va descendir. Miguel Motoso, tècnic del Castelldefels, Juanjo García, el del Júpiter.
17: No, el treball a l'equip no li puc dir res, al final els nois s'ho han deixat tot, crec que al final dels últims minuts hi havia jugadors amb un cansanci important degut a l'esforç que havien fet. Al final és futbol i el futbol et posa cadascú al seu lloc i jo crec que el partit sí que s'ha merescut guanyar, però sí que és cert que l'equip doncs no ha acabat de fer un final de temporada correcte com per entrar amb una mica més de solvència al playoff.
18: Han de fer que nosaltres i la gent del Júpiter se'n vagi al llit amb la consciència tranquil·la de que hem donat el màxim per rendre el partit, i al final no ha pogut ser doncs almenys acomiadar la temporada amb una victòria. Però bueno, això és el futbol. O sigui, igual que ens ha condemnat durant la temporada molts partits que hem tingut en ocasions molt clares, sobretot els darrers 5 partits que hem sigut superiors al rival amb la qüestió d'accions i no ho ha aconseguit. Avui és el dia que potser amb aquesta segona part, com tu ben dius, teníem més opcions, però aquest esport és el que té.
2: I el Manlleu es va salvar guanyant el Valls en l'últim partit. Joel Puntí ho celebrava així.
19: Sí, havíem de posar emoció fins al final, però amb aquesta afició i amb aquesta grada era impossible que l'equip no salvés. Portàvem tota la setmana que sabíem la importància d'aquest partit. El Manlleu és un equip que ha d'estar a Lliga Elit i ho sabíem, i sabíem que no se'ns escaparia. Sí, no, hagués tingut malsons tot l'estiu, sinó, o sigui que molt orgullós d'haver format part d'aquest equip, de que ens ajudessin com ens han ajudat, i molt content de ser un manlleuenc.
2: 8:52, vinga, parlarem ara de futbol sala, que ens queden pocs minutets. Primera masculina, última jornada, amb aquests marcadors.
20: Oparrulo Ferrol 6, Barça 6, Indústria Santa Coloma 4, Jaén 4.
2: Doncs el Barça, que jugarà davant del Valdepeñas als quarts de final del playoff, primer partit el 29 de maig al Palau Blaugrana, després d'aquest empat i el títol de campió de Lliga regular, tot plegat ho valorava el tècnic Javi Rodríguez.
21: La Lliga regular, perdón, creo que ha sido de sobresaliente, hacía años que el Barça no ganaba la Lliga regular. Creo que hemos hecho una Lliga regular, como te digo, increíble. Y en el partido de hoy, que es lo que nos interesa más, que porque eso yo creo que ya hemos hablado, bueno, te puedo decir que estoy muy contento con la aportación de los chicos del filial. Hoy por circunstancias hemos venido con cinco jugadores del filial, más Duca Granda, que está a caballo entre primer equipo y filial. Bueno, hoy era un cómputo general todo bonito, emocionante, que tenía que terminar con un partido por lo menos con goles, y que no fuera soso y aburrido.
2: I el Indústria Santa Coloma, que es queda sense el premi del play-off amb un gol als últims instants, que el va condemnar a últim partit per al tècnic Xavi Closas.
0: Creo que hemos hecho un temporadón y nos han faltado dos segundos. A dos segundos del partido teníamos el play-off y al final pues no ha podido ser, pero hay que estar orgullosos de lo que hemos conseguido, de cómo lo hemos conseguido y de una vez, sobre todo hoy, la primera parte, que ha sido una primera parte buenísima, aparte jugando de tú a tú a Jaén, jugando con el manejo del balón y teniendo oportunidades claras. La segunda, evidentemente, nos ha costado muchísimo porque ellos achichaban mucho en situaciones de uno contra uno con el pívot, pero bueno, la pena porque hemos tenido ahí hace 7 segundos hemos tenido creo que era el 3-5, ahí hubiésemos matado el partido, pero bueno, orgullosos, felicitar a la afición, ha sido un 10.
2: I a la primera femenina, 28a jornada amb aquests marcadors.
20: Penya Esplugues 2, Alcantarilla 1, Les Corts Ubae 1, Ourense 3.
2: Doncs amb aquests marcadors el Penya Esplugues manté les opcions de poder ser, en aquest cas, de salvar-se, doncs perquè està a 3 punts de la salvació. Anem ràpidament cap al Metropolitano perquè acaba el partit al Girona FM, a Pau Villafañer.
1: Doncs sí, acaba el partit i acaba amb aquesta derrota del Girona per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid amb el gol de Lugman a la primera meitat i amb la sensació que el Girona, això sí, a la segona meitat ha baixat molt el ritme i no ha estat el mateix que a la primera. En tot cas, un resultat que, si tot acaba com està ara mateix, deixa el Girona depenent d'ell mateix a l'última jornada a Montilivi, però això sí, obligat a guanyar a l'Elx per seguir un any més a primera divisió.
2: Sí, perquè ara l'Elx està guanyant el seu partit, està 2 punts per sobre i, per tant, el Girona ha de guanyar sí o sí a Montilivi per salvar-se, perquè ara mateix ha caigut a la zona de descens. Gràcies, Pau, fins ara.
1: Fins ara.
2: Doncs a tot això, l'Espanyol, a punt d'acabar el seu partit, continua guanyant 1-2, per tant, a punt d'aconseguir la permanència matemàtica al conjunt blanc i blau. A tot això, en aquesta zona baixa, ja van estar guanyant 2-0 al Mallorca, per tant, doncs com dèiem, el Girona és l'equip ara mateix que marcaria les posicions de descens amb 40 punts, 2 menys que l'Elx, per tant ha de guanyar sí o sí. I acaba el partit de l'Espanyol al camp de l'Osasuna, l'Espanyol està salvat, ha guanyat 1-2 amb els gols de Romero i de Quique García, i per tant l'Espanyol ara mateix 11 amb 45 punts, 5 punts per sobre del Girona, queda un partit, per tant el conjunt blanquiblau continuarà una temporada més a la primera divisió. El Girona s'ho haurà de jugar tot a casa, a Montilivi, davant de l'Elx, amb l'únic resultat que li valdrà, que és la victòria. Si empata, evidentment, també en aquest cas de Sant Adrià. Vinga, notícies de les 9, 9 i 3, més esports aquí a l'Enjoc.
22: La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
23: Probiòtics i prebiòtics. Certes paraules o conceptes que apareixen de forma quotidiana, etiquetes d'aliments, articles, programes o xarxes socials, no sempre són compreses al 100% pel públic. Bífidus, microbiota intestinal, probiòtic o prebiòtic, fermentat, no pasteuritzat, entre d'altres en són alguns exemples. Per aquest motiu, cal entendre per què és important mantenir una microbiota intestinal saludable, qui la forma i com es pot modular a través de l'alimentació. La microbiota intestinal és un ecosistema on conviuen diferents microorganismes, principalment bactèries, que juguen un paper important en diferents processos dels sistemes digestiu i immunitari. Es concentren sobretot al còlon, però també es troben al llarg de tot el tracte digestiu i a diferents òrgans. Té molta capacitat d'adaptació i es caracteritza per una gran diversitat de ceps. De fet, tot i no saber quin és el perfil ideal de microbiota, es poden identificar diferents tipus que influeixen positivament a l'estat de la salut. Quan hi ha un desequilibri amb la composició i funció de la microbiota, conegut amb el nom de disbiosis, provoca certs símptomes que creen malestar a la persona i apareixen patologies o problemes de salut. Per assegurar que es manté en bon estat de salut, dependrà directament de l'alimentació que segueixi. Doncs aquests microorganismes es nodreixen dels components que el cos no pot digerir o absorbir per si mateix. Per tant, aquesta haurà de ser rica en aliments probiòtics i prebiòtics. Els prebiòtics són aquests compostos que l'organisme no pot digerir, però que en canvi són aprofitats per la microbiota intestinal. Per exemple, la fibra fermentable, el midó resistent que es produeix quan s'escalfen productes midonats i posteriorment es refreden, com l'arròs, el llegum o les patates cuites. També els vegetals rics en fructans, com all, ceba, porro, pèsols, carxofes o espàrrecs. Alguns cereals rics en beta-glucans, com el sègol, el blat, la civada o l'or, i els bolets, els mucílags presents a les llavors de lli o chia, o bé les pectines de la fruita com el kiwi, el plàtan, la poma, la pera o la taronja. Els probiòtics, en canvi, són microorganismes vius que, administrats en quantitats suficients, són beneficiosos per a la salut. És a dir, són reforços externs de la microbiota. Els aliments fermentats en són l'exemple. Els lactis com el formatge, el iogurt o el kèfir, algunes begudes com el kombucha, ferments de soja com la pasta miso o el tempe, o alguns vegetals com el xucrut o el kimchi o també els cogombrets i les olives. Si vols assegurar un bon estat de salut de la teva microbiota intestinal, promou la teva dieta habitual aliments pro i prebiòtics i evita aquells que disminueixen la seva diversitat i funció, com els fregits o els aliments ultraprocessats.
22: La xarxa de comunicació local.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

passava jo. I ara es venjava fent

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: ustedes cuatro.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: En l'edició d'avui de Hot Dance 80, a la història del High Energy, la protagonista serà Evelyn Thomas. Escoltarem alguna novetat. Escoltarem avui Acid House. En definitiva, escoltarem la música que funcionava a les pistes de ball als anys 70, 80 i 90. Així doncs, benvinguts a la història del High Energy.

Helen Lucille Evelyn Thomas va néixer el 1953 i ens va deixar el 2024. Fou una cantant americana de Chicago que es va convertir en una icona fonamental a la música High Energy. High

La seva veu potent i la col·laboració amb el productor britànic Ian Levine la varen portar al cim de les llistes de treball durant els anys 80 a tot el món.

El seu primer senzill va ser el que estem escoltant, Weak Spot. El va editar el 1976. Fou un èxit immediat al Regne Unit, establint-la com una de les veus emergents del soul i la música disco.

El 1976 va editar Domesday, que estem escoltant, i també Love's Not Just an Illusion. El 1976 també va editar Love's Not Just an Illusion.

Si no hagués tingut aquests èxits, als anys 70 no hauria estat el que va ser als 80s. Un any més tard, el 1977, va sortir al carrer My Heart's in My Star.

Però el gran èxit de Valentoman va arribar als anys 80. Més exactament, el seu èxit mundial definitiu. Això va ser el 1984.

Aquest tema no tan sols va ser un èxit massiu. Va arribar al número 1 a la llista Billboard Dance als Estats Units i al número 5 al Regne Unit, sinó que també va donar nom al gènere musical High Energy, tot i que el va anomenar així, com sabem, la Donna Summer.

Al llarg de la dècada dels 80 i 90 va continuar gravant himnes per les pistes de ball. Es va mantenir activa en la indústria de l'entreteniment amb la seva pròpia companyia, el Japan Entertainment.

El 1984 va ser un gran any per l'Evelyn Thomas, perquè a part del High Energy Masquerade, també va editar Hearless.

Benvinguts i benvingudes a l'edició 642 de Hot Dance 80. 642. Encetem aquesta edició amb un tema d'una cantant que porta més de 40 anys a la carrera musical. Estem parlant de la Madonna. I és que la reina del pop no vol ser destronada. I ha escollit com la seva acompanyant la Sabrina Carpenter. Bring Your Love és el single que han editat juntes el 2026. Madonna, I got something I want to talk about. I anem a per un altre remix. En aquesta ocasió és una cançó de Bronski Beat. Hate That Perfect Beats.

les lletres de les cançons a vegades les fan en 5 minuts, a vegades és una història personal, a vegades és una història aliena. És el que us anem a explicar ara. El 1983, després d'una festa dels Premis Grammy, Donna Summer fou al lavabo d'un restaurant i allà es va trobar una dona anomenada Aretha Collins, quedant-se adormida de peu mentre sostenia un diari. La va despertar i li va explicar la seva història. Li va dir aquesta dona, la Donna Summer, que tenia dues feines per arribar a final de mes. She worked hard for the money. Ella treballa dur pel diner. Com hem dit, aquella mateixa nit, Donna Summer va començar a escriure la lletra en un tovalló, el que la va commoure no tan sols pel cansanci d'Aureta, sinó la seva dignitat enfront d'un treball menut i invisible.

La reina de les discoteques. La Donna Summer. I és que preparant els programes un, doncs, troba coses com la història d'aquesta cançó. Seguim endavant a l'edició 642 de Hot Dance 80 i ara ho fem amb somnis. Els somnis, en aquest cas, de Crystal Waters. Això és una mica d'Eurodance.

0: Hey, sóc Mike Latinas. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.
1: Recording studio somewhere far, far away.

recuperant avui el Hit House. I'm Jet to the Sun on the Underground. Jet to the Sun on the Underground. I uns altres que ens feien ballar les pistes de ball eren els Boom de Pas.

Com tots els estils, hi ha cançons més comercials i altres menys. Però el primer a fer Acid House va ser Future, amb Acid Tracks. Recorda, pots enviar una nota de veu al 626-440-111 demanant-nos la música dance que vols escoltar al teu programa preferit. 626-440-111. Notes de veus, no trucades, notes de veu.

Hola, sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80.

Palm of the Valium és l'únic senzill del grup britànic Mars, enregistrat i llançat el 1987. Va arribar al número 1 a diversos països i és considerat com un hit significatiu en el desenvolupament de l'acid house britànic.

Anem per coses més comercials, com ho anem a escoltar tot seguit dels Inner City amb Big Fan. I és que, com hem dit moltíssimes vegades, a Hot Dance 80 ens agrada punxar-vos la música. La cara A, la cara B, la cara C...

Què, us agrada l'acid house? Sí? Doncs escoltem ara Marshall Jefferson. Cop de pià, forts! Per portar-nos a la casa de la música, the house music, anem Move Your Body!

0: Estàs sintonitzant Hot Dance 80. Avui estem fent un repàs als temes Acid House.
1: Hola, què tal? Soc Josep Maria Castells del Dream Team i vull enviar una salutació molt especial a tothom que està escoltant Hot Dance 80, el programa presentat per Josep Maria Jurado. This is the sound of...

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical per Barroja Show, i aquí dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado i Escobar.

0: Ràdio Tordera.
1: De moment hem començat la jornada amb el cel força ennuvolat aquí a la comarca, uns núvols que d'entrada no esperem que deixin precipitació aquest matí, fins i tot creiem que s'aniran trencant a mesura que avancin les hores i que aquest migdia tindrem un ambient força més assolellat. Ara bé, aquesta tarda les nuvolades tornaran a efecte de presència cap a l'àrea del Maresme Nord i el terç nord de la comarca, Palafolls, Tordera, doncs no es descarta que es pugui escapar algun ruixat puntual de cara a aquesta tarda vespre. Poca cosa tot plegat. Vents que ho faran fluixos aquest matí, més aviat de l'oest-sud-oest, aquesta tarda del sud-est, vent, per tant, de mar cap a terra i situació marítima dominada bàsicament pel marejol a marees de mar de fons. Les temperatures avui, les mínimes han baixat, les màximes no han d'experimentar canvis importants en relació a les d'ahir. De cara a demà s'espera una jornada que sembla serà força tranquil·la, amb nuvolades de tarda, sobretot cap al Maresme Nord, on no es descarta algun ruixat, però en conjunt no esperem precipitacions. Divendres sí que tindrem un canvi de temps que ens tornarà a portar xàfecs i tempestes de forma generalitzada durant la tarda aquí al Maresme.
2: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: La tarda és record.
4: Bé, doncs sí, la tarda és record i aquí estem nosaltres al peu del canó, en Salvador Romans, bona tarda.
5: Jo estic al peu de la roda del canó.
4: I jo sóc el que posa la carga.
5: Tu poses les boles.
4: A totes.
5: Bona tarda a tothom.
4: Bona tarda a tothom. Començarem el programa, com sempre, fent una pregunta, però aquestes preguntes són ara a veure qui voleu escoltar la setmana que ve, o la propera setmana. Aquesta us proposem que voteu per en José Luis Perales o en Pedro Infante. Un que ja sabeu que en Perales canta cançons romàntiques i que Pedro Infante canta cançons mexicanes. Doncs a veure qui serà el guanyador d'aquesta aposta que fem. I la pregunta, doncs, ja sabeu que si ens truqueu al telèfon 93-764-2893 participareu demanant una cançó que us llegirem ara les cançons que tenim, perquè la setmana passada van quedar empatats en Joan Manuel Serrat i en Lluís Llach. O sigui que avui tindrem cançons de tots dos, us llegirem les cançons que hi han i ens truqueu i ens demaneu una cançó per dedicar-la o per escoltar-la vosaltres mateixos. I diem, doncs, que aquest programa el patrocina Restaurant Camí Ral 146, el mateix Camí Ral, o sigui, el mateix títol, té el carrer com el restaurant. I sortegem una paella per dues persones que obren el dimecres a diumenge, el dilluns i el dimarts tanquen, i l'horari és de les 13 hores a les 16. O sigui, de la 1 a les 4 de la tarda. El telèfon per trucar-los i fer una reserva de taules, ja sabeu que el que gasten ells és de qualitat, primera qualitat, el que ofereixen per vosaltres en els seus àpats. El telèfon és 643-04-42-89. I ara sí que he fet ja tota la propaganda, anirem per les cançons. A la selecció que tenim d'en Joan Manuel Serrat, a veure, tu, Salvador, vols fer un toma i daca?
5: Vols que digui alguna cosa?
4: Fem un toma i daca?
5: Digo alguna cosa. La primera és Com un gorrión.
4: També tenim Cançó de matinada.
5: Mediterráneo, carai.
4: Paraules d'amor.
5: Penélope.
4: I la tieta.
5: La tieta, sí.
4: Doncs això és el que tenim del Serrat, però també tenim la de Lluís Llach.
5: Cal que neixin flors a cada instant.
4: L'estaca.
5: La meva terra.
4: Cop de destral.
5: I això de que tengamos suerte...
4: Lo millor posarem que tingui sort si la demanen.
5: És que tingui sort perquè...
4: La versió en castellana no la canta ell.
5: No, tant... i a més és treta d'un lloc una mica rar.
4: Doncs no posem coses rares
5: no.
4: I anem per el que hem de fer.
5: Eso.
4: Cançons del record. Doncs vinga. Ja no, si no tenim cap trucada, el que farem és agafar i posar la primera cançó que m'han demanat, que és una cançó Paraules d'amor. Me l'ha demanat en Francesc Llopart per dedicar-la a la Núria i en seu Enric, també a la seva senyora, la Maria Àngela Dalmau, i en Joan i la Roser, i també en Salvador i la Montse. Doncs Paraules d'amor cantarà en Joan Manuel Serrat, la primera cançó, que és, com dèiem...
5: I ens la sabem de memòria.
4: Molt, però bueno...
5: Podríem fer un terceto, quasi.
4: Cantem-la?
5: Et deixaré el micro obert, eh?
4: No, a veure, no.
5: Doncs vinga, com me diguis, la posem?
4: Doncs endavant, posem-la.

0: que bo, que...
1: 15 anys, Sant Innocència.
0: Que sí. El temps...
1: Ara ja no, poder.
0: L'edat més feliça.
1: Sí.
0: I 15 anys, i com 6 o 7. Com tenim 7, també som feliços. I ara, quan arribem als 70, també. A veure, tenim una trucada, no?
1: Diguem que sí.
0: Vinga, doncs, bona tarda, amb qui parlo.
2: Hola, hermano Juan.
0: Ay, hermano, mira, me he puesto las sandalias hoy. Marc. Dime, Marc, ¿qué canción quieres?
2: Yo quiero una canción.
0: Sí.
2: Bueno, hoy quiero la canción, no de dieta, la de Juan Manuel de Dar.
0: Sí, ¿cuál? La tieta, la de... como un gorrión.
2: No.
0: Mediterráneo.
2: Sí.
0: Venga, Mediterráneo para el Marc.
2: Venga. Aquí y luego una de la lista, hoy no hay lista.
0: No, hoy no hay lista. Hoy tienes el Lluís Llach, si quieres una canción de Lluís Llach. Porque quedaron empatados.
2: Pues ponme la que te guste, no. También.
0: Mira, ¿cuál que deixin flors a cada instant?
2: Una de amor.
0: De amor, esa. Esta es de amor.
1: Aquesta és molt maca.
0: Cal que neixin flors a cada instant. És d'amor.
2: Vale.
0: Vale, per tu. Va, Marc, per tu.
2: Vale. Te la dedico a la avenida. A ti. A Toni López.
0: Ah.
2: A Jorge. A la Itana Bomatín. A la Mariana Celés. Y a mi madre, y a Luis Pín.
0: Molt bé. Doncs gràcies per trucar, Marc. Bona tarda.
2: Adéu,
0: guapo.
1: Adéu, adéu.
0: Bé, sí, teníem una altra. Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Hola, Maria. Digue'm, hola. Maria, vostè quina cançó li agradaria escoltar? O quin cantant?
1: Clar.
3: Mira, poseu-me la que vulgueu, que sigui maca...
0: Sí.
3: I així guanyem temps.
0: Va, doncs mira, posarem que tingui sort,
3: molt bé.
0: Del nostre gran cantant Lluís Llach, què et sembla?
3: Molt bé. La dedico a totes les meves amigues i a la Quimeta Puig, que a veure si es mou.
0: A veure, diu que s'està posant bé, però encara no està prou fina.
3: Encara no.
0: No.
3: Bueno,
0: no,
3: doncs la dediquem a ella, que es posi fina,
0: i
3: també.
0: Tant, i tant que sí. Vinga,
3: i que... vosaltres dos, que continueu,
1: Molt bé, moltes gràcies,
0: sí,
1: Maria.
0: Moltes gràcies,
3: jo
0: Maria.
3: Avui en Perales, per la setmana que ve.
0: Ai, sí, que no l'hem preguntat.
1: Toma.
0: En Perales.
3: Esclar, és que no esteu per la feina,
0: no estem
3: home.
0: Per la feina, eh? En Marc no ens ha dit qui volia.
1: És aquella que diu, ¿y dónde es él?
0: ¿Y quién es él?
1: ¿En qué lugar?
0: Se enamoró de mí.
1: Això.
0: ¿Y quién es ella?
1: Aquesta, sí, sí.
3: Ja. Em feu riure sense ganes,
1: Bueno, és bo, és bo.
0: Això és el que volem, que ho passeu bé.
3: Que ja vaig anar a menjar l'arròs, eh?
0: Ah, que noia, ja, això, què? Està bé?
3: Sí, sí, molt bé, molt bé.
0: Bueno, i,
3: molt bé.
0: I us van atendre bé?
3: Molt bé, molt bé.
0: Això és el que volem.
3: Vam estar molt bé.
0: Doncs vinga, me n'alegro molt.
1: Un èxit total.
3: A més de dos hi vàrem anar quatre.
0: Veus? Clar, el negoci és el negoci. Un porta l'altre, diuen
1: clar,
0: sempre.
1: Clar, és que és així.
0: Diu, un nen porta nenes. Les nenes porten nens.
1: Diuen.
3: Sí, sí. Sí. Bon. Jo buscant un jove que m'acompanyés,
0: sí.
3: Me'n va sortir més d'un.
1: Caram!
0: Mira, ostres, noia, que bé, eh? Veus?
3: Sí.
0: Lo millor no aconseguies mai reunir-los i aquell dia sí.
1: Aquell dia sí.
3: Aquell dia vaig poder,
0: veus?
3: Sí. Va. Bueno, anem per feina,
0: anem per feina.
3: Eh?
0: Vinga, Maria.
3: Vinguen, gràcies.
0: Bona tarda.
1: Adéu, adéu.
0: Bé, doncs no hi ha cap més trucada. Sí, tenim una altra. Hola, bona tarda.
4: Bona nit.
0: Bona nit tingui, no sentiu
1: qui. Ui, n'hi ha que se'ls ha fet fosc.
0: Sí. Ai, què ens vol dir, Xapallí?
4: Vull una cançó.
0: De qui?
4: Que no estigui demanada.
0: Que no estigui demanada. Doncs mira, ja... A veure, com un gorrión d'en Serrat, i també hi ha la tieta.
4: La tieta.
0: Una tieta, doncs vinga, sempre allí, per tu la tieta. A qui la vols dedicar, la tieta?
1: A totes les tietes.
4: A tota la meva família i vosaltres dos.
1: Carai.
4: I els que escoltin Ràdio Tordera.
1: Gràcies.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies i agraït de la trucada.
1: Sí, senyor.
4: I ara, per la setmana que ve, quins són?
0: Ah, sí, la setmana que ve has de demanar en Perales, que canta cançons d'amor, o en Pedro Infante, que canta cançons mexicanes.
1: Canta ranxeres.
4: José Luis Perales.
0: Molt bé, doncs ja tenim en Perales en 4 puntos i Pedro Infante con 2.
4: Jo 5.
0: Sí. Molt bé.
1: Molt bé, Joan.
0: Vinga, que vagi. Adéu. Adéu, bona tarda. I te fem aquesta altra trucada. Hola, bona tarda, amb qui parlo?
5: Hola, bona tarda, amb la Quima.
1: Hola, ai, la Quima. Quima, hola, Quima.
0: Digue'ns, Quima.
5: Bona tarda.
0: Bona tarda. Bona tarda.
5: Jo voldria la cançó de Com un
0: gorrión. Molt
5: perquè
0: bé.
5: Perquè la tieta ja l'ha demanat.
0: Sí, doncs vinga, com un gorrión.
5: I la dedico a tothom que escolta la tarda i record. I, bueno, però la setmana que vinent, sí. Aquest Pedro Infantes no canta rancheras?
0: Sí, sí, ranxeres. Jo dic mexicanes, són ranxeres, sí.
1: Canta de tot. Sí. Mariachis, ranxeres, sí. I tot.
5: Doncs per la setmana vinent, Infante.
0: Vinga, molt bé. Sí.
5: Bueno, doncs vinga, hasta después, eh? Bona tarda.
0: Adéu, bona tarda. Bueno, doncs ara sí, que ja podem posar una altra cançó. Posarem una altra cançó, doncs, com que ja en tenim de les dues bandes, posaríem sí. Que primer m'havien demanat l'Estaca, me l'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-la a la Julita, en Jaume, en Joan i a la Roser i a tots els que escolteu la ràdio, doncs l'escoltarem.
1: I ara et vaig a fer un apunt que no sé si... Com que tenim en Serrat i en Lluís Llach,
0: sí.
1: Teòricament l'Estaca la cantaran tots dos, teòricament.
0: Ah, sí.
1: Que podria ser que només la cantés...
0: Que ha sortit per l'ordinador, que pot ser que sigui...
1: Tots dos, tot. Que estaria bé, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Estaria bé. Bueno, doncs quan vulguis...
0: A duo, el duo dinàmico, ja està.
1: Això.
0: Endavant.

0: I així es cantava en Lluís Llach aquesta estaca. Però tenim més cançons que ens han demanat. Tornarem a passar amb Joan Manuel Serrat. Aquesta vegada ser l'Anna Fernández, que ho dedica amb en Marc Massaguer i totes les seves amigues, una cançó tan bonica com aquesta que canta Penélope.
1: Penélope.
0: Con su traje de piel marrón.
1: Sí, sí.
0: Con sus zapatitos de tacón. Però si la canto tot jo, no val de
1: la... Esperando la estación, que llegue el primer tren.
0: Para irse, no?, de su casa a ver el nene.
1: Doncs quan me diguis, endavant, endavant. Disparem, no?
0: Disparem.

0: Ràdio Tordera.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
3: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
4: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició matí. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Bé, doncs ara nosaltres anem a posar una altra cançó d'en Lluís Llach. Ens l'ha demanat el Marc i també la Mercè García. La Mercè García la dedica a tothom, ja que m'ha enviat per WhatsApp, i en Marc, doncs, ja l'heu escoltat. Per tant, posarem en Lluís Llach amb Cal que neixin flors a cada instant.

0: Molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: T'agraden aquests aplaudiments, eh?
1: Tant un cantant com l'altre n'han fet centenars de pel·lícules, de cançons.
2: Moltes, tenen
1: i a més,
2: un bon repertori.
1: Han explicat una sèrie d'històries, totes elles, entranyables, totals.
2: Entranyables dintre de la cançó. O sigui, aquells cançons són poemes i històries viscudes, es pot dir.
1: Jo m'agrada una d'en Serrat, que és una mica rara, i se'n diu El Pueblo Blanco.
2: Ah, sí, sí. Aquesta és en poesia, també.
1: Sí.
2: La tenim.
1: Acaba dient... ¿Sabes cómo acaba?
2: No.
1: Diu, y es que los muertos no los dejan salir del cementerio.
2: Ostres, pobres, també, eh? Quina culpa tenen?
1: Parla d'una persona i al final resulta que aquesta persona està al cementiri i per això no pot sortir.
2: Ja. Bueno, doncs, si posem una d'en Serrat, què passarà?
1: Ah, no sé, tu diràs.
2: Doncs mirem de posar una que ens l'han demanat
1: usted manda.
2: Dues o tres persones, cançó de matinada.
1: Sí.

0: I anirem per escoltar una altra cançó del Lluís Llach.
1: Tenim una trucada.
0: Ah, doncs molt bé, agafem la trucada. Bona tarda.
1: O dues, no ho sé.
0: A veure. Primera, una. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Hombre.
1: Toni.
0: Antoni.
1: Antoni.
0: Toni. Digue'm, Antoni, què? Quina...
2: Ara m'acabo de connectar. De què va, d'en Serrat, avui?
0: Avui hi ha Lluís Llach i Serrat. Però hauràs d'afegir-te ja alguna d'aquestes perquè ja ho tenim tot ple. Encara queda per posar.
2: Jo volia la tieta d'en Serrat.
0: Ah, doncs, vale, sí, està demanada.
2: Sí?
0: L'ha demanat en Xapellí. Doncs ja està,
2: t'afegeixes. És molt maca.
0: Sí. Molt bé. Doncs, Antoni, ho
2: dedico. Bueno, mira, la dedico a tots els que escolten el programa, perquè en aquesta faceta del dimecres no hi estic gaire ficat, però bueno, doncs... he sentit en l'Enric, sí. La Lanes, la Nuri, en Xapellí, sí. Tota aquesta cosa.
0: Aquests
2: són els mateixos de les Salanes, però
0: sí.
2: Bueno,
0: hi ha una mica de variació, sí. Doncs aquesta gent escolta en aquest programa, sí.
2: I vosaltres, que sou una parella que sempre esteu al peu del canó, eh?
0: I tant, aquest en Salvador...
2: Tens d'allò per aquí,
1: El dia que disparin el canó, estem ben arreglats.
0: El canó, qui el carregarà després?
2: Molt bé, tens en Salvador per aquí també, no?
0: Sí. No l'has sentit, que deia alguna cosa? Parlava de canons.
1: Sí, bona tarda, Toni.
0: Bona tarda.
2: Hola, Salvador, molt bé, vinga, estupendo. Feu una bona tasca, vinga.
1: Vinga,
0: que vagi bé.
1: Adéu.
0: I ara l'altra trucada ha marxat. Doncs se'n va anant un dia molt clar, no la tenim aquesta, però...
1: No sé si va tornar o no, però...
0: Doncs quina indicada posaríem, que m'he perdut? Ah, sí.
1: No sé.
0: Que tinguem sort, no?
1: Què, que tinguem sort?
0: D'en Llach, no l'has trobat en català.
1: Aquesta, que tinguem sort.
0: Sí, perquè l'ha demanat la Maria.
1: Doncs si l'ha demanat la Maria...
0: La tinc apuntada darrere en mar, doncs sí.
1: No hay más que decir.
0: Vinga, que tengamos suerte.
1: Que això,
0: jo l'havia buscat per això castellà, però ja diem que no.
1: Que tinguem sort.
0: Que tinguem sort, canta Lluís Llach. La Maria l'ha dedicat a la Quimeta Costa. Ai, no, la Quimeta Puig. I tots els que escolteu la ràdio.
1: Doncs això, que tinguem sort.
0: Que tinguem sort.

0: emisora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència, perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: 107.1 FM. Tordera.
3: La tarda és record.
4: I ara sí que tornarem a escoltar Joan Manuel Serrat, una cançó que ens ha demanat en Marc Massaguer, i també la dedicarem així a la Maria Dolors Oliveres, que segurament que ens escolta. Escoltarem Mediterráneo.
5: A veure si s'animen,
4: Aquí una mica més d'empenta li donarem des d'aquí.
5: Això, perquè la salut, de totes maneres, no és qüestió d'animar-se, és qüestió de recuperar-se.
4: I recuperar-la ràpid,
5: Ràpidament.
4: Res d'estar aquí entretinguts.
5: Aquest Mediterrani aixeca l'ànim. Doncs,
4: Endavant.
5: Sí?
4: Sí. Tu saps per què, mi niñet, ha transcurrido...

0: Bé, doncs nosaltres continuem amb en Serrat i aquesta vegada tenim una cançó que és La tieta, ens l'ha demanat en Joan Chapallí i també l'Antonio Cuenca s'hi ha afegit.
1: I ningú més?
0: Ningú més, però La tieta també és una cançó que arriba, una història molt bonica.
1: És una història colpidora de vegades.
0: També,
1: també, no?
0: Dóna molt que pensar.
1: Dóna molt que pensar. Doncs som-hi amb La tieta.
0: Vinga.

0: Bé, doncs ara sí que haurem de fer el sorteig primer i ens despedirem amb una altra cançó del Serrat, que és la que ha demanat la Quima, com un gorrión.
1: Com un gorrión.
0: Sí, però fem el sorteig primer.
1: Sí, i cap de sobres.
0: Sí?
1: Sí, mare de Déu.
0: Doncs fem el gorrión i després fem el sorteig i ens despedim.
1: Això mateix, com vinga, vulguis.
0: Vinga, doncs poder, com un gorrión.
1: En Lluís Llach en té una de molt curta, que és La meva terra, que segur que hi cap també.
0: Molt bé, doncs aquesta també la posarem al
1: final. Doncs ara el gorrión, com un gorrión.
0: Com un gorrión, és pequeña com un sol.

0: com un gorrión.
1: Que maca, eh?
0: Sí.
1: Bé, doncs, de gorrión a gorrión.
0: El sorteo campió.
1: El sorteo. Tenim aquí 14 persones que entren al sorteig, i has de dir un número de l'1 al 14.
0: El 3.
1: Doncs el 3, mira, has donat la sort en Joan Chapellí.
0: Opa.
1: En Joan Chapellí anirà a menjar aquesta paella d'arròs per dues persones, s'haurà d'emportar la seva senyora, o la neta, o vés a saber qui s'emportarà, no?
0: Molt
1: I ens
0: bé.
1: Ho dirà, i a veure com li va.
0: Sí.
1: Si li ha agradat l'arròs, s'ha de demanar una paella d'arròs, però tot l'altre s'ho ha de pagar, eh? La beguda, les postres, el cafè, tot el que facin. Doncs sí, ens
0: Molt
1: hem
0: bé.
1: De despedir, Salvador.
0: Sí, fins a la propera. Podem posar un tema mentre sí. ens acomiadem d'en Lluís Llach.
1: Doncs La meva terra.
0: La meva terra.
1: La teva, la meva, i la tots els que escolteu aquest programa.
0: Adéu-siau.
1: Amb il·lusió us dediquem aquesta cançó. La meva
0: per la propera
1: terra.
0: Setmana.
1: Adéu. La setmana que ve. Adéu.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi. A partir d'ara mateix iniciem el nostre camí habitual de cada setmana, aquest recorregut que fem per la música, per els èxits, per les històries més noves que podem trobar tant aquí com també fora de les nostres fronteres. Al llarg de 55 minuts estarem envoltats de música, de cançons, d'històries com la que ens arriba a partir d'ara mateix amb la veu d'Edu Esteve. Ell té nova cançó que es diu La meva sort. Benvingudes i benvinguts a Estrenes.

0: penso.
1: La meva sort, així hem iniciat el nostre camí per aquest estrenes amb la veu i la música i el so d'aquest badaloní semifinalista fa 4 anys d'Eufòria al concurs musical de TV3. Es diu Edu Esteve, ha obert aquest estrenes d'aquesta setmana. I ara la mítica banda de Rolling Stones, que també tornen a la càrrega després d'un temps d'absència amb noves cançons. Foreign Tongue és el nom que li han posat el disc que sortirà el mes de juliol. De moment coneixem una cançó, que és la que escoltarem ara mateix i que es diu In the Stars, la tornada dels The Rolling Stones.

La força musical dels The Rolling Stones tornen de nou a la càrrega amb noves cançons, amb nou disc que es dirà Foreign Tongue i que sortirà el mes de juliol. De moment, aquesta peça, In the Stars, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Jules, és cantant i compositora gironina i ara l'escoltarem amb el seu nou èxit, Tot va tirant.

0: És una de les cançons de Jules, aquesta cantant i compositora gironina, la més nova, la que ens ha acompanyat ara mateix a estrenes. Tot va tirant. Fem un canvi de registre, perquè ara ens arriba David Guetta, que treu la seva versió de l'èxit viral de Milky del 2002, aquell projecte italià de dance pop amb la cançó Just the Way You Are. Aquesta és la versió, el remix, que fa David Guetta amb Milky, Just the Way You Are.
1: There you go.

És el ritme de David Guetta, aquest remix, aquesta adaptació que fa d'un dels temes emblemàtics de Milky, Just in the Way You Are, un tema del 2002, reconvertit així en aquest 2026. Tornem a Catalunya amb el grup Ningú i la seva nova peça musical es diu La Mar.

Així ha sonat Ningú, aquesta és la seva nova cançó, La Mar, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana a estrenes. Tornem a Nord-Amèrica, en aquest cas, per escoltar una de les cançons que ens presenta Adam Lambert, la seva tornada en el món de la música, la fa amb aquesta cançó que es diu Eat You Alive.

La força musical d'Adam Lambert. La seva nova cançó es diu It's You Alive. Així també ha sonat en aquest estrenes. Tornem a Catalunya. Ella es diu Èlia Prunera. És cantant i compositora de La Ràpita, l'Alt Penedès. La cançó que ara mateix compartirem d'ella es diu Ballem Junts.

Estils musicals ben diferents que compartim cada setmana a través d'estrenes. Ella es diu Èlia Prunera i la cançó Ballem Junts. I tornem a fer un canvi d'estil, de ritme, perquè ens arriba ara mateix el músic i cantant escocès Calvin Harris amb la col·laboració de la cantant irlandesa Jessie. Posen frescor precisament el proper estiu amb aquesta cançó que es diu Satisfied.

cas, només són somnis que hem escoltat en aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Com sempre, històries d'aquí, però també històries de fora de les nostres fronteres. En aquest cas, tornem a Nord-Amèrica per escoltar el més nou de Chaka Khan. Després de 7 anys, torna de nou a la càrrega amb noves cançons, i aquesta que escoltarem és una d'elles. Es diu Chakzilla i és coescrita i també interpretada als cors per la cantant Sia.

giant. Chuckzilla, aquesta és la nova cançó de Chaka Khan després de 7 anys d'absència musical. Noves històries, però molt ben acompanyada en aquesta cançó per part de la cantant i compositora Sia. De Nord-Amèrica tornem a Catalunya amb aquesta nova fornada del pop independent català. Ens arriba de Barcelona. El seu nom real és Marc Esglésies, però ell es fa dir Esglèies, la cançó Dins aquest paradís.

0: Es diu Esglaies. Aquesta és la cançó Dins aquest paradís. És una de les, com us deia abans, noves fornades del pop independent català. Ens arriba des de Barcelona i així l'hem escoltat avui a través d'aquest estrenes. Es diuen Flor. És un grup femení de Gran Bretanya, de Londres, exactament. I aquesta és la seva cançó que presenten aquesta setmana, Therapy at the Club.
1: Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: Les components de Flow, aquest grup femení de noies britànic que ens arriben amb aquesta cançó Therapy at the Club, una altra novetat de la setmana. Es defineix com una artista integral que combina música amb arts escèniques, dansa i moda. De Barcelona ens arriba, tot i que algunes fonts també la vinculen amb la Seu d'Urgell. Ella es diu Gigi Ros i aquesta és la seva nova cançó, Pulsió.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

el ritme i la força musical d'aquesta cantant Gigi Ros, que ens ha acompanyat amb la seva nova cançó anomenada Pulsió. Des de Barcelona ens ha fet costat en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí ara mateix amb Larouche. És un grup anglès format el 2008 i amb nova cançó sota el braç que es diu Cabin Fever.

Cabin Fever. Aquesta és la nova cançó de LaRouche, aquest grup anglès format el 2008 i que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana, que ja posa el seu punt i final amb Jordi Tortosa. Arriba des de Tarragona i la cançó que escoltarem d'ell per acomiadar avui aquestes estrenes es diu Vas venir. Així doncs, posem el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adéu-siau.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.